Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

No, no sé per què, perquè el trobo tan preciós i a la vegada, curiós, i a la vegada crec que em fa amb bona mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que puguen no te les dona ningú. Tu has despullat per la gana.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: es fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellver, you know, I come and go.
1: Escolta, Zicat.
2: Get them.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: perdut el nord, digue'm on para. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Poc després de les 6 de la tarda a hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital Caracas i també en d'altres localitats. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència y ha fet una crida al personal mèdic.
2: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: A més, és ja plena nit a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat. Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. La situació és tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i de ferits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i del 2025 i també missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana.
3: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador.
1: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. L'OMS assegura que ara per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
3: En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha pres després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
4: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
3: Antonio Garamendi critica que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i que està deteriorant les institucions.
1: Esports, el Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificat per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona, respectivament. I ara s'acaba de tancar el grup A amb aquests partits. Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i Txèquia 0, Mèxic 3.
3: El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veselý. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 25 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el matí serà assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa. A la tarda, el cel encara enllinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer des del diumenge que no tocarem els 40 graus, per fi. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui a Agramunt, a l'Urgell, el sol sortirà a les 6:22 del matí. Aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts. Lara García, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Bon dia, matiners. Avui és el Dia Mundial de la Gent del Mar, de la gent que fa vida a alta mar, com els mariners i els pescadors. Per això avui homenatgem les persones que passen els seus dies navegants pels deserts d'aigua. I és per això que la cita d'avui és de l'historiador italià Alessandro Vanoli i diu: el mar no ens necessita, però nosaltres el necessitem desesperadament.
2: I després de la rebel·lia de Sant Joan, per fi hem arribat al penúltim dia de la setmana.
1: I gairebé al final de temporada, perquè els matiners posarem el punt final divendres de la setmana que ve, el 3 de juliol.
2: Però abans d'acabar, sempre tenim temps per fer el primer cafè del dia amb una cançó que és un d'aquells clàssics que segueixen sonant amb la mateixa potència del primer dia.
1: I segur que la reconeixereu escoltant només els primers compassos.

0: evidentment, això és Wake Me Up Before You Go Go, del mític duet One, format per George Michael i Andrew Ridgely.
1: I precisament la carrera de George Michael va començar aquí, amb One, però amb els anys i fent carrera en solitari es va convertir en un dels artistes més importants de la música pop dels segles XX i XXI. Per exemple, el seu primer àlbum, Fate, va tenir un èxit extraordinari i va vendre milions de còpies arreu del món.
0: Però Michael també va ser reconegut per la seva implicació en causes solidàries i per les nombroses donacions benèfiques que va fer al llarg de la seva vida. Tot i afrontar moments difícils i una gran pressió mediàtica, va mantenir una carrera artística de gran qualitat i influència.
1: George Michael va morir el 25 de desembre del 2016, però el seu llegat musical continua viu. Les seves cançons segueixen sonant i la seva figura es considera una de les més importants de la història del pop modern.
0: En resum, George Michael va ser molt més que un cantant d'èxit. Va ser un artista complet que va deixar una empremta profunda en la música i la cultura popular de tot el món.
1: Avui engeguem el programa amb ell perquè va néixer un 25 de juny de l'any 1963. Per tant, avui hauria bufat 63 espelmes.
0: I amb el ritme trepidant de UAM, encetem un nou dia.
1: Ho tenim tot llest per servir-vos una hora de ràdio optimista.
2: Marta Viana, Lara Garcia, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna.
1: Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Un cafè i a saltar del llit.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Escolta, en menys d'una hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens espera avui, dijous 25 de juny, al programa?
3: Doncs mireu, avui, amb un ull posat en el terratrèmol del Carib veneçolà, és de fa ben poques hores, en 39 segons, els clients ho explicaran de diferència, hi ha hagut un parell de terratrèmols, del principal de magnitud 7,5. A les 6 serem a Caracas, ens espera allà el corresponsal del Tescat, el Joan Biosco, i també el Bernat Lauturo, és un periodista també català que viu a Caracas. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà demà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li va demanar el jutge Peinado. Buscarem les reaccions de totes dues coses al matí. D'entrada, dos noms i dos partits. Avui al matí, Borja Semper. Avui al matí, Aina Vidal. Per tant, avui al matí, Partit Popular i també els Comuns. Això a l'Àgora. Després pararem atenció a què tenim a la nevera i no hauríem de menjar. Per tant, segur que avui n'aprenem moltes i moltes coses. Avui ho farem amb el Lluís Riera, químic i expert en seguretat alimentària. I parlant de menjar, la cuina dels homes, la cineasta Sílvia Subirós ens presenta aquest documental. Ho farà la secció de cuina amb la Maria Nicolau, amb el Pau Aranós, amb el Marc Casanovas i amb el Carles Xuriguera. Tot això i més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Gràcies, Marc. Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tenim partit o no en marxa?
4: No, ja està. Ha acabat,
0: ja està,
4: els partits que hi havia avui. N'hi havia un munt.
0: Per això, que jo ahir vaig veure una llista llarguíssima.
4: Ha sigut el Txèquia 0, Mèxic 3...
0: Per tant, Mèxic, contentíssim.
4: I després també el Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0.
1: No podrem narrar gols en directe avui.
0: No,
4: avui no.
1: Una llàstima.
4: A veure si demà encara tenim sort.
0: Ja marxi. Què ha passat, Àlex, mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui us parlem de la Gracie. És una girafa d'Austin, de Texas.
0: Oh.
4: És notícia perquè s'ha escapat del ranxo on vivia.
0: La cosa va a l'animal, sempre que s'escapa, sempre hi ha mogudes.
4: Sempre ens dona molt de joc en aquesta hora.
0: Perfecte.
4: El seu propietari, Big Jones, ha explicat que l'animal té uns 4 anys i que, a diferència de les altres girafes que té, la Gracie acostuma a recórrer tot el ranxo i s'alimenta de les branques més altes dels arbres. Diríem que és la més intrèpida de les girafes que té. Potser per això un dia es va trobar a l'altra banda de la tanca que delimita el ranxo i va fugir. L'última vegada que se la va veure va ser a través d'una càmera que vigila la fauna a l'oest de Leakey. Això és bastant lluny. Estem parlant de que la girafa ja hauria recorregut més d'un centenar de quilòmetres, perquè es va escapar la setmana passada. En tot cas, és una zona on és habitual que hi hagi fauna exòtica, perquè té un tipus de clima i un tipus de vegetació bastant similar al que et pots imaginar que és el lloc o l'hàbitat habitual de les girafes. En Big Jones ha ofert aquesta matinada una recompensa de $5,000 a qui localitzi la seva girafa, la Gracie. No sé si et sembla o no us sembla una recompensa prou suculenta, $5,000?
0: A mi t'he de dir que m'ha semblat poquet.
1: A mi també.
4: Jo he buscat el preu que tindria una girafa.
0: Clar. I de què estem parlant?
4: A Austin, Texas. I m'ha sortit que aproximadament estaríem parlant d'una forquilla d'entre 40.000 i $80,000. Per tant, oferir 5.000 de recompensa...
0: Clar, no...

0: No sé si li importa gaire,
1: no
0: aquesta girafa.
1: No em sembla que estigui molt preocupat. En tot cas, dubto que el nostre ranxer, en Big Jones, hagi penjat als pobles de la zona el típic cartell destinat als caçarrecompenses amb la fotografia.
0: Amb la fotografia.
1: Això sí, de la Grecia. Sí. Reward.
0: Gràcies, Àlex.
1: Vinga, fins ara.
0: Lara, mentrestant, quan passen 2 minuts del 5 i 10 del matí, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor.
2: Doncs serà una mica millor per una iniciativa del Departament de Cultura que ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i fer més proper el servei de biblioteca. Es poden participar-hi fins a 2.500 infants que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 i una tercera per equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis. Marta, i de què parlarem poc avui?
0: Doncs mireu, no parlem prou sobre les falles del Pirineu. Com mana la tradició, aquest Sant Joan una 60ena de veïns del poble d'Isil, al Pallars Sobirà i de pobles veïns, han celebrat doncs la tradicional baixada de falles. El Xavi Ferrer és fallaire i destaca que el millor de la festa és precisament la germanor.
3: Una cosa que agraïda és que quan estem al Faro, aquell moment de germanor, de gent que a vegades només te trobes aquesta vegada a l'any, perquè són de... eren d'aquí però ja viuen a fora o així. No és només el moment de baixar la falla, són les hores prèvies al moment de fer-les.
0: El dia de Sant Joan, quan es fa fosc, s'encén la falla major per donar el tret de sortir de la festa. Des de la muntanya, davant del poble, doncs els fallaires comencen a baixar davant l'atenta mirada de centenars de persones que els esperen a Isil. La Mireia Mandicó, de l'Associació de Falles d'Isil, ha explicat que la baixada d'aquest any, però, ha sigut una de les més complicades dels últims anys.
4: Ha sigut una baixada molt dura. Per mi, la més dura en tots els últims anys. Se'ns ha ficat foc a dalt de tot, llavors ens hem ficat al mig del foc. Hem hagut de treure gent del foc. A més, pesen moltíssim. Aquest any estan molt seques, però són molt grans.
0: Recordem que la festa és Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i Festa Patrimonial d'Interès Nacional. I Lara, quasi un quart de 6 del matí, amb quina bona notícia engeguem aquest matí?
2: Doncs del Pirineu marxem cap a la costa perquè, atenció, el Passeig de la Fama de Tarragona avança a bon ritme. I amb aquest so de Santa Tecla us expliquem que el passeig de la Rambla Nova ja s'està pintant. Es tracta d'un disseny del creador tarragoní Edu Polo. El projecte transforma l'actual asfalt en una mena de catifa urbana inspirada en les antigues rajoles hidràuliques presents en els habitatges burgesos de Tarragona i cafès històrics de la ciutat. S'integraran 28 personatges, símbols i referències vinculades a la història de la ciutat. Entre aquestes figures hi apareixeran Santa Tecla, evidentment, August, Minerva o Maginet Pelacanyes. Són personatges típics de Tarragona. A més d'altres elements populars associats a diferents èpoques.
0: I ara volem saber el motiu que ens porta a saltar del llit, que ens el porta, en aquest cas, Otserra. Otserra, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida als objectes que no necessitem, ja sigui roba o altres coses que tinguem a casa. L'Associació Dones de Cerdanya impulsa mercats de segona mà a la comarca per fomentar el reciclatge i la reutilització. N'hi haurà un el 4 de juliol a Alp i un altre el dia 11 a Puigcerdà. Les persones que no tinguin prou recursos per muntar una parada pròpia podran vendre o intercanviar objectes a la parada compartida que muntarà la mateixa organització.
0: Gràcies, Otserra. I ara el moment que més ens agrada d'aquest programa, que és desplegar la revista del cor. I Lara, com batega aquest matí? Va.
2: Doncs mira, aquest t'encantarà perquè batega amb la influencer i model Jessica Goicoechea. En una entrevista al podcast de Plátano Melón ha explicat com vivim, segons ella, les dones, les ruptures amoroses. I ella, doncs, parla des de la seva pròpia experiència. Ara em diu si estàs d'acord, Marta.
6: Pasamos normalmente el duelo durante la relación, al final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y lo luchamos, intentamos y ya cuando ya se corta, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
7: Què en penses?
0: No, m'agrada molt. Entenc que parli de forma genèrica i que no tothom ha passat per la mateixa, el mateix tipus de ruptura, però jo estic 100% d'acord. Crec que les dones tenim una altra manera, o normalment tenim una altra manera de passar el dol.
7: Sí que és cert que això que diu Goicoechea, jo crec que és el que he sentit de totes les meves amigues, pràcticament. Sí. Potser és veritat que ho rumiem una mica tot abans i després quan prens la decisió ja estàs més segura, no ho sé.
0: Bueno,
7: no
0: ho sé.
7: A mi m'ha passat de tot, també t'ho dic.
0: Sí, no, ja de tot.
7: Una mica de drama també n'hem tingut.
0: Sí,
7: a veure, i el Cor Marta també batega amb Dani Martin, vaya tela.
0: Doncs ha fet una mica, no? El que li ha donat la gana ha tornat a ser protagonista d'una polèmica, aquesta vegada per la manera com ha tractat una fan enmig d'un concert. Es tracta d'una nena, només una nena, que portava una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari». Ell ho ha llegit i atents a la seva reacció.
8: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿sabes? ¿Qué te crees que te subes en brazos de alguien? Pones eso y ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
7: Flipant. No ho havia vist.
0: És molt fort, eh?
7: Molt, molt, molt tens.
0: Dani Martín acostuma últimament a fer comentaris que potser se li estan una mica de la pinça.
7: He de dir, però, que ahir al vespre Dani Martín va fer uns stories d'Instagram que no hem pogut pujar perquè són d'aquests que s'esborren, però va com rectificar una mica i va dir que, escolta, m'havia estat tot en to irònic, que ell en els seus concerts adopta aquest to així com juganer i una mica així com desenfadat,
0: ja,
7: i que era una
0: broma. Aquesta xuleria ja fue, no?
7: I el tio dient, no, és que sempre em treu les coses de context. Home, és que sempre em pixes fora de test, Dani Martín.
0: Dani Martín. Sempre és veritat que acaba demanant perdó.
7: Sí.
0: Tard.
7: Però no ho entenc.
0: En tot cas, la nena va pujar o no a l'escenari?
7: No va pujar a l'escenari.
0: Això em sembla increïble.
7: Vull dir, si al final la puja, sí que sembla una cosa simpàtica, però no la va pujar.
0: Clar, com a mínim que hagués pujat. I ja està, després una foto amb ella i ho hagués arreglat tot.
7: No tornaran a un concert de Dani Martín, aquesta nena, ja t'ho dic ara.
0: Mentrestant, Lara, quins sons deixa la ràdio?
7: Doncs mira, el genetista Carles Lalueza Fox, director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio i ens va explicar, atenció, que és molt probable que tinguem un doble en algun indret del planeta.
9: A través de la xarxa social, sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no? I que tenen un aspecte molt semblant. I llavors, des d'un punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? Però és de veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim.
7: T'imagines?
0: A tu t'ho han dit mai?
7: No.
0: M'ha vingut i m'han dit, mira, Laura, vaig conèixer una persona que era igual que tu.
7: Bueno, justament ahir em vaig trobar l'Anna Hernández, que és una noia de per aquí la ràdio, sí, també, que ara mateix està al Catalunya Música, i sí, em va explicar que la van confondre l'altre dia amb mi, una altra persona d'aquí la ràdio. Li va dir, escolta, et vaig sentir en un directe a la Mina l'altre dia, molt bé, tal, i ella va dir, escolta, que no sóc la Laura. I molta gent ens ha confós amb ella, perquè tenim el cabell semblant, els ulls, tal, vull dir que potser el meu doble és l'Anna Hernández de Catalunya Ràdio.
0: Pues mira, ja la tens.
7: No,
0: sembla estupenda,
7: per tant.
0: Hi ha dobles, com a mínim hi ha un 50% de molta gent. Què dius?
7: Però imagina't anar de viatge, que sigui a Finlàndia, de cop et trobes una tia igual que tu.
0: A mi em donaria el que me va al rotllo.
7: Sí, m'agradaria.
0: T'agradaria?
7: A mi m'agradaria, tu.
0: Ja t'hi quedaries a viure.
7: Ara buscaré el meu doble. Sí, com sigui, va ser una entrevista interessantíssima sobre els secrets de la genètica, que no en coneixem ni un, ja t'ho dic ara,
0: no.
7: I que podeu recuperar tots al web de Catalunya Ràdio.

0: Mare meva, quin tamasso. La podríem deixar sencera, però hauríem d'anar fent via. En qualsevol cas, Chenoa, avui, un 25 de juny del 75, dia per recordar-la, perquè naixia a Mar de Plata, Argentina, Maria Laura Corradini Falomir, més
1: jo
0: coneguda.
1: Jo flipo que es digui així, eh?
0: Jo quan ho vaig descobrir vaig dir...
1: Com t'has de dir Maria Laura?
0: Maria Laura Corradini Falomir.
1: I com arriba Chenoa? Això algun dia li hauríem de preguntar.
0: No sé, és bona. No sé si hi ha alguna entrevista que ho hagi fet.
1: Segur que sí.
0: Ella va néixer a l'Argentina, però es va criar a Mallorca. La cantant es va fer famosa el 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. Gran edició d'aquell any.
1: Oi, la millor.
0: On, tot i no guanyar, es va convertir en una de les clares protagonistes de l'edició per la seva veu i el seu carisma. Després del programa va iniciar una exitosa carrera musical amb diversos discos i hits, com aquest que sentim, Cuando tú vas.
2: Cuando tú vas.
1: Molt bé, Marta, que ben quadrat,
0: ben
1: això.
0: Quadrat. Així es va convertir en una de les icones del pop espanyol dels anys 2000. A més de cantant, ha desenvolupat una destacadíssima trajectòria televisiva com a jurat i presentadora de programes de talent. De fet, ara és ella qui presenta les noves edicions del reality que la va llançar a la fama d'Operación Triunfo.
1: Tu vas seguir aquesta edició d'Operación Triunfo?
0: Nena, és que jo tenia un any, però em va arribar de rebote després.
1: Ah, sí. Tenies un any.
0: Jo ja recordo com si ho hagués vist, però és impossible que ho hagués vist.
1: Has anat generant records, sí, a base de tot el que has anat veient
0: i
1: després,
0: i penso,
1: no?
0: Sí, aquella edició, i dic, però què edició, si tenies un any. Però clar, la recordo com si l'hagués viscut, saps?
1: O jo crec que tota la gent
0: es va
1: declarar fan d'aquella edició.
0: I de la següent també ho va petar molt. Després ja...
1: Quina va ser la següent?
0: La següent no és la de la Bet, la Gisela.
1: Ah, sí,
0: jo tenia una samarreta de la Bet amb les rastes i tot.
1: Una samarreta així mini de dos anys o tres.
0: Dos anys, nena.
1: Una monada. Algun dia la recuperaré i te la portaré.
0: Sisplau.
1: Perquè la vegis.
0: I amb aquesta música esotèrica, ara és moment de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i ens ho explicarà, com sempre, en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 25 de juny, es perfecciona una quadratura entre el Sol a Cranc i Neptú a Àries. Aquest aspecte pot portar una mica de confusió, dispersió o sensació de no saber ben bé cap a on tirar. Avui, millor no forçar grans decisions ni validar qualsevol fantasia com si fos una veritat absoluta. El més savi és baixar el ritme, escoltar la intuïció i deixar que la incertesa s'aclareixi.
0: Fa dies que Astrocat no ens deixen fer absolutament res.
1: No, estem lligats de mans i peus.
0: Mai, eh? Però cada dia ens diuen, avui no prenguis decisions. Quan les prenc, Sergi Tous.
1: Sergi Tous. Jo crec que arribarà la setmana vinent ja, no? Dijous, divendres, que els astres ja s'alinearan.
0: En algun moment haurem de decidir alguna cosa.
1: Quan que acabem matiners ja d'aquí una setmana, i un dia, això és fort, jo crec que el Sergi i la Cristina ja diran, nois,
0: sí, jo crec
1: us
0: que
1: ho arreglem.
0: Sí, jo crec que l'Astrocat de l'últim dia ens diran, ara sí, torneu-vos bojos.
1: Sí,
0: sí. Escolta, encara que les estrelles no diguin això, digueu-nos-ho, sisplau.
1: Sergi, si ens estàs escoltant a aquesta hora, sisplau, arregla'ns els astres de cara, com a mínim, fins la setmana vinent.
0: Lara, moment important. Qui bufarà espelmes? Va, a banda de Chenoa, evidentment.
1: Aquest també és un dels nostres moments preferits del programa.
0: Avui
1: felicitem la cantant bigatana Núria Graham, que bufarà 30 espelmes, que per cert Lot Serra em va dir que li encanta.
0: Ah, sí? No, sí. El feia Lot?
1: Sí, li encanta.
0: Ah,
1: podria sorgir aquí alguna cosa.
0: M'agrada molt.
1: Vale. Un altre cantant, en aquest cas, d'èxit mundial. Us parlem de Benson Boone, que avui en fa, ai senyor, 28. Quan tu hi vas, ella ja torna.
0: Home,
1: per molts anys, Chenoa. T'estimem moltíssim, els matiners. Avui arribes estupenda al 51. També fan anys dues actrius en majúscules. Felicitem Emma Suárez, perquè celebra el 62. I també Inma Cuesta, que bufarà 46 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Doncs fent camí cap a 4:45 del matí, esteu escoltant els matiners de Catalunya Ràdio.
1: I com cada matí us acompanyem fent el primer cafè del dia.
0: Aprofitant que avui, ara ho dèiem, és el seu aniversari, és un bon moment per fer sonar un dels seus grans èxits.
1: Passa pels matiners de Catalunya Ràdio, Benson Boone amb Beautiful Things.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem un consultori dermatològic per saber com hem de protegir la pell del sol. En parlarem amb el doctor Ramon Grimal. A la tarda, Francesc Garriga parlarà d'addiccions amb el filòsof i pedagog José Antonio Marina. I, com cada dijous, el Catalunya Nit obrirà la sessió golfa. Arran de l'estrena de la pel·lícula Nueve Lunes, Àlex Gorina buscarà homes embarassats al cinema.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Anna Alfonso, què tal? Bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: Com va anar la revetlla?
3: Molt bé, sempre va bé la revetlla.
2: Ens alegrem molt. Aquest matí estem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
3: Sí, poc després de les 6 de la tarda, hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital, Caracas, i en altres llocs del país. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha fet una crida al personal mèdic.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias immediat.
2: A més, ja es plena nit a Veneçuela i, per tant, això complica i molt les feines de rescat.
3: Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud d'aquesta tragèdia.
5: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
6: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
7: Grave la situación que estamos viendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
3: La situació està tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i ferits.
2: I mentrestant aquí, Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passat a l'atac contra el PP.
3: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán en la seva compareixença al Congrés, sense donar nous detalls. El president espanyol també ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, l'ha acusat de ser el nucli de les corrupteles.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
2: Mentrestant, la dona de Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Peinado.
3: Begoña Gómez ha complert així una de les mesures cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.
2: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Priellas ja s'ha proclamat president electe.
3: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
10: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
2: I hem deixat enrere l'onada de calor, però les temperatures continuen sent altes i cal mantenir l'alerta pel risc d'incendis.
3: Ahir n'hi va haver un a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents d'aquest incendi per poder-lo controlar i donar-lo per extingit avui mateix. L'incendi va obligar ahir a confinar la població durant 4 hores i la hipòtesi principal és un petard.
2: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme.
3: Una agressió que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. Apunten també que reben amenaces i missatges d'odi a les xarxes i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes.
2: Anna Alfonso, moltes gràcies.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 8, ja ens agradaria 8. 5:34 del matí, cop d'ull ara mateix a les portades de la premsa, ho repassem amb Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal, molt bon dia.
2: I Anna Fernández, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Avui
2: ai, Anna, sí,
12: ai.
2: Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Molt bé.
2: Sílvia Solanes. Bon dia.
13: Bon dia.
2: Què et passa?
13: No, jo res.
12: Ja, ja em vaig clavar amb la impressió i ja estem aquí amb els papers, passant-nos papers per tot arreu.
2: Vale, ho tenim tot, no?
12: Ho tenim tot.
11: Ho tenim tot i som tots.
2: Molt bé. Doncs vinga, ara sí, cop d'ull a les portades. Què diuen avui?
11: Avui, sense el terratrèmol de Venezuela a les portades, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i ampliar la bretxa amb els seus socis.
12: A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo miren més aviat a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional.
11: Altres temes de portada, calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. La Vanguardia Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor.
12: I per acabar, la ressaca de la Revetlla. L'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
2: I avui tots els editorials, excepte el del País, parlen sobre les explicacions de Sánchez ahir al Congrés.
12: La Vanguardia destaca que Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijó el va titllar de nexe corruptor.
11: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
12: En el mateix sentit es pronuncia l'Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITUME i impulsar reformes de fons contra la corrupció, si vol ser creïble.
11: El periódico va més enllà i defensa que el relleu de Sánchez apareix com a l'alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
12: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i també per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
11: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas ZP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
12: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions, un president que converteix cada sessió de control en propaganda, diuen, mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
11: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
12: I El País, com deies, és l'únic rotatiu que no dedica l'editorial a Sánchez. Sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que es titula "President, no et rendeixis".
11: Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu són tots a dretes.
2: I ara, moment que també ens agrada molt en aquest programa, Sílvia Solanes, moment de repassar la premsa digital. Què diu?
14: Diu que els que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu tindran una notícia que els agradarà, perquè han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix al seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que portaven molt temps buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
2: I atenció si sou dels que mengeu M&M's, perquè ho heu de saber.
14: Els colors blau i marró desapareixeran.
2: Què?
14: De les... sí. A Estats Units, no patiu. Ah. Passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units per la campanya Make America Healthier Again, una variant del Make America Great Again.
2: S'ho saben tot, eh?
14: S'ho saben tot. Proveix una sèrie de colorants, aquesta campanya, i això suposarà també una inversió milionària a l'empresa mare, Mars, perquè han de fer canvis a la línia de producció. Ara estan fent proves per recuperar aquests colors amb una fórmula que els puguin autoritzar. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per lleis sanitàries locals. Recull el Wall Street Journal.
2: Fortíssim. El meló més car del món se serveix a Barcelona.
14: Quan estaries disposada a pagar per un tall de meló?
2: Hòstia, no ho sé.
14: Ara?
2: 4 euros.
14: Home.
2: Màxim.
14: Doncs mira, 3.000.
15: Què?
14: El Crown Melon, es veu que és un producte de luxe al Japó. Sí. Es serveix al restaurant Carlota Akenaya de Ciutat Vella. Llegim el Time Out que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó i Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar. Per tant,
15: no,
14: si teniu...
15: realment és una joia, aquest meló.
14: Això que vol dir, que l'has provat?
15: No, no l'he provat, però és com una cosa molt... Fins i tot diria sagrada al Japó, aquest meló.
16: És fortíssim.
15: Sí, sí, sí.
14: Doncs 3.000 euros. Pavos,
16: noi.
15: Vale, molt bé, Déu-n'hi-do, eh? Sí. I què és el que haurà d'esperar, va?
14: Doncs l'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixiba i amb ABTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, uns informes del Servei d'Arqueologia apunten que han detectat manca d'oxigen, presència de fang, tolls d'aigua i punts amb risc d'esfondrament. Haurà d'esperar.
15: Sílvia, gràcies.
14: Fins ara.
15: Marc Curado, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou.
15: Quin temps ens espera avui?
11: Doncs per sort ja no parem de tanta, tantíssima calor d'aquests dies. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals. A la tarda cel enteranyinat, alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment avui, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
15: I quan falten 20 minuts per 3 quarts de 6 del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
16: Doncs mireu, avui amb teatre, perquè a la biblioteca s'hi estrena l'Albada, un text de Joan Vinyes i dirigida pel gran Oriol Brogi. És l'última producció de La Perla 29. Es pot veure, com dèiem, des d'avui fins al dia 30 de juliol. Això és una coproducció de La Perla 29 i el Festival Grec, que comença ja deia, la presentació, la inauguració és a final d'aquest mes. També avui s'estrena el muntatge Hàbit Trauré d'aquí, basat en el llibre i l'història de Joan Pinyol sobre memòria històrica, amb dos grans protagonistes com són Àurea Márquez i Miquel Malirac. Això ho podeu veure a la sala Atrium fins al dia 5 de juliol. I avui també arrenquen diversos festivals, un d'ells a Banyoles. No puede...

0: Comença el Festival Afònica, arrenca amb aquesta nova edició amb un concert de Kiko Veneno que sentim ara en un dels escenaris més emblemàtics que serà vora l'Estany, i fins diumenge, doncs apunteu perquè hi haurà una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril. Tot això a Banyoles, i avui però també comença una nova edició del Festival Art Nou en una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Hi haurà 110 creadors, una xifra rècord, en total 50 exposicions que es podran veure en 22 galeries d'art, en 5 institucions culturals i en 22 espais independents de les dues ciutats. I ara és moment de repassar alguns moments històrics de la ràdio, com fem sempre, i avui movem el dial fins al Sant Joan de 1994. El programa Dies que no passen, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo, li dediquen l'episodi a Antoni Gaudí, que va néixer el 25 de juny del 1852. Així començava l'especial.
1: Avui és Sant Joan, 24 de juny. Com tots els festius entre setmana, a aquesta hora recordarem un fet important per la nostra història. L'endemà d'un dia com avui, Sant Joan, va néixer un home dedicat del tot a l'arquitectura. Una arquitectura impossible de classificar i de sistematitzar, que ha travessat fronteres i ha perviscut al llarg dels temps com a mostra d'un talent singular, capaç de combinar la tècnica del millor artesà amb la imaginació desbordant del creador més heterodox. Ens referim a Antoni Gaudí. Un 25 de juny de l'any 1852 va néixer a Reus Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, fill de Francesc i d'Antònia, que havia de ser un geni admirat internacionalment. Avui, a Dies que no passen, valorarem l'obra d'Antoni Gaudí.
0: Quina veu, eh, Sílvia Coppolo?
2: Fortíssim.
0: Uau, com canviem.
2: Sí. Quina ràdio tan bonica.
0: Sí. I quan falten ara 17 minuts per les 6 del matí a Liverpool, és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, el Guillem Soler. Guillem, bon dia.
3: Good morning, matiners. 25 de juny del 1967. La BBC feia la seva primera retransmissió televisiva internacional en directe via satèl·lit de la història, i els Beatles, amb el seu mític All You Need Is Love, van ser els encarregats de donar-li ritme. Per això, des del 2009, cada 25 de juny, els més fans dels britànics celebren el Global Beatles Day, un dia per rememorar els èxits de la banda de Liverpool i també els valors d'alegria, unió i connexió que van estendre arreu del món. Així que no us estranyeu si avui, aneu on aneu, sona el Let It Be, el Hey Jude o el Yesterday, perquè encara avui ressona el missatge que van enviar el 1967. L'amor és tot el que necessitem. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Liverpool pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I ja arribem a 6:15 del matí. En pocs minuts començarà el matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què ens espera avui al programa?
4: Doncs no serem a Liverpool com el Guillem Soler, però sí que estarem molt pendents i serem, de fet, a Venezuela. En 39 segons de diferència hi ha hagut dos terratrèmols molt importants, sobretot el principal de magnitud 7,5. Les imatges, de fet, que ja circulen per xarxes són absolutament impressionants, devastadores. Un terratrèmol que segur que haurà fet molt mal. De fet, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, acaba de declarar l'estat d'emergència. Doncs bé, a partir de les 6 serem a Venezuela. Allà ens esperen el corresponsal de 3CAT, Joan Biosca, i també Bernat Lautaro, és el periodista, un periodista català que viu a Caracas. Amb ell tindrem tota l'última hora d'aquest sisme. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li deia el jutge Peinado. Avui al matí, dues reaccions importants, la de Borja Semper, del Partit Popular, i també la dels Comuns, concretament parlarem amb Aina Vidal. Això l'augura que acabarem, potser et sona Lara García, amb una unitat mòbil a l'exterior, per saber de primeríssima mà com està afectant el brot de pesta porcina als negocis. Coneixerem el cas de dos negocis afectats. I a les 11, a tomb amb la calorada d'aquests dies, consultori al matí sobre cuidar la pell. Com ho hem de fer, ja no només per no cremar-nos, sinó per tenir una pell sana. Avui, el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i molt més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Marc, no marxis.
4: No marxis,
0: perquè ara és moment d'aquests que ens agrada tant i tant.
2: Et toca concursar.
0: Tothom atents. Tenim la Vanessa per aquí.
2: Només veig els bracets.
0: Tu participes, l'Oriol participa, tots a punt, perquè toca posar a prova la vostra intuïció amb la dada Mayol.
5: Bon dia, matineres. Doncs avui que no vinc a treballar, dades sobre absentisme laboral.
6: És una lata el trabajar.
5: I en concret, quantes persones deixen d'anar a treballar cada dia a Espanya?
6: A partir d'esto, gràcies a Dios.
2: Què?
4: Mare meva.
2: És dificilíssima.
4: Quantes persones deixen
2: d'anar
4: a treballar?
2: Avui que no hi és, la podríem buscar a Google. Mini trampa.
4: Seria molt bé.
2: Què?
4: Clar, és que hauríem de pensar primer en quanta gent hi ha al mercat laboral avui a Espanya i després buscar un percentatge, no sé, d'un 1% o d'un 2%.
2: Val, ara tu ets nena. Jo això, ara l'absentisme no el tinc controlat.
4: Va, jo diria un milió de persones.
2: Un milió de persones absents.
4: Sí, no sé, dels no sé quants milions que devem treballar.
2: Què? Potser diria menys. 600.000.
0: Mama.
2: No ho sé, jo dic 300.000, jo què sé.
4: Voleu dir tan poca gent.
2: Tu què dius, Vanessa?
0: És molt poca gent.
2: Què dius?
0: Un milió i mig, diu la Vanessa.
2: Mira, mira, i l'Oriol? Què diu?
4: La cara de no en tinc ni idea.
2: No, que no entens ni la pregunta. Vale, bueno, tenim 300.000, jo, tu, l'Ares,
0: jo dic 600.000.
2: 600.000,
4: jo un milió,
2: i Vanessa
4: Gabriel, un milió i mig.
2: Milió i mig. Vale, moment, doncs, de descobrir la dada major.
0: Resolem.
2: Què diu? Resolem.
5: Doncs de mitjana, 1.595.411 persones salten a la feina cada dia. D'aquestes, la majoria, 1,2 milions, estan de baixa mèdica. Per cert, que sabíeu que el 27,2% de les baixes mèdiques s'agafen un dilluns? Doncs aquí la de Mayol.
4: Avui és un dijous, però que és com un dilluns.
2: Sí, sí, total, perquè
0: anava a dir com avui, dic, ui, no, calla.
2: No. La Vanessa, avui entrant per la ràdio, que ens hem trobat aquí al carrer, m'ha dit, avui sembla que sigui dilluns, però en realitat és dijous, nois, i això és una molt bona notícia.
4: Sens dubte.
2: En tot cas,
0: un milió i mig,
2: un milió i mig, com la Vanessa, clavat. Clavadíssim.
4: Veus?
7: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
12: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
13: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
7: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
14: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
7: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
18: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Hi ha altres maneres de llevar-se.
19: Aquí estem, al peu del canyó.
7: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
20: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
21: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya. Que també fan les mares.
16: Maribel, quan fa que fas això?
20: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
2: Ah, això és el que m'ho pregunta.
0: Això volíem saber. Segur que li va molt bé.
21: Sí.
20: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
7: A Catalunya Ràdio comença el dia...
22: Bon dia, nena.
7: Amb els matiners.
19: Sí, això li dóna marxa.
2: D'aquí uns minuts, els matiners Sortejarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera llei de Newton.
0: És una obra que podeu veure aquest diumenge 28 de juny. Per tant, mireu agendes, mireu si us va bé. Això serà a la Sala Villarroel de Barcelona.
2: I què haureu de fer, doncs? Heu de trucar al 93-201-7474, al 93-201-7474. Nosaltres parlarem amb vosaltres, us assignarem un número i després, com sempre fem, l'Eloi Cordomí escollirà dos números a l'atzar, allò que fa que tira uns daus, tria dos números.
0: Els daus de l'Eloi.
2: I en aquestes dues persones, doncs, els hi regalarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera llei de Newton.
0: Per tant, ja podeu anar trucant al 93-201-7474 per aquesta obra de teatre Primera llei de Newton, per aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. I mentrestant, mentre van arribant totes aquestes trucades per aquestes invitacions per anar al teatre, és moment de repassar una mica alguns moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores.
2: Doncs sí, perquè, per exemple, Héctor Bellerín ha passat pel car al show de Marc Giró i ha parlat sobre les multes que tenen els futbolistes si no fan bé segons quines coses. No en tenia ni idea jo que això passava.
1: Les multen per moltes coses, sí.
3: A los futbolistas?
1: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
3: Para adentro.
1: Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas, y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues, multa. No sé, 50 euros, por ejemplo.
2: Ah, fortíssim. T'imagines que ens multessin per arribar tard a la ràdio?
0: Jo seria arruïnada, eh?
2: Sí. T'ho dic.
0: Algú seria molt pobre i altres serien molt rics gràcies a Lara García. I a molta altra gent que arriba més tard. Sí. Ha passat avui amb el taxi, per cert.
2: Doncs jo he agafat un taxi, bueno, l'he encarregat per l'aplicació, aleshores el conductor m'ha cancel·lat, no sé per quin motiu,
0: val,
2: i clar, n'he hagut de demanar un altre, en fi.
0: M'ha arribat, que és el més important. També un altre moment destacat, l'actriu Maria Galiana, a la noche de Aymar de Televisió Espanyola, que parla sobre què va significar Cuéntame per ella.
22: Me hubiera gustado hacer otros papeles también. Además, siempre lo digo, esos papeles de teatro de mujer mayor tan maravillosos que hay. Me hubiera encantado hacer la Gertrudis, la madre de Hamlet. Me hubiera encantado hacer la loca de Cheyo. A mí me parece que los productores teatrales que me veían en la televisión no se pensaban que yo fuera una posible actriz seria y con capacidad dramática.
2: I ara és moment de regalar-vos entrades pel teatre. Ja hem rebut les primeres trucades. Saludem primer la Júlia de Barcelona. Júlia, bon dia.
23: Bon dia, matiners, què tal?
2: Com estàs, Júlia? Què fas desperta a aquesta hora?
23: Pues mira, vaig a treballar a Sants Estació.
2: I explica'ns, amb qui t'agradaria anar al teatre? Si et toquen aquestes
23: doncs mira,
2: entrades.
23: Si pogués anar-hi, que m'encanta el teatre, ja et dic, però no, mai trobo el què. M'encantaria anar amb una amiga que fa molt de temps que no ens veiem.
2: Això és un molt bon regal. Això és el millor plan que pots fer, anar al teatre amb una amiga. I després anar a sopar.
23: Clar. Exacte. O prendre alguna coseta, el que sigui.
2: Doncs, Júlia, de moment t'assignem el número 1 i d'aquí res, 6
0: a veure,
2: minuts.
0: A veure si hi ha sort.
2: L'Eloi Cordomí tirarà els seus daus, farà màgia, i a veure si pots anar amb aquesta gran amiga i després passar un bon diumenge. Júlia, tens el número 1.
23: Vale, moltes gràcies.
2: Fins ara, gràcies. I saludem ara, el Blai, que ens truca des de Lleida, Marta.
0: Epa, Blai!
2: Estàs contenta.
24: Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia.
2: Ens truques des de Lleida capital?
24: No, des d'un poble.
2: Ah, de quin,
0: poble?
24: En Belianes. I ara me'n vaig cap a un altre poble que es diu Llorac, a la Conca de Barberà.
2: Vas a treballar?
0: Vas a treballar, eh?
24: Sí, tinc granges.
2: Oh, de què, Blai?
24: De porcs petits.
2: Ah, de
24: l'exemple de 5 quilos, de 5 quilos fins a 18.
2: Vale, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I t'hi poses ara a les 6 o... Bueno, ja fa una estona que t'has llevat.
24: No, fa un rato que ens han llevat perquè fa molta calor, llavors a les 11 ja fins a la tarda li tornem a anar.
2: Ah, vale, clar, clar. Blai, amb qui t'agradaria anar al teatre, tu?
24: A la meva dona.
2: Oh, una cita. Cita a Barcelona.
24: Sí,
2: que veniu
24: cita,
2: molt o no? Sí. Hi ha molta gent a Lleida que em diu... Jo vaig poc allà a Barcelona, però si vaig...
24: És
2: per anar a Barcelona, allà al teatre, precisament.
24: No, al teatre i anem amb els meus fills, però m'hi fotré gràcia anar amb ella i llavors ja aprofitem per fer
2: per fer cita.
24: I sopar i voltar un rato.
2: Per tant, a casa us agrada el teatre, eh? Els nens també.
24: Sí, sí, sí.
2: Molt bé, Blai. Doncs escolta, t'assignem el número 2 i a veure si l'Eloi Cordomí doncs, fa màgia amb els daus i et regala aquestes entrades pel teatre a Barcelona.
24: Moltes gràcies i bon dia.
2: Moltes
24: bon
2: gràcies dia. I que vagi molt bé el dia a la granja.
24: Gràcies.
2: I ara va, podem gràcies. Saludar, ens anem fins a Sabadell.
0: Molt bé.
2: I saludem al Juan Francisco. Bon dia.
3: Hola, bon dia, matiners. Què tal?
2: Com estàs?
3: Pues mira, estic caminant, estic fent la ruta del colesterol, sabeu que és molt famosa, i surto a caminar abans de començar a treballar.
2: Ostres, a quina hora t'hi has posat a caminar?
3: Pues a les 5 del matí.
2: Encara arribaràs aquí, a Catalunya Ràdio, eh?
3: Home, si no. Són 8 quilòmetres i després a les 8 començo a treballar, o sigui que has d'anar ràpid.
2: Escolta, qui t'agradaria anar al teatre?
3: Doncs és diumenge la meva dona. El que passa que estic mirant i el diumenge obre el Corte Inglés perquè n'hi ha rebaixes, ella treballa al Corte Inglés,
2: vale.
3: I dic, hòstia, Houston, tiene un problema, però bueno, a la meva filla, que té 22 anys, a la meva filla, si no, anirà a la meva filla.
2: Això està molt bé. Si una escapada amb pare-filla sempre és molt divertit.
3: Correcte.
2: Doncs sí. Tens el número 3. Que vagi molt bé aquesta caminada i ara us diem alguna cosa.
3: Vinga, una abraçada, gràcies.
2: Gràcies.
3: Adéu.
2: I ara també podem saludar el Pol de Sant Feliu de Guíxols. Pol, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
2: Què fas despert a aquesta hora, Pol?
4: Doncs esmorzar, perquè avui tinc 3 exàmens a Girona i he de marxar molt d'hora.
2: Ui, què estudies?
4: Batxillerat i tinc uns exàmens.
2: Ostres, de què et toquen?
4: Premis extraordinaris de batxillerat.
2: Bueno, i com ho portes?
4: Bé, però...
2: Estàs nerviós? Tu ets bon estudiant, ja fas veu.
4: Sí, no, i que ja s'ha acabat, vull dir que...
2: Clar.
4: Ja no passa res. Ja
2: això
4: no
2: està tan tranquil, mira'l.
0: Sí, i tant.
2: Està tranquil·líssim. Fins i tot té temps, truca a la ràdio, li regalen unes entrades i treu un 10, tu.
4: Bueno, ja ho veurem, això, eh?
2: Sí.
4: Les dues coses encara estan per veure.
2: Sí. Oi, escolta'm, qui t'agradaria anar al teatre? Explica'ns-ho.
4: Doncs amb la meva mare.
2: Molt bé. M'agrada molt els plans mare...
0: Molt a favor.
2: M'agrada molt això.
0: S'han de portar les mares als teatres.
2: Doncs, Pol, tens el número 4. Ara et diem coses.
4: Perfecte.
2: Vinga, vagin bé els exàmens.
0: Sort.
4: Gràcies.
2: Adéu. Tenim més trucades o ja potser passem
0: ja
2: a...
0: Ja no tenim més trucades.
2: Saludar el nostre home del temps, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Ai, molt bé, i tu?
5: He hagut d'anar canviant el dau de nombre de cares, eh? Perquè dic, va, vaig a tirar un dau de dues cares.
2: Ah,
5: de
2: clar.
5: Dic una altra trucada, ara de quatre.
2: Quatre trucades hem rebut.
0: Ens han encantat.
2: Què, ho fem o no? Tires daus?
5: Sí.
2: Sí, perquè ens fem sense temps. Vinga, tira daus, vinga.
5: Doncs vinga, ha sortit el número 3.
2: El número 3, que és el Juan Francisco de Sabadell.
0: Mira, estarà content, que està caminant.
2: I ja està, fantàstic.
0: N'hi ha un altre, eh?
2: Ah.
0: Són dues dobles, no?
2: Sí,
0: n'hi ha un altre. Eloi, torna a tirar el número ràpid.
5: El 2.
2: El Blai de Lleida. Molt bé.
0: Així ens agrada.
2: Visca Lleida. Pues ja està, estupendo. La gent estarà contentíssima per anar aquest diumenge al teatre.
0: Eloi, farà calor avui?
2: Sí, això, ja tirem.
5: Avui sí,
2: no sé
5: avui
2: si
5: farà calor, però
2: explicar.
5: Ja...
2: Tira.
5: No, simplement avui farà calor, però ja desapareix l'episodi d'una de calor, així que la calor serà una mica més moderada. A Lleida arribaran els 38 graus, a la resta entre 34 i 38 a l'interior i a la costa 30-32. I ara dos dies sense tempestes, tres dies concretament,
2: sí.
5: I a partir de diumenge tornaran els ruixats de tarda al Pirineu, al nord del Pirineu, però vaja, venen dies molt tranquils.
2: Gràcies, Eloi, us deixem ara amb el Matí de Catalunya Ràdio.
0: Adéu.
6: Les 6 en punt. Comença... Els experts! Tothom amunt! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan la relació s'acaba. La música és de Miquel Tejada i dirigeix Jumon R. Protagonitzen Júlia Jové i Xavi Navarro i el podreu veure a l'Espai Texas a finals del mes de juliol en aquest Grec 2026. És un musical que s'inspira lliurement en Trio en mi bemoll. Aquesta era l'única obra de teatre que va escriure mai el cineasta Eric Rohmer, tot i que en té una pel·lícula, també, si la busqueu, està filmint, però en aquest muntatge la Júlia Jové és la protagonista i explica com sobreviure al desamor quan encara hi ha aquest vincle entre les dues persones que abans eren parella.
1: Sobre la idea de fer una adaptació o una inspirar-nos, no?, en el Trio mi bemol de Rohmer, no? I aleshores que parlava d'una exparella, no?, i d'aquestes visites que ella li feia a ell i de com, no?, miraven de poder subsistir o de sobreviure a aquesta sensació de ser ex d'algú, no?

0: podríem estar.
1: Els experts i GAT.
2: Laia, anem al compte d'avui, una revista que porten joves, revista cultural.
3: Exacte, el mood.zip es diu, la trobareu així a Instagram. Funciona una mica...
4: Està comprimit.
3: No, ah. Potser, mira, una mica ben... Mira, no ho havia pensat, però potser sí, en el sentit de que és com un repositori de creadors de continguts, i això cada cop m'agrada més. Són, això, es diuen revistes digitals, però moltes vegades són això. És a dir, la revista fa posts en partenariat, diguéssim, amb algun creador de continguts que hi entén sobre un tema o que sol publicar sobre un tema, i com que estiguéssim la revista fa de paraigua de tots aquests continguts. Per exemple, què fa el mood.zip? Per cert, no us ho he dit, té l'epicentre al País Valencià, però naturalment, com a comunitat lingüística, doncs ho trobo interessant tot el que expliquen. I, per exemple, com us deia, l'últim post doncs és de l'Aina Posada, l'Ania Posada, perdoneu, sabeu que ella fa continguts de llibres, sobretot de literatura, doncs en aquest cas ella ha publicat amb el mood.zip. Però l'anterior, per exemple, és un post en complementat, diguéssim, el que també el fa la Júlia Giné Sardà, que ella és nutricionista, i ens proposa, per exemple, tres opcions refrescants i saludables per portar millor la calor d'aquests dies. Si voleu, sentim-la perquè veieu, per exemple, què s'hi pot trobar.
5: Pareix que la caloria ha arribat per a quedar-se. I així et deixo tres idees de gelats i postres fresquetes, superfàcils de preparar a

0: casa. Per a la primera necessitem meló d'Alger, suc de mitja llima i unes fulles de menta. El primer que has de fer és congelar el meló durant unes 24
1: hores. Bueno, ja ho veieu, aquí en cas unes receptes, però per exemple tenim doncs des de... Moltes vegades també es fan ressò de notícies d'àmbit potser més local, d'àmbit més general, reivindicacions... Per exemple, també m'agrada molt un que és en Ferran, jo m'encanta, és un arqueòleg que en aquest cas parla de com el tema queer era a l'antiga Grècia, que a vegades tenim unes idees preconcebudes que es veu que no s'acaben d'ajustar a la realitat.
2: L'homosexualitat a la Grècia clàssica estava molt millor vista que avui en dia. Totes hem escoltat això o tenim aquesta visió al cap, veritat? Doncs deixa'm dir-te que és fals. Avui torna a desenterrar el meu títol d'arqueologia i et parlo d'història i gènere. Per a començar, heterosexualitat i homosexualitat són termes relativament recents, com del segle XIX més o menys, que sorgeixen per a posar-li...
1: Clar, llavors ens va bé per descobrir aquests creadors de continguts que potser d'una altra manera no hi hauríem arribat, i aquí a través del mood.zip ens van descobrint, però ja us dic, n'hi ha moltíssims, eh? També es fan ressò doncs, de polèmiques que hi ha hagut en algun lloc, o de, jo què sé, agendes d'activitats interessants, de coses de... És que, a més, els temes més variats, per això és una revista, diguéssim, no? Perquè fa com de paraigua de diferents creadors de continguts que van aportant temes interessants i, sobretot, en certa manera, doncs, d'actualitat. Els trobareu al mood.zip. Només té 3.000 seguidors, eh? Jo trobo que no hauria
3: doncs
1: de tenir...
3: Doncs engreixar aquest compte.
1: Sí.
4: Reconec que penso en mi més del que jo voldria, però els matins en el lloguer, perquè sóc més mon pare.

0: l'Ajuntament.
1: Una plaga de mosques omple els carrers d'aquest municipi de la comarca de la Selva des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics, d'on, suposadament, en surt el focus. L'alcalde, Nil Papiol, detalla que van començar a notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
2: Es va acabar veient, doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
1: És que els plàstics no porten res de bo.
3: No porten res de bo.
1: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb aquesta plaga.
2: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
1: Són mosques comunes, però com diu la Laia, n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars i restaurants han hagut de tancar. A més, s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: què ha fet? Doncs s'ha explicat moltes històries compartides al voltant de les flames. També hi ha ballat, també s'ha alimentat i s'ha escalfat gràcies a aquest foc. Però una mica la pregunta és en quin moment se li ha dotat d'aquesta màgia, d'aquest misticisme i sobretot per què ens captiva tant. Doncs mireu, als inicis de la humanitat és normal que el foc gaudís d'una veneració gairebé mística, per això que dèiem, perquè garantia la supervivència, perquè per això podia adoptar una mica l'estatus de divinitat, perquè és el que ens feia viure o morir directament, ens protegia dels depredadors, i per tant al llarg dels mil·lennis va anar convertint també en font de mitologia. Se li va acabar atorgant el poder d'allunyar els mals esperits i una mica en la idea de que s'hi congreguen al voltant la gent per cremar allò dolent per poder renéixer de les cendres, de les flames, i per tant la idea aquesta de renovació.
1: No?
0: Exacte, de renovació. Però els estudis psicològics coincideixen en dir que mirar el foc ens provoca un efecte relaxant comparable al de la meditació. És a dir, ens transmet calma, ens genera una sensació de fascinació que a vegades és com difícil de descriure. Analitzem-ho. És a dir, el moviment de les flames no és previsible, és a dir, és sorprenent, i això ens estimula els sentits, però ho fa d'una manera prou subtil com perquè no ens sobrecarregui, i per tant ens dona aquest estat de calma profunda. I això, barrejat amb el so del crepitar de la llenya, agafa un ambient que és aquest de calma i tranquil·litat, perquè observar el foc ens dona aquesta concentració que permet descansar la ment. Tu estàs com fixat en allò i pots posar una mica la ment bastant en blanc.
1: Sí,
0: és aquesta idea.
1: Té un punt hipnòtic.
0: Ah, exacte. És una mica semblant al que passa quan contemplem les onades del mar o els núvols del cel, que hi ha un cert moviment però no prou atabalador com perquè estiguis pertorbat.
1: Sí.
0: Però és només això, però és que també resulta que l'efecte hipnòtic del foc podria tenir molt a veure amb aquesta història de la humanitat. És a dir, el que no tenen els núvols o el que no té el mar. La presència del foc activaria en el nostre cervell respostes fisiològiques que ens connecten amb la seguretat, amb aquesta supervivència que us deia al principi, alhora que afavoreix aquesta relaxació que parlàvem. És a dir, és una associació que ha quedat gravada al llarg de milers d'anys al nostre cervell, que ens recorda que el foc ens assegura la supervivència i ens protegeix, més enllà d'aquesta tranquil·litat i calma. I són aquests dos factors, la calma i la tranquil·litat, i per l'altre cantó, aquest record de la supervivència que ens manté enganxats al foc. Les històries

0: fa molt poc que ha entrat al Festival de Portaferrada, Cultura Jove, i per tant la Rigoberta hi anirà i jo intentaré també acostar-m'hi. Llavors, en un entorn preciós com és Sant Feliu de Guíxols, tenim aquest festival en el que venen artistes de tot tipus, com per exemple Mònica Naranjo, Solea Morente, Rigoberta Bandini, Maria Jaume, Tina Gorina, Orquestra Europa Galante, Tarta Relena i moltíssims més noms. Llavors, aquest festival es fa durant tot el juliol i l'agost i teniu temps per decidir què voleu anar. És una fantasia, jo diria, perquè hi ha un, com diguéssim, un lloc on es fan espectacles que està a primera línia de mar. Jo he pensat, per favor, què és això d'anar a un concert allà íntim, amb les llumetes. M'imagino, segur, aquella cosa bucòlica de l'estiu, de dir, no porto gairebé roba i estic allà al fin del dia.
1: Bucòlic vol dir rural, però...
0: Ah, doncs mira, sí. també és rural.
1: Rural de costa, sí.
0: Doncs mira, també, per exemple, hi ha un concert que a mi em crida molt l'atenció, que és el del David Bisbal, l'Ernest Prana i la Mariona Escoda, i... Per exemple, perquè veieu un exemple dels descomptes que fa Cultura Jove, passem de 66 a 20 euros.
2: Renoi!
0: Jo diria, aprofiteu l'oportunitat i feu un pla d'aquests de passar el dia i marxar fora. I a part, com que es fa durant molts dies, podeu triar. Que un dia treballeu, podreu anar-hi al següent, no patiu. N'hi ha gairebé cada dia.
2: Que xulo!
0: Hi ha escenaris de més petit format, gran, o sigui que també és per tot tipus de persones i tot tipus d'estil de música. Així que doneu un cop d'ull que a través de Cultura Jove hi ha entrades a la venda.
1: Ara un festi que sempre m'ha cridat l'atenció pel seu nom. La Schubertíada. Deu el seu nom a Schubert?
0: Així és, en deu el nom al compositor Franz Schubert i també, però en aquest festival es permet descobrir d'altres autors afins per l'època i l'actitud artística. En aquest festival que es diu Schubertíada s'aposta per la cançó poètica i la música de cambra i també hi ha una aposta molt ferma pel talent jove. Llavors, hi ha noms internacionals com per exemple Matilda Sterby i Mati Hirvonen, Erika Baikov i Roman Borisov, però també tenim noms d'aquí que fan propostes que a mi em semblen molt interessants, com per exemple la Mireia Tarragoyan, Wolfram Rieger, que fan música de Montpou, Debussy, Toldrà, Poulenc i Schoenberg. Llavors, per exemple, fan una cosa que és La rosa als llavis, que es va composar per Toldrà el 1936 a partir del llibre de poemes Exactament. I llavors també fan El combat del somni, que va ser compost entre el 1942 i el 1951 per Montpou a partir de poemes del seu amic Josep Genés. Llavors, són dues maneres d'apropar-nos a la música des d'un altre prisma que jo crec que pot ser molt interessant. I, per exemple, també com a propostes locals tenim en Bernat Prat i la Maria Florera, la Noemi Funes, la Maria Rall, en Blai Bosseri i l'Oriol Prat, que fan un sextet per dos violins, dues violes i dos violoncels, i era una composició que va ser prohibida durant el nazisme, i llavors també crec que hi ha propostes molt diferents entre elles al voltant d'una època molt concreta. I on es fa això? Doncs es fa la canònica de Santa Maria de Vilabertran, i també hi ha moltíssimes dates, o sigui que el mateix que amb el Festival de Portaferrada, doneu un cop d'ull perquè si no hi podeu anar un dia, hi podreu anar un altre, i com sempre també entrades per Cultura Jove.
1: I ara sí que entrem de pet al teatre perquè ha sortit la programació del Teatre Lliure de la nova temporada i vaig fer una bona repassada. Què destacaries tu?
0: A mi, per exemple, tinc moltes ganes de La senyoreta Júlia.
1: El nou espectacle de la Ludwig Van en format companyia de teatre que tenen la companyia del seu col·lectiu Pedant, crec que és el Teatre Lliure.
0: No, fan al Lliure fan una gira, la Ludwig Van, però a la Beckett fan el...
1: Residència.
0: Sí, fan l'obra de teatre, però els podrem veure també al Lliure.
1: Sí.
0: Que m'han indicat que ballanem. Hi ha moltíssimes propostes, perquè aquest any fa 50 anys del Lliure, llavors han preparat tot d'activitats especials al voltant d'això. També hi ha gent que van ser, per exemple, els impulsors del Lliure, com per exemple la Montse Alcanyís, que en aquest cas ha protagonitzat un espectacle i s'ha intentat fer com una mena de recull d'aquelles persones que han passat pel Lliure per retre homenatge a aquest gran teatre que ha portat tantes coses bones a la ciutat i que a mi m'encanta. Llavors jo us recomano que hi feu un cop d'ull i que comenceu a agafar les vostres entrades, perquè volen, hi ha propostes realment molt interessants, també hi ha propostes locals, internacionals, bé, Rimini Protocol, per si algú els coneix, vull dir que és una oferta molt diversa que recomano que feu un cop d'ull.
2: Que guai!

0: He vingut avui a fer una mica de nostàlgia, al final és això, no? Faig el que em dóna la gana en aquesta secció.
1: Sembla meravellós.
0: Clar. I jo he buscat quin era el primer Caribe Mix que va existir de la història, perquè jo recordo els dels 2000, jo tenia 5, 6, 7, 8 anys, vull dir que tampoc et pensis, la meva memòria el que dona de si,
1: jo
0: però penso...
1: Jo juraria que els vaig comprar tots.
0: És que sí, és que va ser un furor, jo a casa meva també hi eren tots, ja t'ho dic ara. Llavors, el primer, l'original, el Caribe Mix sense número, sense any i sense res, és aquest que està sonant, que és el del tiburón, i també el d'aquest tremendo temazo.
2: El
0: venau,
2: el
0: venau. De quina any és això? 96.
2: 96.
0: Ah, clar, és que 13 anys tenia
3: si
0: jo.
3: Si voleu, els més exigents de l'audiència, podeu fer una referència a Artemisa, el seu animal atàvic, una daina, és a dir, un cèrvol, és a dir, un venau.
0: Molt bé, m'agrada que vagi relacionant tot amb la mitologia grega avui.
1: Deixem dir una cosa, abans sí que hem sentit el projecte 1, que són els autèntics cantants de, o grup que va fer el tiburón, i ara sentim Havana Club Band, i és que... les cançons que posaven al Caribe Mix no havien de ser per les originals.
0: No, eren versions fetes per bandes, efectivament, llatinoamericanes,
1: que
0: normalment.
1: I a més, que segurament els hi reportava molt més beneficis, perquè eren bandes
0: clar,
1: que no
0: havien de pagar
1: de gaire. Exacte.
0: Sí, això també ha sigut com una part de la meva investigació, que he pensat, però per què les cançons mai són de l'artista original? I és per aquest motiu. Molt bé, Sergi, gràcies.
3: També força carnavalera, no?, a banda de Sant Joanística, aquesta.
1: Sí. Bé,
0: és que ja arribava un punt que tot era música, diguem-ne, d'arrels llatines. De fet, en aquest primer Caribe Mix, i en el segon i en el tercer, no hi ha res espanyol, tot són versions de cançons que tenen orígens llatins, amb títols que també molt dignes de Worst Song Ever, perquè en aquest mateix àlbum, que n'hi havia dos, o sigui, eren un doble disc d'aquests de dues cares, o de dos discos, hi havia títols com Chupacabras, La Chica Sexy, El Baile del Perrito, Rica y Apretadita, Mueve Mueve, El Meneaito, Menealo, lo del menearlo, era algo com que es anava explotant. Sí,
1: el Meneaito l'havia ballat molt, jo, aquesta. Sí.
0: Bueno, increïble. Llavors, tant el 97 com el 98 no us he posat res, perquè és exactament el mateix format, i a més no hi ha cap hit, ¿vale? Així com el 96 era El Tiburón i el Venao, aquí van arribar molt fort, 97 i 98 jo no he detectat allò que diguis, ui, això ens va canviar la història de la nostra vida a Catalunya. No va passar. Però què passa? Que el 99 va venir aquest tema.

0: més a més,
1: si voleu, els
0: com es fa gaudir aquest tema?
1: Els més primmirats, pels més primmirats i exigents, aquesta cançó és Salomé, que era la fillastra d'Herodes, a qui va seduir ballant i li va concedir qualsevol desig i que li va demanar el cap tallat de Sant Joan.
2: Hola! Guarge, com ho has lligat tot, ara, eh?
1: No crec que pugui seguir més.
2: No, increïble, això ha sigut el remat final.
0: Per cert, Salomé, que és de Chayanne, en aquest cas, sí, cantada per una banda que es diu...
2: Banda Caliente.
0: Perfecte.
2: Totes les bandes del Caribe Mix tenen aquest tipus de noms, eh? Habana Club Band, no sé, Los Argentinos, no sé què, vull dir, coses així. Un altre temazo que hi havia al Caribe Mix 1999, aquest...

0: Bueno, molt bé, aquí Ricky Martin versionat per gent que no sap parlar d'anglès.
1: És que aquesta versió te la podia tocar, per exemple, el típic cantant amb l'organillo en un hotel de la
0: Exacte,
1: Costa Daurada.
0: Exacte, és que era la gràcia d'aquest discurs, era la puta gràcia. Llavors, què va passar? Que el fenomen es va anar fent gran, ¿vale? I a l'any 2000 van passar de 2 a 4 CDs. Per què? Perquè només el primer no els donava ja per tot, perquè va sortir...
2: Recordeu les caixes, no? Aquelles,
1: home,
2: també,
1: gruixudíssimes.
2: Sí, és com els videojocs llargs, plan Final Fantasy VIII.
1: Saps que ahir el primer dia ja la tenies trencada per sempre.
0: Exacte. Normal que necessitin 4 discos, perquè és que aquell any va ser un no parar de hits.
1: No et queixis perquè aquesta l'has ballada.
0: Sí, és que hi ha moments que no pots triar, saps? Quan tens el Benau aquesta, el Benau aquesta, el Benau aquesta i només van alternant, què fas? Doncs pots també cantar aquesta. Hosti, sí. Però tot això és el mateix any, eh? Perquè jo tot això ho vaig viure quan tenia 14 anys. Que sí, que això és tot 2000. Bueno, és que jo veig la gallina
1: no
0: ho veig. Tots amb els braços. No, sí, jo tenia 5 anys, que és l'edat perfecta per quedar-te com amb aquests records com de base, saps? Core memories, que es diu en anglès. Que dius, això no, me'n recordo millor d'això que de coses que vaig fer el 2022. No us passa, amb coses de petits?
3: Home, clar, el de petit et queda gravat a poc.
1: A més, et marca molt, això.
0: I les coreografies, ens gravaven els nostres pares ballant, totes aquestes coses. Què va passar l'any 2000 en la història del Caribe Mix? Doncs que es va decidir que Espanya formava part del Carib i es van començar a incloure versions de cançons que s'estaven fent famoses a Espanya, com, per exemple, els nostres estimats Estopa. Pon la raja de tu falda, yo tuve
1: un piñazo con un serapanda.
2: Curaçao també forma part del Carib. I Curaçao també està al Carib.
1: Curaçao també. L'aparició d'Estopa va marcar... va ser un boom, eh?
0: Bueno, clar, fins al punt que van haver de posar-ho al Caribe Mix.
1: No,
0: i això ja va ser el principi del final, perquè, evidentment, tu estàs corrompent l'essència del Caribe, que és que no hi hagi artistes del Caribe. Per què? Perquè l'any 2001 va ser la primera edició d'Operació Triunfo.
1: Clar.
0: I van passar coses en aquest disc. Bueno, primer de tot també va ser l'aparició d'aquestes dues.
1: Ara que parles de realities, va ser gràcies a Gran Hermano que aquestes es van fer superfamoses, perquè va ser el Gran Hermano Mix, juntament amb el Caribe Mix, que l'aparició d'aquests dos discos, bueno, va fer una bomba, que això va sonar...
0: Gran Hermano Mix, què era? Que això existia?
1: És que va haver-hi un moment que tot era
0: mix. Tot era mix.
1: Tu li deies nom, li posaves el mix darrere i au.
2: Quin era el que sortia un imitador de l'Aznar a la portada?
1: És que a l'Aznar li van posar una bomba al seu cotxe i aleshores algú va creure molt oportú fer un bombazo mix.
0: Realment ja no es poden fer xistes de res,
1: no,
0: eh?
1: No.
0: Sí, allò sí que estava... Allò sí que feia goig, tu.
1: Sí.
0: Bueno, també per recordar caràtules de discos, et dic que el Caribe Mix al meu cap sempre és aquell fons blau de piscina.
1: Sí.
0: Que no és ni de piscina, és com del mar del Carib.
1: Totalment.
0: Per mi era una piscina, sí. Perquè jo el mar de casa meva no era tenir aquest color. També el 2001 va incloure's en aquest recopilatori Paulina Rubio.
3: Me les sé totes de manera absolutament involuntària.
0: Que és gravíssima. Molt bé, volem oients cantant al cotxe, que sabem que ho esteu...
1: Alguns
0: ho esteu gaudint i alguns ens esteu maleint els ossos, no passa res.
3: No, fins i tot jo, que com que ho tens gravat a la retina, doncs cantes. Vull dir, no és el meu especial simpatia, però ho acabes cantant.
0: És com el del foc que deies abans, Laia, tu. Això
3: ho
0: relaciones amb un record.
3: Sí.
0: I encara que sigui una merda de música, tu recordes aquell moment. I l'últim hit del 2001, abans de la destrucció total del Caribe Mix l'any 2002, que ara us explicaré, va ser aquest.

0: Ai. Jo aquesta recordo mai haver d'intervenir amb els meus 6 anys, intervenir el meu monitor del casal d'estiu per dir-li: si tornes a posar aquesta puta cançó, me'n vaig a casa meva. Estic de ballar la maionesa fins al cony.
1: No, en general, tota cançó que porti coreografia incorporada hi ha mal. O sigui, deixo que cadascú balli com vulgui.
2: A més, aquesta és que era aquella que començaves a remenar com si tinguessis un pot de cola gau gegant.
1: Sí, com si la maionesa es remenés com la marmita de l'Obèrix.
0: Soc jo que us haig d'explicar la metàfora de maionesa, no? Vull dir, teniu ja una mica
2: una
0: edat,
2: No, ja vale. No sé, però va.
0: Perfecte. Doncs què va passar el 2002? Que van sortir tots els triunfitos de l'Operació Triunfo del 2001, es van fer famosos mundialment, clar. Van arribar a l'altra banda de l'Atlàntic i, clar, van haver d'incloure's en el Caribe Mix.
1: Totes.
0: Una repassada.
2: És a dir, va ser l'aparició d'OT el que va pertorbar la calma del Caribe Mix, eh?
0: Així és, nois. Jo tampoc ho recordava així, però vaig estar estudiant la bibliografia i efectivament és així. En aquest Caribe Mix encara es combinava això amb altres artistes que, de fet, David Civera d'on és? No és espanyol, també, David Civera?
2: Sí.
0: Pues, bueno, què va passar? Que vam colonitzar el Caribe Mix. Això és el que va passar.
2: És de Terol, si vols més dades.
1: Quins mals records, eh?
2: Sí, passaria tota la coreo, eh, d'aquesta. Que la detenga.
0: Hauríeu de veure Sergi Vives recordant la perfecció de tots els passos i, a més, que el tio balla bé, ja ho sabeu, perquè balla amb unes bars i això ja es fa vàlid per tots els balls.
2: Amb uns pantalonets beixos de campana, una camisa molt cenyida, massa cenyida potser, amb el coll ben obert, bueno, una cosa molt
1: tangesca. Com de surfer-ho, no, en aquell moment?
2: Una cosa molt estranya, sí. Mira, l'Albert Marín diu...
1: No m'hauria fixat en tu, també t'ho dic.
2: Albert diu: em teniu on fire, estic ballant al mig del menjador de casa meva. Gràcies, me la sé totes, gràcies per fer feliç a un pobre i trist vell. Però bé, Albert, no prou vell, que et coneixem perquè has vingut a públic moltes vegades, no prou vell com per avui no anar a treballar, eh? Vull dir, tens edat laboral,
0: per
2: tant...
0: Perfecte.
1: Aixeca el cul i ves ballant a treballar.
0: Què va passar el 2002? Us ho explico. Més entre històries del Caribe Mix, que va sortir un altre disc, que es deia Disco Estrella.
2: Home!
0: No sé si us en recordeu. I aquí se'ls va avançar per la dreta, perquè, clar, els hits dels Triunfitos arribaven més tard al Carib, que no pas es popularitzaven aquí bueno, aquí de Península, entén-me. Jo no vull dir que aquí siguem a Espanya, però ja m'enteneu. I llavors, el Disco Estrella del 2002 ja va posar aquest tema. Más, te quiero, quiero más de lo que tú me
1: das. Quin horror.
2: Aquest era el grup de l'Àlex Casademunt. Somos dos hombres, un y un mismo destino.
3: I la Mireia.
2: Era la meva representant perquè era de Vilaseca i anava a la meva uni. Bueno, la meva uni.
3: La Geno i en Damián, crec que hi havia en Damián.
0: Llavors,
2: per què és això?
0: Els Triunfitos comencen a colonitzar el Caribe Mix i el Disco Estrella comença a absorbir-los perquè tenen l'avantguarda d'això, sabem que triomfarà aquí, per tant anem a treure-ho abans que el Caribe Mix. Llavors, el 2003 va passar que, ja no us ho poso perquè va quedar tot així com tot totalment eclipsat per gent d'Operació Triunfo, la Beta Maldime, Santa Lucía, l'Helena Gadel... O sigui, OT es va apoderar del Caribe Mix. Jo, si hagués sigut llatinoamericana, hagués fet la revolució i hagués dit: me la soplen aquests espanyols a mi, vull dir, torneu-me a portar King Africa, que potser va ser dels únics fixos que a cada Caribe Mix treia un tema nou. Tots els discos tenen una cançó de King Africa.
1: Digue-li canviat la lletra de l'anterior,
2: Ens conquereixen, ens expolien i a sobre ens treuen el Caribe Mix.
0: El mal que s'ha fet a aquests països no té nom. Sort que el 2004, i ja per anar acabant, perquè després ja va venir la cadència...
2: Ui, és tardíssim, l'última.
0: Els dos hits del 2004 que per mi van ser la Revifalla.

0: Uf, aquella trucada. Qué tòxica.
1: Era un politono,
0: cançó.
1: A més a més.
0: Estava tenint un politono.
1: Bueno, i al principi de tot tu dius la trucada que li diu...
0: Sí, sí.
1: No sé què li diu, però coses de violència de gènere, bàsicament.
0: Totalment. Deixa el teu nòvio i jo estaré aquí tota l'estona esperant.
1: No, no, boníssima, worst song ever. Sí, sí. I ja està, ja per rematar. Los gusanitos. Vinga.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Ara anem de pubs, Laia.
2: Anem de pubs perquè la majoria de locals musicals de Lleida han fet un pas endavant per promoure l'ús del català en l'oci nocturn de la ciutat. És una iniciativa pionera a Catalunya que les sales de festa han acordat amb Òmnium Cultural per programar més música en català i reforçar-ne l'ús en l'atenció als clients.
3: Bravo,
2: molt bé. Per celebrar-ho.
3: Bé.
2: Paraules com vespreig en lloc de tardeo o combinat per dir que volem un cubata, doncs són alguns dels canvis de vocabulari que volen incorporar gairebé una vintena de sales de festa lleidatanes per fomentar el català als espais d'oci nocturn, a més de punxar més música en català o fer també les comunicacions en la nostra llengua.
3: Però, per exemple, algú que ho demani malament no se li servirà?
2: No estem aquí encara, per desgràcia. Val. Però sí que és veritat que a vegades és tan tonto com que quan està posat en una llengua tu demanes... Vull dir que s'ha de facilitar, saps?
3: Sí.
2: Perquè hi ha molta gent que cau cap un cantó cap a l'altre, te'n faries creus. Consciència lingüística zero, però si està posat, doncs mira, jo segueixo la beta una mica. És el primer cop que tantes sales de festa s'uneixen perquè el català pugui sonar també a la pista i a la barra. Així els locals d'oci nocturn es comprometen a utilitzar el català com a llengua habitual en la publicitat i en les comunicacions, a promoure'n l'ús en els seus espais i a incorporar música en català en la seva activitat habitual. Dolors Piferrer és la presidenta d'Òmnium a Lleida.
4: Lleida ha de ser un referent, hem de fer de model per les altres ciutats i pobles catalans, és a dir, és com un compromís que crec que ningú mai s'ha plantejat. Potser no, la nit és una cosa que sembla que no tingui tant a veure, perquè normalment doncs, et preocupes per l'escola, que és importantíssim, però per què no la nit? Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves, doncs a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, és a dir, a tota la cultura nocturna, per què no posar el català allí també?
2: Clar que sí, és essencial. Mireu, locals com el Vilova, la Manolita, la Nui, el Traganits o la Boat, fins a un total de 18 han signat amb Òmnium l'acord d'adhesió a la campanya Que soni el català. Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, perquè però que tota la campanya, perdoneu, per promoure el català a l'oci nocturn és benvinguda.
5: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència de d'on som, prendre consciència de com està la llengua i que si no ens esforcem tots en la defensa de la nostra llengua, doncs estem veient que les estadístiques diuen que l'ús s'està perdent i penso que és important fer aquestes campanyes precisament per això.
2: Clar que sí. Òmnium Cultural es compromet a ensenyar el català al personal que treballa en aquests locals, a facilitar la cartelleria i material per promoure'n l'ús i difondre la campanya. A més, es vol fer una festa anual destinada a la promoció de la llengua. Considerem

0: Hem jugat una mica a la peli El dia de la marmota, en què cada dia el senyor posava la ràdio a la mateixa hora i sonava el mateix. I mola, Laia, perquè ens has creat aquesta mena de sensació ambiental.
1: Segueix la canícula, i com que segueix la canícula, crec que és important parlar de manera crítica de com afrontem aquestes situacions d'altes temperatures fora de lo normal, però cada vegada l'hora més normal, per desgràcia, no? Efectivament, són els dies de l'any en què els aires acondicionats més xusquen, perquè és una realitat. Hi ha habitatges que sense climatització, doncs hi hauria un alt risc, fins i tot per la vida humana. Però hem vingut a parlar avui que aquests aparells, doncs, també són una mica problemàtics i hem de veure a veure com els hem de gestionar. Perquè si aquests dispositius, els aparells d'aire condicionat, compleixen una funció clau per combatre les onades de calor, però el seu ús és contaminant, això és així, i fins i tot pot resultar contraproduent, i ara us explicaré per què. És que els aparells d'aire condicionat contribueixen a l'acumulació de la calor a l'atmosfera. És senzill d'imaginar, eh? Potser us hi trobeu. En un edifici de pisos, tothom posa el seu aparell d'aire condicionat, a més ho han de fer a l'exterior, i si ho fan en un lloc on estan tots junts, doncs això encara és més extrem. Es reforça la idea d'illa de calor a l'edifici, perquè tots aquests aires acondicionats, aquests aparells, desprenen aquest aire humit i calent alhora, i per tant això escalfa aquell carrer, escalfa aquell nucli urbà en general, i per tant això fa que els aparells d'aire condicionat que requereixen els edificis encara requereixin més esforç per refredar l'ambient, que alhora és més caldejat, i per tant és un peix que es mossega la cua, per no parlar del soroll que generen i de tot aquest aire humit que, si a vegades passeu per l'exterior d'una botiga o d'un lloc on tenen l'aparell d'aire condicionat a fora, és terrible, no? Aleshores, és interessant sospesar també quina és la font d'energia amb què vestim aquests aparells d'aire condicionat. Són plaques solars o és corrent de la xarxa? Perquè si és corrent de la xarxa, segurament, a part de que estem afegint pressió al sistema, és bastant probable que aquella energia provingui d'una font no renovable i, per tant, més gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Davant d'això, una mica els experts, és un problema de mala solució, eh? Però sí que és veritat que els experts aconsellen, doncs, pensar en la climatització d'una manera més genèrica, a l'hora també de construir els habitatges i alhora també, doncs, de muntar les ciutats. En un urbanisme que minimitzi aquestes illes de calor, el que dèiem una mica ahir també, eh? En pensar en les ombres a partir de vegetació, en refugis climàtics a l'abast de tothom, perquè, mira, una dada. Sabeu quin percentatge de piscines de l'estat espanyol són privades?
0: Espero que cap, però...
1: El 90% de piscines d'estat espanyol són privades.
0: Molta aigua.
1: És a dir, no estem parlant de llocs d'abastir la gent, que siguin públics, per refrescar-se. Si ahir parlàvem de parcs infantils, ens podem fixar també en les places en general, cimentades, sense arbres, sense toldos. I què passa? Doncs que hi ha carrers plens de cotxes aparcats a banda i banda, que també amb el metall acumulen tota l'escalfor i després la van alliberant, i circulació intensa, cosa que, doncs, no para també de fer augmentar la temperatura.
0: Hi ha gent que es queixa que has dit toldo, eh? O sigui...
1: Perdó, això m'has dit tan dalt. Sigui com sigui, podem aïllar molt bé els edificis i aconseguir que mantinguin la temperatura a les hores de més calor, però de poc serveix perquè haurem d'obrir finestres quan a la nit refresca, però què passa? En un nucli urbà que s'ha fet aquesta illa de calor tan forta, obrir a la nit no ens serveix de res, perquè obrim i no entra cap bri d'aire fresc, perquè tenim els aparells d'aire condicionat dels veïns, xuscant a tota velocitat, els cotxes aparcats a les voreres que estan alliberant tota la calor que han concentrat durant el dia, i aquest efecte illa de calor tan potent fa que no puguem ni obrir per ventilar els vespres. Per tant, tot el tema de la ventilació creuada i tot el tema de pensar els edificis de manera que no requerissin d'aquest aparell d'aire condicionat queda, doncs, fracassat. S'ha de pensar en global, s'ha de pensar tant en l'urbanisme de les ciutats com en els edificis en ells mateixos, però sí que s'ha d'abordar d'alguna manera, perquè és evident que la solució d'aires i aires i aires i aires no ens està resolent el problema. És un peix que es mossega la cua i fa més gros el problema.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Papi, posa-la al disc, la cançó que en Joan Dausà dedica a la seva filla Julieta i una de les cançons que està ressonant més aquí als Matins Dicats amb els experts. Us despertem aquí cada dia amb la Laia Vidal. Què tal?
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Avui que és dijous, dia 25 de juny. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, Roger.
0: I tenim aquí el grup de WhatsApp dels oients, tot ple de fotos de fogueres i bé, ja que aquí ja queda molt enrere. Però em quedo amb la foto de l'Adam, que el nostre oient, Cofoi, ell va ser l'encarregat de ser el DJ de la seva revetlla i ens envia una foto a Point of View, una foto pop de la pantalla mentre punxava.
2: A veure, què?
0: Hi ha Four Tops, James Brown, tot clàssics.
2: Molt bé, molt
0: poca cosa recent. Guai, bé. Adam.
2: Espero, també està bé.
0: Espero que hagi anat bé la teva revetlla fent
1: de
0: DJ.
1: M'envia que no va guanyar la Julieta.
2: No.
1: Ah, no, jo sí que vaig posar.
2: Jo vaig estar en una revetlla que hi havia Sodi, de Tarragona, van venir a Malgrat de Mar.
1: Oh, que guai!
2: I després va venir un grup de versions de grups valencians que es deia Esbarzers. I tocaven tot. De so, de fúmiga, genial.
0: I vaig a una festa sense lletra, era una festa electrònica.
1: Què vol dir sense lletra? Bé, la també, música sí. No tenia lletra.
0: A més, ens envien un missatge de fa poca estona, el mateix oient, l'Adam que feia de DJ, ens diu... Sembla dilluns, però és dijous.
1: Així que Adam... Sí. A veure quantes vegades diem avui que és dilluns,
0: bueno,
1: eh?
0: No, és només el premi del nacional cunyadisme del dia és pel primer, només. Per tant, li donem a l'Adam. En Jordi diu, segon dilluns de la setmana, eh? Doncs mira, Jordi queda segon en aquest concurs. I un altre Jordi ens diu, bon dia des de Mallorca, i ens diu, cel totalment estirat, sense núvols, esperant el sol, i ens envia una foto de la seva terrasseta o al mar, i diu que ens escriu des d'Esmolinar, un barri de Palma que diu que era molt maco, però que ara està totalment gentrificat.
2: Ah, noi.
0: Bon dia, Jordi, salutacions bon dia. Als teus veïns. I també, entre les cosetes pendents que teníem aquí al xat, te'n recordes, Sergi, que dimarts, l'anterior programa, parlàvem de Noruega, i et vaig dir, ostres, aquest Haaland em fa molta gràcia. Sí. I em vaig dir que és un tio que ja era famós.
2: Oh, i tant, molt, molt. De fet, el Barça també el volia, eh?
0: Ah, sí?
2: Sí, i tant.
0: Doncs aquest jugador noruec, que a mi m'encanta, perquè s'ha convertit en el rei del meme del Mundial...
1: Per què és tan important?
0: Mira, per una banda, perquè és com molt amable amb el rival, és com molt bon noi, val? Però per altra banda, quan estàs jugant, sembla un viking que et persegueix.
2: És així tal qual.
0: Sí, per les seves expressions, és com entre divertit...
1: No. Si jo sé quina cara fa i tot això, que no sabia per què era de moda últimament.
0: Ah, pel Mundial.
2: Jo aquest tio em persegueix de nit i t'ho dic en sèrio que corro més.
1: Sí, fa mitja por, sí.
0: Doncs en aquest moment que li comentava en Sergi, li deia, explica'm què és el Haaland, que és el rei de la memesfera, i m'he convertit en un fan absolut d'aquest jugador noruec, a la vegada li vaig escriure a la nostra oient oficial noruega, l'Elga, que des de Noruega estudia català i ens escolta, i li vaig dir, ostres, Elga, explica'm què on del Haaland, si encara és més famós del vostre país. I em va respondre una cosa així com ara, Roger, no em preguntis més a futbol, que m'és igual, però estic content pel meu país, per no tindre res a dir de Haaland ni de ningú, i va i li amorra el mòbil a un amic seu que estava al costat, que és noruec també.
2: A veure.
0: Ens va dir això.
3: Vull benvenir l'anlegen de say hey a alla l'estorana.
4: Hola a tots els oients i gràcies a l'equip noruec per una victòria més. No ha sigut un partit fantàstic, però ha estat molt bé guanyar-lo. Per descomptat, tenim el nostre gran i fort viking al davant, que una vegada més ha marcat dos gols. Molt ben fet pel senyor Haaland.
3: Enorm bra gjort av Mr. Haaland.
0: Felicitats a Noruega.
2: Felicitats.
0: Ja s'han classificat per la següent fase, ho dic bé.
2: Molt bé.
0: Encara falta un partit, però...
2: Encara falta un partit per definir si seran primers o segons.
0: 6 puntacos. Doncs amb l'himne de Noruega arribem a les 7 i 5 minuts del matí i pel que fa al temps s'acaba la onada de calor, per tant, senzillament, avui farà moltíssima calor i ja està. És així a la Cordomia? Bon dia.
5: Bon dia. Si el temps serà molt tranquil, potser amb algunes nuvolades del Pirineu, que avui no deixaran pluja, i amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir. Per tant, avui tècnicament s'acaba l'onada de calor, tot i que l'episodi d'altes temperatures es mantindrà gairebé una setmana més.
0: Gràcies, Eloi Cordomí, i avui, 25 de juny, també és el Dia Internacional Antiteorí.

0: El Calamaro l'has posat perquè és prominentment taurí, no?
1: No, perquè és una cançó romàntica i sóc així de romàntic. Bé, a banda de la tauromàquia, ja òbviament prohibida, us preguntem, pregunta del dia, oients, a quina tradició catalana prohibiríeu o modificaríeu essencialment i per què? Ja sigui per motius animalistes, laïcistes, de gènere, de seguretat o senzillament per molestar el poble del costat. Doncs tenim, de fet, la resposta més habitual, el que estic veient aquí al nostre xat, és prohibir tota mena de maltracte als bous al nostre país. La Marta diu els correbous perquè la tortura no és cultura, el maltracte no ha de ser permès ni s'ha de votar. En Sergi, eminentment racista, un tal Sergi Vives, diu: jo eliminaria els sambòdroms de carnaval.
0: Efectivament.
1: Què ens pensem, que som a Rio de Janeiro?
0: Exacte.
2: Sergi, més un, més
0: el carnaval a Catalunya és per riure, no és per lluir, ai sí, ai vaig a posar-me guapo. No, és per riure el carnaval.
1: Dubte, tenint en compte que en aquest hemisferi el carnaval recau en hivern.
0: Exacte.
1: És obvi que s'hagi de fer amb un sambòdrom i no al carrer, no?
0: No, no, no, quan dic que sambòdrom és que aquí, com que no en tenim, el fem directament al carrer. Clar. I passem una rasca que però, pots imaginar.
1: Pensar que sambòdrom és com se li deia al pavelló durant el carnaval, el pavelló del poble.
0: Allà sí, sí, però no, no, no, aquí ho fem al carrer pensant-nos que som en un sambòdrom, que encara és més cutre, i posant grades al mig del carrer. Val. És molt estrany.
1: Bueno, a mi, el vestir-se en plan sambero, però allí on la pell queda a l'aire, és a dir, quasi tot el cos...
0: Fico posant... una mena de licra.
1: Una mena de licra, sí. I a més, atenció, que el que diré ara, que sóc, seré jo el racista, color carn.
2: Bueno, i batucada, esmorzar, dinar, berenar i sopar, no?
0: Però, bueno, bueno, aquest és un altre tema, el batucada, sí, que també te l'elimino ràpid, la batucada.
1: De fet, entre els bous i la batucada, quasi totes les respostes són sobre aquests dos temes que s'haurien de prohibir, tant bous com batucades. Així que aniré buscant altres personatges. Mira, en Xarnego torna aquest tema de votar que tant li molestava a la Marta, perquè diu: al meu poble s'ha votat dos cops el tema baquetes

0: legislatiu...
1: Clar, però sí que pot ser un error, no?, fer una llei a nivell català quan el tema el tenen ells i, per tant, és quan ells es posen a defensiva, com és normal. Cadascú que es decideixi les seves coses.
0: Exacte. Ara bé, que aquest mateix oient, la Dame des de l'Ebre, ens diu el mateix dic de Pirena, les curses a trineus o els tres toms.
2: Totalment d'acord.
1: Clar, sí,
0: diu,
1: sí,
0: o els concurs...
1: O tots moros o tots cristians.
0: Sí, diu, o concursos de gossos pastors. Diu, el problema és que copen les activitats de festes i no hi ha alternatives per la gent que no ens agrada. Bé, en Ferran diu, sí, les batucades, atenció a la subtil metàfora, diu en Ferran, les batucades són el mosquit tigre de la cultura popular, sí, espècie invasora.
1: Totalment.
0: Prou batucades. I a tu per què t'has agradat tant la batucada?
1: Perquè no és autòctona, en primer, i a més és molt insistent. O sigui, no sigues una batucada, però que hi ha una batucada a l'altra.
2: I la batucada, o sigui, ha d'haver-hi un límit de minuts. Hi ha un moment en què dius, ja prou.
0: I a batucòdrom?
2: També. I el mateix amb els trabucaires.
1: Els trabucaires
2: no estan tot el dia.
1: Van al matí, els seus trabucs, i ja està.
0: A veure, són insistents, Laia, però sí que són autòctons. Per tant, sí.
1: Clar. Uh-huh. No són insistents. Fan una trabucada el primer al matí i se'n van a casa seva.
2: Són insistents.
0: Per lo poc que fan, és molt insistent.
2: Sí.
0: Disparar l'aire.
1: Però per una vegada.
0: Atenció al Manel. Diu, la tradició, ell prohibiria la tradició de demanar al peixater que te tregui les espines. Diu, si no saps menjar peix, fes-te barrites pescanova.
1: Ofereix la peixatera, no és culpa meva.
0: Format àudio, respostes en àudio.
3: Tot el que sigui maltracte animal el prohibiria tot. Deixa votar per què? Vull dir, des de quan no es pot fer el maltracte. Tot el que sigui maltracte animal, correbous, els enfermers també els eliminaria tot. Després també eliminaria les batucades. Batucades? En quin moment hem pensat que és una bona idea tenir a qualsevol festa una batucada? Eliminem-les totes. I finalment, trabucaires. Tradició catalana i tot el que vulguis, però a mi em sobren molt.
4: Hola, experts, què tal? Guapos.
1: Gràcies.
4: Familiar, un amic que va tindre un nadó. Ostres, és que me n'alegro molt, et dono una abraçada, un petó, però jo no tinc que portar-te cap regal.
5: Ja heu sigut pares, hòstia, quina il·lusió, tal, i us passeu, oh, molt bé, tal. Bueno, aquestes coses, has de fer veure que et fa molta il·lusió.
6: Laura.
4: Això ho prohibiria. Estès ja d'una manera que sembla que sigui obligatòria. Per què? Ni portar ni regals, ni donar-te diners, ni res de res. I jo vinc a veure't a tu. Com a molt, si anem a prendre alguna cosa, mira, ja pagaré jo la cervesa.
7: Jo, amb l'empadronament, obligaria també a inscriure's a una associació local i participar-hi. O sigui, tens de tindre els teus punts de participació en alguna associació local, de manera que facis poble i fes barri. Però seria l'única manera de sentir-se que pertanyen a aquell lloc. Si no, com ho fas? Si no és amb associacions o entitats locals, què fa la gent? El d'escombrar el carrer també ho faria, que abans es feia més, i així veies els veïns a veure si estaven bé, si no estaven bé. Els preguntes a veure com si tenen alguna operació pendent o si tenen algun paquet per rebre, que tu estàs a casa i comparteixis una mica més. I a casa teva no s'acaba a la teva habitació. És bonic.
4: Que ja s'acostuma la gent a que els regals als nadons han de ser entre, no, 80, 100 euros... Collons!
8: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.

0: Sonen ses campanes, així es titula aquesta cançó de la Maria Jaume, que dedica a la festa major del seu poble, Mallorca. I parlant de Mallorca, els nostres oients li donen escalf al Jordi, l'oient de Palma, que ens saluda cada dia i que lamenta que el seu barri està sent gentrificat totalment, el barri d'Es Molinar. Li respon a un altre Jordi, que li diu que hi ha anat alguna vegada, i diu: és molt maco, Es Molinar. Un comentari que queda una mica pixapí, és a dir, però suposo que el Jordi d'aquesta riba no l'ha gentrificat, també. I en Roger li diu que també coneix molt aquest barri, que té un lema que es diu Es Molinar Port Petit. Diu: hi passo sempre que vaig a Mallorca, i també el conec per l'Aurora Picornell, militant comunista nascuda en aquest barri de la ciutat de Palma. Doncs bon dia a tothom.
1: Barri obrer i mariner,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, pel que veig, guai. Avui hem conegut Es Molinar. Ah, i tenim en Ferran, que ens comparteix un dels memes del Haaland, que és la comparativa entre el Haaland i el personatge.
1: Hosti, com s'assembla
0: en
1: Bú!
0: És el monstre Bú en format prim, en la segona fase,
1: sí.
0: En la fase més malèvola, eh?
1: Doncs, sí, s'assembla molt, sí.
0: I veieu que s'està... Laia, veus com el Haaland és el rei dels memes?
2: Sí.
0: S'està convertint en la cara més visible del Mundial. Ara és un quart de 8 del matí d'aquest dijous 25 de juny, i atenció, perquè avui, a banda de ser el Dia Internacional Antitaurí, se celebra el primer Dia Mundial ja oficial d'una de les bandes musicals més importants de la història. It's been a Perquè potser us sobta, però fins ara els Beatles no tenien Dia Mundial oficial. Sí que se celebrava avui, 25 de juny, de forma oficiosa, des de fa ja dues dècades, per la iniciativa de la fotògrafa Faith Cohen, però es tractava d'un esdeveniment organitzat pels seguidors. Ara, Sergi, s'ha oficialitzat.
1: Exacte. Els Beatles i Apple Corps han anunciat el reconeixement del Dia Mundial dels Beatles amb activitats arreu del planeta per commemorar el 25 de juny de l'any 1967, quan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr van interpretar en viu a l'estudi Abbey Road la cançó All You Need Is Love com a part d'All Wall, la primera transmissió global via satèl·lit amb una audiència estimada de 400 milions de persones. És per això que avui volem sumar-nos a aquesta celebració fent-vos un top 5 de curiositats al voltant dels Beatles.
2: Top 5.
1: En el número 5, els Beatles es van separar en un parc de Disney. Els darrers anys de vida del grup van estar marcats pels rumors d'una possible dissolució, però el més estrany va ser el lloc escollit per signar-ho, ja que la separació es va fer efectiva a Disney World. De fet, John Lennon va signar des de la seva habitació a l'hotel Polynesian Village, un hotel tematitzat del parc, el contracte de dissolució de la banda.
2: T'imagina, que hi vas molt a Port Aventura, havíem fet separes.
1: Hòstia, t'imagines que peto els experts des de, jo què sé...
0: Es refereix al teu matrimoni.
1: Ah, el matrimoni,
2: no,
1: hòstia,
2: és que
1: seria molt, molt cru, eh?
2: El que sí.
1: En el número 4, les banyes, mira, parlant del tema, són símbol roquer i a més a més poden tenir l'origen en els Beatles. In the town where I was born lived a man. I és que les banyes d'aquestes roqueres apareixen dibuixades per primer cop al seu disc Yellow Submarine de l'any 66, en el que John Lennon les mostrava com a símbol per allunyar el mal adoptant-lo del budisme. Sembla que el significat, però, més associat a fer això de les banyes com a una cosa malota, no? El va emprar el grup Black Sabbath 3 anys més tard, quan Ronnie James va substituir el cantant Ozzy Osbourne i va emprar un gest que li havia ensenyat la seva àvia italiana, també per allunyar el mal d'ull. En el número 3, els Beatles tenen la cançó més versionada de la història. All my troubles seem so far. Exacte, el Yesterday consta al llibre Guinness dels rècords com el tema més versions fetes, més de 2.200, entre les que destaquen, per exemple, la de Marvin Gaye. O, per exemple, Ray Charles. Yesterday. Anem amb el número 2. Els Beatles van estar a punt de comprar una illa a Grècia. Quan surts per fer el viatge cap a Itàlia. Que bé que cantava aquesta cançó John Lennon. Exacte, els Beatles volien crear la seva pròpia Ítaca. L'any 67, durant la pujada de la psicodèlia, el quartet de Liverpool va planejar comprar un arxipèlag a Grècia per establir una comuna utòpica autosuficient. És el teu somni, Laia, aquest?
2: No en sé.
1: Encara que van arribar a visitar el país amb la intenció de tancar el tracte, finalment van desistir de la idea. I en el número 1, de què feien olor els concerts dels Beatles? Yeah. Doncs feien olor d'orina. Cantants com Bob Geldof i diversos productors musicals asseguren que era tan incontrolable el que provocaven els Beatles de les seves fans que aquestes solien miccionar-se al damunt. Sembla que el Pipi corria pel terra dels cinemes i auditoris a causa del seu frenesí incontrolable i tots els cronistes deien que feia això.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-me, és fortíssim.
0: Sí, sí. Bé, feromones al capdavall, una cosa ben sexy. És el Dia Internacional dels Beatles. Expliqueu-nos si coneixia totes aquestes històries que us ha compartit en Sergi i si en voleu afegir alguna més. Ara és un quart de 8 i 5 minuts del matí. He dit-li 5 tard, també he caigut tard. Ho heu sentit, com l'he dit al final?
2: Doncs, mira, afanya't.
0: Ens afanyem a despertar-vos amb la Lizzo, que ens canta Good Spell, i ara de seguida parlem de lectures.

0: Així sona els experts.
1: Ja sabeu que a mi m'agrada jugar a futbol des de petita i, clar, a una nena dels 80 jugar a futbol doncs no era fàcil, no? Bàsicament no et passaven la pilota.
2: No fos pa parir, cabrot!
3: Sí que és veritat que s'ha desenvolupat com una certa tendència a utilitzar altres arts en jugar amb homes. I és una cosa que em sap greu, perquè jo no sóc una persona violenta i a mi no m'agrada haver de fer servir la violència.
4: Sí, seguro.
3: Això és per fotre una pallissa a la criatura.
5: Un moment.
6: Laia, no em treguis la il·lusió.
3: Doncs de treure la il·lusió, hòstia, se la trauré. I em vaig arribar a dir-li al senyor. Però què es pensa? Que li va posar una bomba? Dic, a veure, que tampoc seria tan mala idea. I és una cosa que em sap greu, perquè jo no sóc una persona violenta.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Les 7 i 23 minuts del matí, anem al Baix Camp.

0: Al Baix Camp, bressol d'Antoni Gaudí, tornem a parlar de l'arquitecte perquè va néixer un dia com avui, un 25 de juny. Si no l'hagués atropellat un tramvia, avui hagués fet 174 anys. Veus? A més, ja sabeu que enguany es commemora també el centenari de la seva mort, el 1926, i també es commemora un imant de la meva nevera que em vaig comprar a les Rambles, on apareix la Sagrada Família i diu Espanya. Oh. L'únic dia que... Sí, exacte, la Laia va venir a casa meva, recordes? Ha ensenyat el meu pis i els meus llibres i em deia, no s'entén la broma, és que no s'entén la broma.
1: No s'entén.
0: No, però és, Laia és, diu, serà de família i diu, Espanya, i ho tinc a la nevera.
1: No, tu ves pensant que és una broma.
0: Bé, parlem ara de més coses encara de Gaudí. Una novetat editorial d'autoria doble és un assaig històric que tinc ara a les mans que es pot començar tant per una banda com per l'altra. Hi ha una banda que es titula Gaudí és de Riudoms, molt interessant, i l'altra, que no he tingut temps de llegir-la ara, es titula Gaudí és de Reus, i signa l'insigne periodista i escriptor Miquel Bonet, que potser molts el coneixeu pel Twitter, però jo l'admiro molt com a escriptor. De fet, recordo la seva novel·la El dia de l'escòrpora, que per mi va ser llibre català de l'any. Llegiu-la si teniu l'oportunitat. Però ara quedem-nos en aquest petit assaig que acaba de publicar. Sentim l'autor.
2: Gaudí és de Reus, evidentment. Aquesta és la meva tesi principal i de la qual ningú no me'n podrà moure. Però, amb la polèmica que hi ha hagut, sobretot els últims 70 anys, he trobat interessant abordar-la des del punt de vista de la pertinença i la identitat. De fet, fins que Gaudí no va ser mort, a ningú li va passar pel cap dir que Gaudí no era nascut a Reus, i van ser una sèrie de testimonis orals del seu entorn i també des de Riudoms que van posar sobre la taula aquesta hipòtesi d'un naixement accidental a Riudoms, que és el que ha fet que fins avui en dia hem arribat amb aquesta incertesa. Però més enllà d'això, el que a mi m'ha interessat més d'abordar aquesta qüestió és el tema de la identitat i la pertinença. D'una persona que deia que l'originalitat és tornar als orígens, és un tema que és rellevant en la seva manera artística i fins i tot vital de veure el món. Com se devia sentir, com devia ell estructurar les seves identitats concèntriques.
0: I l'altra banda d'aquest llibre es titula Gaudí és de Riudoms, que signa l'oient històrica del programa, l'Helena Domingo, seguidora dels experts des de l'any 2012. Així que escoltem amb el mateix respecte i objectivitat la seva versió.
3: Bon dia, experts. I el que he volgut fer en aquest llibre és explicar per què els riudomencs diem que Gaudí és de Riudoms. I hi ha dos motius principals. El primer és perquè hi va néixer. El parc de l'Antoni Cornet es va produir al Mas de la Calderera i hi ha tota una tradició oral que ha passat d'avis a pares, de pares a fills, de fills a nets, que expliquen que el naixement va ser allà. I un d'ells, el de testimonis més importants, és el de la llevadora que va atendre el parc. Llavors, l'endemà va ser portat a batejar a l'església prioral de Sant Pere de Reus.
1: Ah.
3: L'altre motiu és perquè hi va mantenir una relació molt estreta al llarg de tota la seva vida. A partir de l'any 1878, quan Gaudí tenia poc més de 25 anys, els Gaudí es van vendre totes les propietats que tenien a Reus i van conservar les de Riudoms i les van fer servir de base d'operacions al llarg de tota la seva vida fins que Gaudí va morir. Aquestes propietats van ser seves. I ell hi venia sovint i es va convertir d'alguna manera a Riudoms en la seva base d'operacions, a la seva terra natal, al Camp de Tarragona, al Baix Camp, fins que l'any 1926 que ell es va morir. A part, també en aquest llibre he volgut explorar una mica com tota aquesta història amb Gaudí, com el fet de ser poble de naixement i poble de vincle amb Gaudí ha influït també en la nostra identitat col·lectiva com a poble i després també en la nostra relació amb la ciutat de Reus.

0: voltors.
1: Gaudí és a Reus, Gaudí és a Riudoms. És el llibre que regalem avui al miniquiz. Us el regala l'editorial Peu de Mosca. I avui mateix, aniversari del naixement de Gaudí, es presentarà a les 7 de la tarda al Centre Artístic Sant Lluc, al barri del Born de Barcelona, un centre artístic que n'era soci, Antoni Gaudí, a més altres artistes com Puig i Cadafalch, Joan Miró, el pintor Ricard Opisso de Tarragona. I a més, avui seran el Miquel i l'Helena presentant el seu llibre.
2: En busca d'un lloc neutral, ni presentació a Riudoms, ni presentació a Reus. Barcelona,
1: un
2: que està al mig.
1: Exacte, on també Barcelona és una ciutat que es relaciona molt amb Antoni Gaudí.
2: Una mica, sí.
1: I aquest centre cultural que té ja quasi 200 anys d'història, anaven allí aquests intel·lectuals, era com el centre cultural, hi havia els centres culturals anarquistes, sí. I els més conservadors,
2: val.
1: Que hi havia aquest, el Sant Lluc, avui, val. Si no hi ha anat mai, és un lloc supercèntric, a línia Caroga, pel Born, i podeu veure com és aquest lloc físicament, arquitectònicament, i també conèixer l'Helena i el Miquel, que avui presentaran aquest llibre. D'aquí una estona el sortegem al miniquiz. I ara entren també unes barcelonines, les al·lèrgiques al polen, aliades amb un osonenc, cantant per Albo. Ens canten Fer-ho tot malament.

0: amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7:31, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Un minut que passa de 7:45 d'avui, que és 25 de juny. Què hem de saber?
2: Doncs avui estem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada. El més important, de magnitud 7,5. Tot plegat ha passat poc després de les 6 de la tarda, hora local. Les autoritats veneçolanes estan avaluant els danys, però s'estima que seran molt greus i possiblement amb pèrdua de vides, perquè s'han ensorrat edificis sencers i entre els dos terratrèmols amb prou feines ha passat un minut. Més coses. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari. A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional també ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxegar 200.000 euros per influir el govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. D'altra banda, Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn, passant a l'atac contra el PP. El president espanyol reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán, i en la seva compareixença al Congrés, Sánchez també va parlar d'assetjament judicial contra la seva família, però no va donar més detalls. Mentrestant, la dona de Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert així una de les mesures cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Begoña Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats. A casa nostra, els bombers han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc va començar ahir al migdia en una zona de matolls, a prop d'una parada d'autobús, i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Al vespre, els bombers el van estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població. Ahir també hi va haver dos incendis més, que es van estabilitzar a la tarda, a Isil, al Pallars Sobirà, que es va declarar en una zona de difícil accés, i a Odèn, al Solsonès, a dalt d'una carena a prop del port del Comte.
3: Ostres, estava pensant que sí, va haver un incendi a Isil, tenint en compte que van ser falles fa dos dies i va ser en una zona de difícil accés, a veure que no tinguis a veure...
4: No ho sabem.
3: Estem especulant, eh?
1: Laia, estic especulant jo. Va, 3 minuts passen de 2:15, Anna. Què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs que al Perú una dona ha bloquejat el pas dels bombers perquè estava discutint amb el seu marit en plena avinguda. Això ha passat a l'avinguda Primavera de Lima. Aquesta senyora estava discutint amb el seu marit al mig de l'avinguda i ha bloquejat el pas a un camió de bombers que estava en ple servei i anava amb sirenes i les llums enceses. Es veu que els bombers van estar-se una bona estona intentant convèncer la dona perquè sortís del seu davant, però aquesta el continuava bloquejant el pas.
4: Està molt enfadada, eh?
2: Perquè diu que no havia acabat de discutir amb el seu marit.
3: És allò, un moment!
4: Em podeu deixar acabar?
3: Exacte. Quan acabi, passeu.
4: Exacte.
3: Molt bé.
4: Però
3: era
4: un altre emergència.
3: Era un altre tipus d'incendi.
4: Sí,
3: aquest,
4: clar.
1: Està bé. Ah, anem als esports. Què ha passat aquesta matinada?
2: Bueno, ahir la nit, primer.
3: Ahir la nit, sí.
2: Primer comencem amb el que ens interessa, que és el nostre país, i després mirem més enllà. Bé,
1: no serà algú del Barça.
2: A veure, doncs sí, que el València és el nou campió de la Lliga ACB de bàsquet, després de superar el Barça 84-108. D'altra banda, el Barça de futbol sala es pot proclamar campió avui de la Lliga si guanya la pista del Pozo Murcia a 7:45 del vespre, i pel que fa al Mundial, que t'interessa molt, Roger. A veure, Brasil ha guanyat 0-3 a Escòcia amb la reaparició de Neymar i 2 gols de Vinícius, i també de matinada, Marroc 4, Haití 2,
4: sí.
2: Sud-Àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Avui encara juguen 2 partits més, Curaçao, Costa de Marfil i Equador, Alemanya, tots 2 partits a les 10 de la nit, i de matinada Japó, Suècia i Tunísia, Holanda a la 1 i Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units a les 4.
3: Mare meva, 6 partits avui.
1: Ara miro si Marroc està baix ja classificat, no sé si té 6 punts o 4.
3: Ara... 7!
1: Té 7 punts.
3: Laia, sí. I estem a 7 zens.
4: Molt bé, molt bé. molt bé, estic contenta.
2: Veig que t'interessa molt el Mundial.
1: Bueno, m'interessa Marroc, Uzbekistan i Islàndia.
2: Molt bé.
1: Doncs,
4: a mi no tant, trobo. A mi m'agrada Marroc, però amb aquesta eufòria no la tinc.
1: Digue'm, Sergi, sí, anàlisi futbolística.
3: Ja, no, que Marroc ja estava classificada.
1: Guai.
3: És una de les favorites del Mundial.
1: Què dius?
3: Sí.
1: Al final encara a Catalunya rascarem, Laia.
4: Home, ja ho van dir això d'entrada, que ho tenia bé.
1: Yacine era un dels catalans. Vaig amb tots, els marroquins, però...
4: No me'n recordo. Sé que jo el conec el cognom de l'altre, i si me'l diu et diria sí, però no me'n recordo.
1: Vale, doncs crec que és un dels que ha marcat.
2: Vinga, perquè li interessi el temps.
1: Sí.
2: Matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa amb moltes mínimes tropicals. A la tarda, cel enterinyat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
1: 6 minuts passen de 7:45 i amb aquests... Ara que un oient parlava de les baquetes, doncs mira, així sonen les de De Fratellis amb el seu Chelsea Dagger. I ara, Laia, el teu compte que avui sobre quina dia temàtica?
4: Ah, mira, sobre esport en català.
1: Bueno. Com, ara digue'm l'esport?
4: Ja, divulgació de tots.

0: Escoltes ICAT.
1: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: Pausa.
3: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
2: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
3: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
6: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zou, me la sua que tinguis més likes.
7: Hola, Fran, Aina.
8: Hola, nota de veu.
9: Bona tarda, notes.
2: Nota de veu.
3: El telèfon del programa?
2: 677 50 61 53.
3: 677 50 61 53.
2: Nota de veu.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
10: Que la fortuna em passi i no s'aturi.
3: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda, a ICAT.
2: Nota de veu.
11: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
2: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
12: Les 7 i 42 minuts, anem a xarxes. I mira, Laia, abans que disparis i parlant de xarxes, el Nacho, un oient, ens envia un àudio on diu senzillament 6-7, de forma així com molt accentuada.
13: 6-7?
12: Sí. Trobo que ara, el 25 de juny, està calant. No coneixies aquest tren?
13: Sí, però sí. No sé per què, ara que ho ha motivat, això.
12: Jo li he preguntat, no tenim resposta. Però jo trobo que estem en una època de l'any on els docents ja estan fregits, com ens deien, d'aquesta meme, i ara els adults, com es diuen, els adults que no són profes, els civils, han començat a entendre la gràcia i comencen a fer-ho. Tampoc calia pares, mares i...
14: No sé què n'entens perquè no en té cap de gràcia, eh?
12: Bé, gràcies, Nacho, pel teu 6-7, i si ens pots explicar si ve tomb d'alguna cosa, et llegirem. Mentrestant, Laia, saltem del WhatsApp dels oients a quina xarxa social.
14: Mira, a Instagram, un compte que es diu La Fosbury, és una revista de periodisme, o sigui, no fa periodisme esportiu en català, però especialment, o sigui, no us heu d'imaginar ni que segueixin res del Mundial, ni que parlin de futbol, sinó que justament parlen, doncs, d'altres esports i de com, doncs, fer servir bona terminologia en català. I m'agrada perquè, més, no només això, sinó això és el que tenim al compte, però si aneu a la seva web, jo he de dir que per mi s'ha obert un món nou. Jo no coneixia el tema dels entrenaments dirigits. Sabeu de què us parlo si us dic entrenament dirigit?
13: Entrenament dirigit, a veure, un entrenament que està dirigit.
12: És el que faig al gimnàs.
14: Exacte, és a dir, una cosa que pots fer al gimnàs, però ho pots fer a casa teva. No, jo no he fet mai cap. I ho pots fer a casa teva, et poses uns vídeos...
13: Ah, a través de YouTube.
14: Ah, exacte, per exemple, i ja te dirigeixen l'entrenament que pots fer.
12: És el que hi havia VHS fa dècades.
14: No ho sabia que hi fos amb VHS, doncs també. En tot cas, també ho pots fer indicar a casa, però tu pots posar els auriculars i anar a córrer, també. Mireu, jo ho he descobert a través de la Cèlia a Espanya. Mireu què ens diu.
15: Jo ja dies com avui que no tinc temps de sortir a córrer perquè només tinc 20 minuts, llavors el que faig és agafar una màrfega, me fico aquí a casa a fer classes dirigides que trobo per internet. El que passa és que aquestes classes sempre són en castellà o en anglès, però he trobat una pàgina web que té classes dirigides en català, en música catalana, i estan super ben fetes. És molt bona idea i la vull ensenyar perquè m'encanta.
16: A part d'això, tenen entrenaments guiats
15: para correr en català, que és un concepte que jo no coneixia, l'estic provant ara per primera vegada, i m'està agradant molt perquè tu només estàs descentrant córrer, t'oblides del rellotge, vas seguint les indicacions i a sobre li fiquen música catalana xulíssima de fons. Me sembla una idea boníssima per aportar el català
14: ja
15: encara
14: veieu,
15: més
14: ambitada. Que fa la Fosbury, que fa aquests entrenaments, però a més té un conveni amb el Departament de Política Lingüística, vull dir que, no, que té una cosa que amb fons públics que està molt bé que es promogui això, perquè això realment hi ha una mancança, i a més la Fosbury es fa ressò de moltes altres coses, per exemple, quan hi ha un esdeveniment doncs, tipus el Tour, no? Doncs és com que és una revista, doncs fas ment doncs, de la història del Tour, etc etc. I també ens fa molts vídeos de divulgació de paraules específiques d'un esport en concret subminoritari en català, per exemple.
12: Sí, exemplifiqui.
14: Doncs mira, per exemple, en té un del golf.
0: Green, pat, bogey, birdie, eagle, pitch, drive... Totes aquestes paraules en anglès també són vàlides per parlar de golf en català. La influència anglosaxona d'aquest esport és innegable també quan parlem d'un swing, la seqüència de moviments que el jugador o la jugadora de golf ha d'executar amb una bona col·locació dels peus durant l'acció de colpejar la bola amb el bastó, que pot ser un ferro o una fusta. Més enllà de l'espectacular forat en un, una manera fàcil de resoldre una volta...
12: Sí, en lloc de hole in one, forat en un...
14: Per exemple...
12: Ferro i fusta, es diuen ferro i fusta, i la resta ja en anglès, està dient.
14: El bogey, en aquest cas, sí.
12: El bogey és el cotxe?
13: No, el bogey crec que és fer-ho per un sobre de part, una cosa així.
14: Un sobre de part, hi ha moltíssims dies. Per exemple, n'hi ha un del criquet, per exemple, que hem après que no s'ha de dir criquet, sinó que s'ha de dir criquet.
12: És una paraula aguda.
14: Exacte.
12: Llavors, quan, a tu t'agradarà molt, Laia, que quan jo vaig al meu botiguer de sota de casa, sempre pregunto, quina llengua parles amb el teu company? O, aquesta bandera és de tal país, no? Perquè me la sé totes. I vas estar mirant criquet i li dic, quin és el teu equip de criquet?
14: Ah, veus? Doncs exacte.
12: No em contesten, o sigui, tenen zero interès pel meu interès, però jo insisteixo allà. Explica'm les normes del criquet.
14: Doncs mira, els podràs dir les paraules específiques, com per exemple, batre, que el nom de la pista, que s'ha de dir una correguda i no una carrera, no? Quan fas aquestes... I aquí hi ha tot el... O marcar una correguda, és això de fer-ho amb el bastó. Moltes paraules concretes d'aquests esports que, com que són minoritaris a casa nostra, per bé que a nivell mundial doncs, són molt seguits, doncs aquí hi ha les paraules concretes que es fan servir.
12: M'encanta el criquet quan s'ha de fer botar la pilota. És la diferència amb el béisbol, bàsicament. Bueno, el béisbol li pots fotre una una canonada, però el criquet estàs condicionat a l'hora de treure.
13: Pitxi és pitxi igual. Que era aquesta mena de béisbol que jugàvem a la canalla.
14: Sí, això com que no deu ser un esport oficial, aquí crec que no hi ha vida. Però bé, aquí, per exemple, amb rem també hi ha un piló de paraules.
12: Barca.
14: Que... No només... No. Atac, fase aquàtica, extracció, pelades falses... Pelada falsa, no ho hauria dit mai jo. Fer una calada... Jo no sé ben bé què és aquí. Si et mires el vídeo, doncs...
13: Torna'm a repetir el nom d'aquest conte.
14: La Fosbury.
12: La Fosbury.
14: De veritat, és una revista molt divulgativa, a part d'aquests entrenaments que us dic, que mira, jo que no he fet mai un entrenament dirigit i potser ara m'hi posaré.
12: Dubte, Laia.
14: No sé si ho sabré, eh?
12: No, que és un tema personal teu. Si sé que tant t'agrada la semàntica com a mi, com és que has començat per l'entrenament aquest dirigit i no has anat a les paraules tan guais que vull
14: perquè m'ha impactat més el tema d'entrenament dirigit, perquè crec que pot ser-me més útil, perquè no parlo habitualment de criquet. En canvi, potser un dia podria provar d'anar a córrer o de
13: fer consultar,
14: bicicleta estàtica amb aquests vídeos, perquè m'han encantat.
13: Ja estic dins.
12: Recorda el compte.
14: La Fosbury.
12: I ara, des del País Valencià, la Fúmiga amb la Samantha, que ens canten aquest tema ben estiuenc, també, de temporades anteriors ja, titulat Ja no fa mal, traieu el mòbil, que ara votarem la cançó de les 10.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7:49, mira, Laia, més fifades esportives, eh? En Jordi ens diu que Fosbury és concretament la tècnica de salt d'alçada que va inventar-se. Dick Fosbury, saltador a Mèxic 68, el primer que va saltar d'esquena.
2: Ah,
1: i en Ferran Quintana és molt fan d'aquest web portal que ens ha descobert. Diu en Ferran, jo tinc, de Fosbury, vaig comprar-los la Tote Bag, que diu, estima l'esport, odia el feixisme. I a la imatge de la meva Tote Bag hi apareix la saltadora d'alçada Alice Coachman, primera dona negra guanyadora d'una medalla d'or olímpic.
2: Són millors.
1: I en Nacho, perdoneu-me, equivocat, no ens ha dit 6-7 abans, és que en Nacho és argentí, vol demostrar que sap el seu català és excel·lent, estava dient 7-10. Perquè Argentina és a 7-10. No ho havia entès, perdona. Fora 6-7, Laia, sí a la pronúncia de 7-10. A 7:50, si ens voleu seguir explicant coses i sobretot corregint les coses que estem dient, ja sabeu on fer-ho.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
1: Aquí mateix al WhatsApp podeu votar la cançó de les 10. Teniu penjada l'enquesta que cada dia us llança en Sergi amb les 4 cançons que us pretria inspirat en...
0: La Famèrdida.
3: Un 25 de juny, com avui de l'any 2021, es publicava el disc La mateixa sort de la Ludwig Van.

Aquest era el segon treball de la banda barcelonina més espollenca de l'escena musical del país i el que consolidava el projecte del grup, que acabarien a alegrar-se amb el disc Gràcies per venir editat un parell d'anys més tard. Sí, com sigui, avui ens volem centrar en aquest àlbum de la Ludwig marcat per cançons com aquesta que sentim, 30 monedes, o aquesta altra, que duia per nom El fill del rei.

Aquesta era una cançó que la Ludwig ja havia fet, a la que li van canviar els arranjaments i també li van afegir vents, un tema on en Quim Carandell parlava de com es devia sentir Messi quan Ronaldinho se'n va anar i ell havia de substituir-lo. Més cançons del disc, la mateixa sort de...

Aquesta segur que la teniu ben present, perquè és la que punxem aquí al programa cada vegada que algun personatge cultural rellevant, ja sigui de casa nostra o d'àmbit internacional, ens deixa. És el Summer, l'home més vell d'Espolla. I acabarem amb una proposta més personal.

0: La d'aquesta cançó que portava per nom Quan les hores no portaven enlloc, un tema marcat per l'organet que toca en Roger Cassola, que ens parla d'uns guerrillers de la guerra dels 3 anys que s'enamoren. Teniu 4 cançons del disc La mateixa sort de la Ludwig. Avui fa 5 anyets. Quina voleu per tancar el programa? 30 monedes, El fill del rei, S'ha mort l'home més vell d'Espolla o Quan les hores no portaven enlloc.
1: És el disc amb el qual em vaig enamorar de la Ludwig. De fet, ja us puc dir, ho he dit altres vegades, que la meva preferida és El fill del rei. Ara va segona. Primera, la gent tira de clàssics, S'ha mort l'home més vell d'Espolla. Aquestes dues estan arrasant, perquè les altres dues que queden enrere tenen 3 i 5 clics.
0: Oh, sí, queden molt enrere les altres.
1: Veurem si guanya El fill del rei, veurem si guanya S'ha mort l'home més vell d'Espolla. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu la cançó que preferiu per acomiadar-vos avui. Serà a les 10 quan soni. Ara, més música. La Chapel Roan, que ens canta Good Luck Babe, ens desitja amorosament bona sort. Amb ella anirem encarrilant al final d'aquesta hora.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: No cuesta dinero.
2: I ara una mica de Kiko Veneno, perquè avui obre el Festival Afònica. Avui arrenca el festi a Banyoles. Fins diumenge hi haurà una trentena de concerts per diferents escenaris a prop de l'Estany i també per la ciutat. Ens amplia la info des de Girona, la Maria Rovira.
3: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
4: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Eivissa.
3: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla.
2: Gràcies, Maria, des de Girona. Expliqueu-nos, qui vagi a la Fònica i envieu-nos fotos. Ara que ja quasi arribem a les 8, és el moment de sentir la cançó IA, la cançó que cada dia us escrivim i que musiquem amb intel·ligència artificial. Mireu d'esbrinar quin personatge del programa l'ha escrita avui, que parlem de tradicions, i cal recordar, Laia, cal fer bona aquella frase de totes les opinions s'han de respectar.
5: Ai, qualsevol cosa que comença dient-se així, fatal.
2: Sí, bueno, o que s'ha de promoure l'acostament de posicions, el respecte, la democràcia, que no tot és blanc i negre, i la llibertat,
6: sí,
2: la llibertat d'expressió, la llibertat d'opinió, la llibertat de tradició. Per tant, abans de pronunciar-vos sobre la cançó que us hem escrit avui, jo us demano de tot cor que l'escolteu amb atenció i a veure quines conclusions arribeu, perquè potser hi ha arguments que no els havíeu sentit mai. És una cançó que hem titulat, també de forma objectiva, és molt, la gent també molt diu, jo soc objectiu i neutre. Doncs objectivament i neutrament l'hem titulada Tauromàquia sí, ara i sempre. Avui, que és estem dedicant la pregunta del dia, això de quina tradició catalana prohibiríeu. Aquesta ja està prohibida. Bé, escolteu la cançó perquè us sembla. Tauromà...

Pep, que ja són les 8. Activem-nos, tothom amunt. Escolta Sicat, els experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: un matí més, us despertem aquí a ICAT, som els experts i som fins a 10 cada dia del món. I així es titula aquesta cançó de l'Aina Reig, Un matí més, un artista que esperem haver-vos descobert aquí als experts. Com sempre, amb la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: L'Anna Closa, bon dia.
1: Bon dia.
0: En Sergi Vives.
2: Bon dijous, recordeu, avui és dijous.
0: I també els oients que ens fan companyia, com la Ferenzina, que diu, visca la Fònica, diu que demà anirà a veure l'Osa i diu, i em quedaré a veure Filles de Cassandra, que les vaig descobrir gràcies a vosaltres.
2: Molt bé.
0: Doncs gràcies per ser-hi, Ferenzina, i ens enviaràs crònica de com va la Fònica de Banyoles, recordeu el festival, que comença avui en diversos punts al voltant de l'estanc. Ai, de l'estanc, sí, bueno, també, eh? Hi ha un estanc, si ho...
2: Hi ha un estanc.
0: Necessites un segell, pots anar allí, de l'estany.
2: Un paquet de tocades.
0: I també en diverses ubicacions de la població de Banyoles. Ara parlem de fer sexe.
3: Hagamos el amor y no la guerra. Tú me gustas de todas las maneras. Por ti borré a todas de la lista, baby, tú eres la primera.
0: O, més aviat de no fer-lo, Anna, perquè tenim un estudi que publica la marca Durex, saben de què parlen, i no són d'aquelles marques que promouen les coses perquè sí, perquè ells mateixos diuen que es discuteix molt més que no pas es fa sexe. Fins a 7 vegades més.
2: Buf.
0: També és una mica com dir, compreu el nostre producte i feu-lo servir, però ens posen en alerta, oi?
1: A veure, l'atenció a la dada, perquè de mitjana en un sol mes, segons aquest estudi de Durex, discutim unes 30 vegades, és a dir, una discussió al dia. Pel que fa al sexe, de mitjana el practiquem 4 vegades al mes, és a dir, una a la setmana. Són dades de l'Estat, però aquí a Catalunya doncs, no deuen ser gaire diferents. Això equival a discutir aproximadament 7 vegades més del que es té sexe. És veritat que l'estudi parla de discussions, però no especifica si són petites discussions, que més que discussions doncs, serien friccions quotidianes, com ara, és que no has llançat les escombraries, no m'has avisat que no vindries a dinar, per què no has passat pel súper, o per què no has comprat aquell detergent?
4: Bueno, és cosa que té la convivència, a veure, vull
1: clar.
4: Dir...
1: Clar, no és el mateix tenir aquest tipus de malentesos amb la parella que una discussió forta
4: clar, clar.
1: O una baralla d'aquelles doncs, importants.
4: Et deixa mal gust de boca, tu pots discutir per les escombraries, pot quedar igual de bé.
1: Exacte. Doncs l'estudi de Durex també apunta que 6 de cada 10 dels enquestats reconeixen que han evitat tenir relacions sexuals després d'una discussió no resolta. De fet, molts també diuen que si per tenir sexe abans han de discutir, doncs prefereixen no tenir-ne.
2: És que, ja. A veure, allò del dellonsis de la reconciliació,
1: sí,
2: jo crec que està
1: molt
2: mitificat.
0: El deliciós, es diu.
2: Doncs com li diguis, jo crec que està molt mitificat.
1: Clar, al final això no entraria...
2: No va ben bé.
4: Home, és millor saltar-te la discussió directament, no?
1: Clar.
4: Vull dir que millor no discutir.
2: M'ha tocat els dellonsis, clar.
1: si discutim 30 vegades al mes i només som sexe 4,
4: clar,
1: doncs
4: dir que no és un bon negoci.
2: No, no és bon negoci, no.
1: Tot i així, 3 de cada 4 persones doncs, creuen que el sexe pot ajudar a reconnectar amb la parella després d'un conflicte, però no ho fan perquè, doncs, si discutim 30 vegades al mes i només fem sexe doncs, un cop a la
2: no
1: setmana,
2: funciona.
1: La teoria aquesta no és bona. Pel que fa a les generacions, a les edats, l'estudi se centra en dos grups, la generació Z, que tenen ara entre 14 i 29 anys, i els baby boomers, que tenen entre 60 i 80 anys. Es veu que la generació Z és la més intensa, es veu que li agrada molt discutir, però també li agrada molt el sexe, per tant, els hi compensa. En canvi, els baby boomers tenen menys sexe, però també prefereixen discutir menys. No volen viure situacions dramàtiques.
4: Van més slow per la vida.
1: Sí. De fet, prefereixen doncs, estar més tranquils que mantenir relacions sexuals.
2: Queda clar que els més cardats som els altres, entre els 29 i els 60, que no ho sabem fer bé.
1: Doncs també us vull parlar de l'última enquesta del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, relacionada amb el comportament sexual dels espanyols, cosa que feia 17 anys que no es preguntava sobre aquest tema. Ja us diem que són dades de l'Estat, però que d'aquí doncs, no deuen ser gaire diferents.
2: Sí, sí.
1: I és que, segons el CIS, el 65% dels enquestats, és a dir, la majoria, no creuen que per ser feliços s'hagi de mantenir relacions sexuals, tot i que el 31% dels homes no veu així i diu que sense el sexe doncs, no es pot ser feliç.
2: Ostres, doni-do, aquestes dades. A mi m'han sorprès.
4: Sí, sí, és veritat. És que també a vegades és impossible derivar-ho de l'experiència del que respon, no? Clar, fan aquestes enquestes, llavors la gent igual diu no puc, si no tinc opcions de ni sexe aviat, diu, potser no vull renunciar a ser feliç.
2: Clar.
4: Poder, saps què vull dir?
2: Clar.
4: Que un no pot destriar el que és.
0: Digueu-nos, oients, on us posicionaríeu o què respondríeu honestament a aquesta enquesta i això, si val la pena la discussió o si és possible saltar-se-la, que també això és un...
2: I si clau. A ells els hi funciona això de discutir i després tot plegat arreglar-ho amb el deliciós o amb el que sigui.
3: Tu que m'has venut cap per ser el tangana.
0: I els, la primera cita que ens canten ser molt bé. Vosaltres esteu a favor de discussió a la primera cita?
2: Jo home,
0: sí,
2: no,
0: jo sí, jo
2: no,
0: sí
2: no,
0: perquè
2: no, gaire,
0: surten coses allí, a més t'agafes actives, et poses com, saps?
4: No.
0: Et surten feromones, sí?
4: No, perquè llavors dius, tens el dia discutit, no.

0: Així sona els experts.
1: Diu el Raül, ja que hi soc, hi vaig perdre la virginitat a Igualada, concretament al Parc de les Comes. Així que Igualadins, digueu-nos si és un lloc guai per a perdre la virginitat.
2: Bé, al Parc de les Comes?
3: Jo només he tastat les xiclets.
2: Però no va ser on vas perdre la virginitat, perquè a Igualada la tocaves poc en aquella època, no?
1: Bé, la Laura de seguida revelarà aquesta
3: història. No, ja està, ja he donat prou informació i només porto aquí 3 minuts.
4: Professional, molt professional.
0: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Un quart, menys 5 minuts de 9 del matí, ja ha arribat la Laura Grau a l'estudi.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia, Laura, què tal?
1: Molt bé.
0: Has vist les xarxes, tristament, eh? A mi també em van aparèixer a mi els reels dels fades que els han tornat a llançar glaçons.
1: Hòstia, mira, avui he vist una història de l'Andrea Gómez que deia hem de fer una milícia i anar a protegir-los a tots els concerts. Estic d'acord que l'autodefensa passa per aquí, eh? Vull dir, si s'ha de fer això, ja no et dic una milícia, vale? Però entén-me, un grup de gent que sigui fan de fades i que ens organitzem una mica per que els seus concerts puguem fer una mica de defensa, doncs em sembla bé. Avui, evidentment, no podem anar a tots els concerts de fades els mateixos, però els pocs que vagin als mateixos, o sigui, a cada concert, doncs que s'organitzin.
0: Jo no vull prendre el protagonisme en això tan greu, però jo els vaig veure abans que fossin famosos a les festes populars del Poblenou.
2: Molt bé.
0: I mira,
2: molt
0: si eren poc famosos, que sonaven molt malament i anàvem com descoordinats i de veu i de moviment de cos. Però, com tota banda, doncs comencen així, mica en mica, i es van fent grans.
2: I
0: tristament, us hem d'explicar això. De fet, si dimarts arrencàvem el directe del programa amb aquesta cançó de fades, aquesta cançó Sant Joan, un tema que vam publicar fa escassos dies amb el Triquell, doncs ara us hem d'explicar que per la revetlla aquesta formació doncs va ser trista per una nova agressió homòfoba que a sobre, sembla, Laia, va ser Vilassada de Mar. Sembla que, si bé ja sé que sempre són minoria, però és igual de greu. Si hi ha algun idiota que els va llançar glaçons un dia i per segon dia, ara sembla que han fet el seu tren d'idiotes homòfobs i sempre ha d'haver-hi algú tirant-li un glaçó, encara que sigui només això.
3: Sí, jo no sé fins a quin punt això és repetit, però és que, clar, és com diu la Laura, no pot ser, hem de fer alguna cosa per impedir-ho.
1: Sí, vull dir, ja et digui, si s'ha de fer des de la base de fans, es fa.
3: Sí, el grup ho explicava a través de les xarxes, precisament amb un comunicat que, si voleu, us el llegeixo, diu: durant el concert d'ahir a Vilassar de Mar se'ns van llançar glaçons fins a 3 vegades sobre l'escenari. Després d'haver de parar el concert 3 vegades, doncs vam decidir cancel·lar-lo. És el tercer concert d'aquesta gira en què patim algun tipus d'agressió per part del públic i només en portem 10. Tot això acompanyat d'amenaces, d'un odi generalitzat a les xarxes. Patim l'auge de l'extrema dreta directament per ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalana. És allò de tres voltes rebel, pobres? Però tot aquest odi, diuen, l'hem de reconvertir totes juntes amb força per organitzar-nos i seguir ocupant els espais públics. Volem agrair tant al nostre equip com al protocol i la seguretat que des de l'organització ens han proporcionat, fins i tot abans de començar el concert. I sí que és veritat que a xarxes hi ha algun comentari de suport, però també n'hi ha molts de rebuig, o sigui, cosa que no puc entendre.
0: Bé,
3: per exemple,
0: suport n'hi ha moltíssims, no? Més que
1: sí,
0: algun.
2: Sí, però el que passa és que hi ha molts més d'odi. Jo m'he quedat aclaparat.
1: Mira, jo flipo perquè jo tinc la sensació, i això ho parlàvem dissabte passat, que vaig anar a Girona, a l'Ateneu Salvador Català, a fer una conversa sobre feixisme i xarxes socials, que són molts els que fan soroll a nivell de xarxes perquè són bots o fins i tot des de l'anonimat, com que hi ha com aquesta protecció de la pantalla, però que després a la vida real no tenen poder de convocatòria perquè intenten fer accions organitzades, com fem l'esquerra, i són tres persones, vull dir, després són prou covards com per no presentar-se al lloc i intentar fer el que volien fer. El que passa és que només que a un se li vagi la castanya i tiri un glaçó, com en aquest cas amb un concert de fades, o jo què sé, coses que m'han passat a mi a la vida real, vingui un friki amb una càmera pel carrer i et gravi i digui tonteries, és que només que ho faci un, ja és suficient com per fer-te sentir amenaçat, generar por, generar incomoditat, i és com, tio, com sou tan friquis, que a més és una sola persona la que té els nassos de fer això, una, dues, tres, però després tot aquest soroll que hi ha digital no es tradueix a la vida real. Bueno, vull pensar, espero, vaja, és la meva esperança.
2: Jo no vull pensar-ho, a veure, perquè si no estem molt perduts, eh?
3: Sí, és bastant greu, però ja et dic que al final és el que diu la Laura, ens hem d'aixecar i començar a caminar.
1: Vull dir, nosaltres som molt més i tenim molt més poder de convocatòria i també ho hem demostrat moltes altres vegades. O sigui, organitzem accions de boicot i les fem.
3: Ara, empatitzo una mica fins i tot més enllà del que pateix el grup, que evidentment, però també fins i tot des de l'organització, que t'has currat un concert, que vols que la gent gaudeixi, sí, que t'has currat una gent. És que per organització ha de ser una situació tan vergonyosa i incòmoda que a sobre, o sigui, i d'impotència, perquè dius, ostres, és que per què no podíem estar bé aquí fent una festa, saps? Nosaltres hem pensat...
2: És la revetlla, vull dir...
1: Exacte, o sigui, a més un dia que tens tantes altres coses a fer. Totalment. I distraccions que toca els collons.
3: És que t'estàs sentint com que sí, no?

0: t'agrada? No hi vagis.
1: Sergi, els comentaris no els llegirem perquè no ens dona la gana, però tu que els has llegit, què diuen? Que és llibertat d'expressió, tirar un glaçó, què diuen?
0: No, diuen que no són prou bons.
2: Diuen que no els hi llencen per ser queer, sí. per ser catalans, sinó perquè no són bons.
3: Ah. Dic, sí, mira, jo vaig a un concert que no m'agrada i llenço merda.
2: I pots llençar el que vulguis, és això. Hem arribat a aquest punt.
3: És que a mi, a més, em fa ràbia, perquè clar que és, perquè són
0: queer. Clar que és. Jo hi ha molts concerts que no m'agrada i no m'havia de treure un glaçó.
2: Però si el mateix que comenta això, després diu, i no feu els comentaris en femení, dius, a veure, doncs si estàs dient això, sí, ja demostres molt.
0: Mira, jo hi ha molts actes que per principis i per ideologia estic en contra que es facin, i el que no se m'acudiria mai és anar a l'espectacle a fer merder. El que faria és, doncs, anar a l'organització, escriure un escrit i presentar una queixa formal si realment tant et sembla que allò és perjudicial pel col·lectiu i pel bé comú. Si fan un espectacle, doncs, de motos a tota Castanya, que a mi em sembla que no és el cas...
1: No et posaràs a davant.
0: No em posaré davant, m'aniré a fer una queixa i està com ho repartiré papers, però no, no agrediré a ningú.
1: Des d'aquí, el nostre suport a les fades i a la música. Seguim al matí amb el Feed from Desire de la Gala i de seguida la Laura ens explica llegendes de la Costa Brava.
3: Una en concret, que és molt similar a la del Canyut, pel que sigui.
1: Ja, per fi ho hem resolt.

0: Aquest ritme inherentment estiuenc, parlem d'aquesta llegenda de la Costa Brava. Vam tenir diversos oients que ens ho estaven matisant, fins i tot una oienta que era, és veïna d'en Canyut i ens diu que existeix, que és pintor, però que a partir d'aquí
1: s'han
0: muntat la història.
1: Però jo encara no havia dit la meva sobre aquest anunci, l'anunci més comentat de cada estiu.
2: Sí.
1: L'anunci d'Estrella Damm, que dèiem, no? Vam comentar aquí el programa que... Sí, que el Canyut existeix, que és un artista. Bueno, l'han entrevistat a tots els mitjans com si fos un jugador del Barça a la final de la Champions. També et dic, vull dir que arriba un punt que no sé fins a quin... O sigui, si se li ha donat tant de bombo a un puto anunci.
3: Bueno, però, no sé, des d'aquesta cançó, i de, que va ser segona en el primer anunci
1: clar,
3: conegut d'estiu...
1: Sí, clar, va rebentar per tot arreu, la gent l'espera i tal, però...
3: És una tradició, sí, sí. És com Freixenet per Nadal abans, ara ja no, ara ja ningú en fa cas.
1: A mi el que em sap greu és que s'ha fet com una mena de debat, de reportatges, de bombo a tot arreu d'aquesta famosa història del Canyut, que és la que expliquen a l'anunci d'Estrella de la veu de diversos famosos de tots els àmbits possibles, però que és una llegenda que ja hem arribat a la conclusió de que no existeix, de que no està documentada, de que no és una cosa real que la gent a la Costa Brava s'expliqués entre ells. Bueno, escoltem-la per si algú encara viu sota una pedra i no ha llegit, no ha vist l'anunci d'Estrella.
4: Al final d'aquesta nit, què? Què fem?
5: Ens prestes al poble?
4: Sí?
5: Sí.
4: Tu has dit això?
6: Espera, de què esteu parlant, tios? No coneixeu la història del Canyut?
4: Del Canyut?
6: El Canyut?
4: No.
5: Amb N-Y no et sona.
7: No coneixes la història del Canyut?
4: Qui és el Canyut?
6: A veure, imagineu un paio de l'interior que no ha vist mai el mar.
8: Jo que anava amb botes a la platja.
9: Va aconseguir la seva primera feina i el van portar aquí,
10: a mesurar terrenys.
1: Bueno, molt bé, ara ja si busqueu, doncs ja veieu que és una història inventada, perquè al final són persones que es dediquen al màrqueting, que és la seva feina, està bé, sobre doncs, una persona d'interior, això, que va al mar i s'enamora d'una noia, però després aquesta noia desapareix. A veure, sospitós, o sigui, el que han fet ben fet és que crec que sí que hi ha moltes referències a les llegendes clàssiques de la Costa Brava i el Mediterrani. Ara bé, crec que és una oportunitat perduda per haver explicat una llegenda que estigués documentada, que la gent de veritat s'expliqués per tradició oral, que és un fenomen fascinant, la tradició oral, vull dir, tant sigui a través de la música, que les cançons també és molt fort, les que s'han arribat a transmetre per tradició oral, la feina que fa el Cantut, per exemple, és al·lucinant, però també aquestes llegendes, aquestes historietes, aquestes anècdotes dels pobles, que no estan documentades en lloc, diguem-ne, de manera formal, però que la gent dels pobles sí que s'explica i que crec que passa tot arreu del món, sobretot relacionat amb el paisatge, però evidentment a la Costa Brava en tenim moltíssimes. Clar. És que pràcticament cada cala de la Costa Brava té la seva historieta, la seva llegenda, de no sé què explica la gent de la zona. Llavors, que t'hagis hagut d'inventar, recrear una llegenda amb quatre característiques comunes, com història d'amor impossible entre un home i una dona, evidentment, no fos cas que ens poséssim una mica queers. Tampoc és que les llegendes tinguessin gaire referents queers, entén-me. Yeah. Entre la unió entre el mar i la muntanya, en un poble de costa, amb una persona que desapareix misteriosament... Clar, hi ha moltes referències que tenen en comú elements que sí que existeixen a les llegendes tradicionals de la Costa Brava,
3: saps
1: no?
3: Saps què sembla? Sembla que li hagin demanat a ChatGPT, fes-me una llegenda a través de totes
2: doncs
3: aquestes...
2: Doncs mira, podria ser, eh?
1: Podria ser.
3: Sí o no?
1: Barreja totes les llegendes
3: Exacte.
1: De la Costa Brava i fes-me una cosa una mica comercial i ChatGPT.
3: I creu un personatge a partir d'aquí.
1: No, a veure,
3: potser
1: el personatge
3: vinculat
1: és real.
3: A algú que existeixi, exacte.
1: Exacte, l'artista és aquest, no? El Canyut, es diu Xavier, crec. Com et dius?
3: I què veus?
1: Total, el que jo vull dir és, no és una crítica general el que fa Estrella Damm, aquesta marca, per la cultura popular del país, que és molt, tampoc seré jo ara qui faci cap gran eslògan, però entre moltes altres coses, patrocinar els castells, que ja sabeu que és el meu món, i per tant, bueno, hi ha una aportació, però també hi ha moltes contradiccions, i és un meló que no obrirem ara del tot, però sí que penso que es pot fer una crítica constructiva en aquesta narrativa de l'anunci perquè tot això que diem, no? Que prou coses sabem que són mentida dels anuncis, com perquè l'única oportunitat que tens de col·locar una cosa que sigui veritat o que com a mínim tingui una mica d'arrelament real a la cultura del lloc, doncs no la posis.
3: Tu demanes autenticitat, no?
1: És una oportunitat perduda per agafar aquest altaveu, que és un altaveu superpotent, tothom està pendent d'aquest anunci, i divulgar cultura popular de veritat. Llavors, quina història, curiosament, comparteix molts trets, sembla molt a la història del Canyut i que també passa a l'Empordà perquè és una de les històries que li donen origen, la llegenda de la sirena i el pastor de l'Empordà. Mm. Sí.

0: és una llegenda de tradició oral, del que dèiem, una història que sempre s'han explicat els empordanesos, empordaneses, entre ells. Perdoneu-me si no sóc del tot rigorós amb els detalls, perquè jo no sóc de l'Empordà, però sí que l'havia sentit, i que va quedar documentada literàriament en un poema de Joan Maragall que es diu L'Empordà. Llavors, primer de tot, com funciona aquesta llegenda? Anem a explicar-la.
1: A veure.
0: Bueno, aquest poema de Joan Maragall, que després es va convertir en una sardana d'Enric Morera del 1908, que és l'himne de l'Empordà. És el poema de Joan Maragall musicat.
1: Perfecte.
0: Llavors, quina és la llegenda? Doncs diu la tradició que dalt de les muntanyes de l'Empordà hi vivia un pastor,
1: sí,
0: que cada matí cantava mirant el paisatge, la llum de la carena, no sé què, i que al fons del mar hi vivia una sirena que durant les nits de lluna plena sortia a cantar les onades. També Costa Brava, gran lloc de sirenes, eh?
2: Clar.
0: Llavors, ell pertanyia a la terra, als boscos, als cims, i ella pertanyia al mar. També recordem que l'Empordà és un lloc d'encreuament total entre el final dels Pirineus i el mar Mediterrani,
2: sí.
0: I tot i viure en mons diferents, doncs, les seves cançons es van trobar perquè les dues cantaven, i la sirena li parlava de les belleses del mar i tal, i el pastor, doncs, li parlava de la llum de la muntanya i de les fantasies de la Serra de l'Albera, que és meravellosa. Llavors, finalment...
2: Clar, perquè al ser una mica més real, perdona, eh? Té ubicacions reals, o sigui, tu pots fer referència a punts concrets, no? De l'Albera, no sé què, en canvi, no? Una mica, quan és una mica més popurri, et costa donar allò noms concrets.
0: Clar, també m'imagino que hi ha una part de l'anunci d'Estrella que és, volem que sigui el màxim transversal possible. Ha de representar la gent de l'Empordà, però també la de les Balears, també la de Catalunya Interior.
2: Quan vols abarcar molt, potser és una mica problemàtic.
0: Bueno, clar, que aquest és el tema del màrqueting, no? Llavors... D'aquesta trobada, en què s'acosten la sirena i el pastor, que es van trobar al mig de la plana fins a unir els seus dos mons, en neix l'Empordà. És que és maquíssim, m'encanta. Llavors, clar, una altra cosa que, si ho la penses, encara fot més il·lusió, és que, en realitat, l'Empordà és un lloc mític, enclavament grec i romà, que són els grans experts en reproduir llegendes, inventar-se déus i profecies i històries, i llavors, clar, sí, es veu que això també com... Hi ha passatges de l'Odissea, d'Odisseu, o sigui, això de l'Odissea, que ja tenen com molta relació amb això, i apareixen les sirenes. Vull dir que al final és influència, és pura influència del Mediterrani, saps? I fa molta il·lusió, això.
1: Són sirenes homèriques, és a dir, de les monstruoses que t'empenyen al naufragi?
0: No, jo crec que no, aquestes són xules. O sigui, aquestes són sirenes molt més canòniques, diguem-ne, i sexis.
3: És la que crida i enamora un pastor, per tant.
0: Clar, i al final, a la història aquesta del Canyut, que és una noia que desapareix, no es diu en cap moment que sigui una sirena, però entén-me, l'imaginària entra dintre que podria ser una sirena. Llavors, clar, Joan Maragall agafa aquesta llegenda, la converteix en una poesia, en una celebració del paisatge català, i va afegint com versos en què, a veure si en trobo algun, així per llegir-vos-el, a dalt de la muntanya hi ha un pastor, a dintre de mar hi ha una sirena, fins que es trobaran al bell mig del pla, bueno, això és molt bucòlic i molt maragallenc, maragallià. Doncs res, i al final això la converteixen en una sardana, perdona Mariví que la sardana t'he posat al final i aquí hi ha hagut com 80 cançons que no hem posat pel mig per il·lustrar aquesta llegenda, però...
3: Mira, qualsevol moment és bo per posar una sardana.
0: Exacte.

0: Empordà.
1: Oh, per favor, pell de gallina. Digueu, companys, per on s'hi va? És que era el que anava a dir, aquesta sardana, a més, més enllà de ser... bueno, de tenir lletra, m'encanta, per exemple, molts grups d'havaneres. Aquesta escola, amb molts grups d'havaneres, la canten, aquesta sardana.
2: Doncs bé, jo crec que hi ha prou relació entre la història fictícia del Canyut i la Estrella.
1: A veure, m'estàs dient que Estrella tenia l'oportunitat de colar una sardana per primer cop en un anunci.
2: Hauria estat molt bé.
1: Home, per favor.
2: Hauria estat molt bé que hagués aparegut una sardana en aquest anunci.
3: Hi ha un gir molt interessant.
2: Ja que els tallets ens van obrir una mica la porta, doncs acabem de fotre-li
3: en sort atreviment.
4: Jo crec que sempre és bon moment, òbviament, per sentir una sardana, però també per sentir el tren de la Ludwig que hem cantat.
5: Doncs el té, Ginebra, sola, la. Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra, em toca.
4: Ah, l'anunci que estem comentant apareix un topògraf.
2: No ho sé, podria ser.
4: El Toni és el nostre oient topògraf oficial i diu, a veure, els topògrafs que van amb el teodolit, és a dir, aquell instrument per mesurar i fer distàncies i mapes, diu, mai anaven sols a un lloc, normalment anem en parelles o trios. Però diu que sí que és versemblant i ben documentat que per la nostra feina ens envien a Can Collons i hem de dormir fora. En això sí que s'ha sentit identificat en l'anunci.
2: Ah, però és topògraf el Canyut.
4: El Toni és topògraf. No, jo l'anunci no l'he vist.
2: Jo crec que el Canyut aquí diu com un tio d'interior que va amb botes a la platja.
3: Sí, no, jo però sí que és veritat que era com un tècnic d'alguna cosa que venia a fer unes obres o no sé què, segons l'anunci, eh?
1: Sí, ell diu que la història de l'anunci és d'un topògraf, diu el Toni.
2: Xavi, el tècnic de so. Xavi, el tècnic de topografia.
4: Potser aquest oient li mola molt la topografia i sempre vol treure el seu tema, eh? Però vaja,
2: gràcies. No, podria ser, podria ser. En tot cas, és una història, això que dèiem, prou fictícia, encara que el personatge existeixi, i s'ha perdut l'oportunitat d'explicar la llegenda de la sirena i el pastor típica de l'Empordà i que li dona origen mitològic.
1: Mai us perdonarem que hagueu tingut l'oportunitat de colar una sardana i no ho hagueu fet.
2: I ja està, eh? Només venia a explicar això jo avui.
4: Diu en Toni, si surt un teodolit és que és un topògraf, no pot ser que no ho entengueu. Som un col·lectiu invisibilitzat.
1: Aquí cadascú amb les seves merdes.
2: Les seves opressions, sí. Dels topògrafs, ànim.
6: Així sona els experts.
4: Hem jugat amb la Laia a aquell format paradigmàtic de és un 10, però... en el sentit de gent que sempre parla del mateix tema. I l'Aia ha constatat que és que depèn del tema. Tu tira el mateix a veure què dius.
2: Que sempre parla del mateix tema.
4: Sí.
3: Una persona, la típica persona de...
2: Vale. És un 10, però sempre parla del mateix tema.
4: Un moment, que te'ls tiro.
3: Sí, però digue-li què vol dir sempre.
4: Espera, és que no acabarem mai. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
3: Però digue-li com de què vol dir...
4: Espera, perquè digui el número.
3: Però li vols explicar què vol dir sempre?
2: M'has dit a mi, aviam, sempre o no sempre?
3: Sempre m'ha dit una cita de cada 3.
4: No, és igual, sempre. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
3: Sempre, doncs no. Mira, però en Roger m'ha dit una cita de cada 3. No, no és igual, no té res a veure.
4: Que aquests jocs són així directes, ràpid.
1: Calleu.
6: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Dos quarts de nou en punt i com bé la Laura, com bé diu la Laura, cadascú amb el seu tema, ens escriu en Gerard
2: sí.
4: I ens diu, bon dia, a Roses, igual que a Palafrugell, nosaltres també tenim gegants, que són una sirena i un pastor.
2: Clar. Veus? Que sí, perquè és una llegenda popular de l'Empordà.
4: I ens envia la foto, Sergi, que si pots comprovar-ho, que hi apareix a la foto.
1: Un pastor i una sirena.
2: Són els gegants.
4: Sirena no homèrica, sirena més anyicris, més aquestes, més simpàtiques. Bé, passa un minut ja de dos quarts, hem d'anar per feina amb l'actualitat d'avui dijous. Bon dia, Ana Closa. Nou.
7: Bon dia.
4: Dijous 25 de juny, què cal saber per avui?
7: Doncs, com abans, avui estem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada. El més important, de magnitud 7,5 i l'altre de 7,2, tot plegat, ha passat poc després de les 6 de la tarda, hora local, i entre un terratrèmol i l'altre, doncs amb prou feines ha passat un minut. L'epicentre del sisme s'ha situat al centre del país, a Montalbán, a l'estat de Carabobo, i també s'ha notat a la capital del país, que és Caracas. Les autoritats veneçolanes estan avaluant els danys, però s'estima que seran molt greus i possiblement amb milers i milers de persones mortes perquè s'han ensorrat edificis sencers i les imatges que ens arriben i corren per les xarxes fan pensar que la cosa anirà a molt més. Més coses, l'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. D'altra banda, José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. A casa nostra, els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Mollanès, que va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix i, d'altra banda, els bombers van controlar ahir un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, declarat en una zona de difícil accés. I relacionat amb el foc, acabo explicant-vos que a Catalunya hi ha 9 parcs naturals que encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests, n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa.
4: Ara passen 3 minuts de 8:45. Anna, què no t'esperaves saber avui?
7: Doncs mireu que una dona brasilera va ser condemnada a Corea del Sud per assetjar el cantant del grup de K-pop BTS. Segons la sentència judicial, la dona va anar fins a casa seva 22 vegades durant el desembre de 2025, va intentar entrar a la propietat aprofitant una entrega a domicili, va tocar el timbre de casa seva 133 vegades en un sol dia i va deixar cartes i objectes als voltants de l'habitatge. Però tot i així, ella va continuar doncs, intentant contactar-lo fins i tot després de ser advertida i arrestada per la policia. Segons el tribunal, la dona va actuar per obsessió romàntica, sense intenció de fer mal a l'artista i el jutge l'ha condemnat a un any de presó suspesa, que vol dir que ara per ara doncs no complirà condemna, però si incompleix les condicions que li imposen o torna a delinquir durant els propers 2 anys, doncs sí que entraria a presó.
1: A veure, no li he fet mal físic, segurament, però trucar al timbre de casa 133 vegades en un sol dia és per fer-t'ho mirar.
7: La tortura,
3: sí,
7: això.
4: S'ha de cuidar els fans.
1: S'ha de cuidar, sisplau.
4: El titular d'esports.
7: El València és el nou campió de la Lliga ACB de bàsquet després de superar el Barça 84-108. D'altra banda, el Barça de Futbol Sala es pot proclamar avui campió de la Lliga si guanya a la pista del Pozo Murcia a 7:45 del vespre. I pel que fa al Mundial, doncs Brasil va guanyar 0-3 a Escòcia amb la reaparició de Neymar i 2 gols de Vinícius. També de matinada, Marroc va superar Haití 4-2. Sud-àfrica va guanyar també 1-0 contra Corea i República Txeca doncs va perdre contra Mèxic 0-3. Avui encara juguen 2 partits més, Curaçao, Costa de Marfil i Equador, Alemanya, tots 2 partits a les 10 de la nit i de matinada Japó, Suècia i Tunísia, Holanda a la 1 i Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units a les 4 de la matinada.
4: I per cert, el nostre estimat oient Marc, es veu que li fa molta, molta, molta il·lusió que diem el resultat de l'Igualada. Li hem dit, escolta, és que...
2: Ah,
4: que...
2: sí, visca, visca
4: Igualada! Ah, que va guanyar, és veritat, campions!
2: De fet,
4: ha dit en Marc, suposo que no ho heu dit a...
1: Va, perquè va ser abans d'ahir.
4: Ja, ja, però dit, suposo que no ho heu dit a l'hora anterior perquè esperàveu la Laura. I jo li he dit, home...
2: Segur. A mi l'Igualada com el Barça, entén, no?
1: Pot ser per això o perquè, reiterem, va ser abans d'ahir.
4: Va ser abans d'ahir, si posa el Haaland encara, no?
7: Té molt mèrit, eh?
2: Però...
7: Té molt mèrit.
2: Molt
7: mèrit.
2: Exacte.
7: Avui feia 29 anys que no guanyava la Lliga.
1: I a més, l'ambient allà a Galícia es veu que era bastant, bastant impressionant.
7: Sí,
1: guanyar allà té mèrit afegit.
4: La pista d'on caigués diu Riazor, també?
7: Es diu Riazor, i tant.
1: És que està al costat, oi que sí, del camp de futbol? Diria que tot és un complex que
7: està... Sí, és molt gran, eh? Vull dir, és de les més grans d'Espanya.
2: Molt bé, gent. Ja si esteu contents vosaltres, jo també.
7: Els penals, va guanyar 4-3.
4: De fet, li hem dit al Marc, si tant t'interessa, escriu tu el titular. I va i diu... L'Hockey Club d'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga en vèncer el Liceu de Corunya.
7: Liceu.
4: És que diu, és que vull que ho digueu en Liceu.
7: Ja, però tothom li diu com a Liceu.
4: Diu, bueno, Marc, pues,
7: igual que li diem hockey,
4: bueno,
7: no
4: és,
7: diem hockey patins.
4: Això és més al Baix Camp, sí. I
7: no, diu, no, a tot arreu.
4: Vale, diu el Marc, bueno, de cada 2-2 van guanyar els penals. Bueno, ja està. Vale, anem al temps, sí.
7: Sí, vinga. Matí assolellat en general. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge sense arribar als 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
4: Ara tu, Laura, un altre oient et llança, bé, el mateix Marc, que està una mica insistent, diu et llança una mena de challenge. Perdó, el Siso diu...
2: Aviam.
4: És un 10, però sempre parla de topografia.
2: Bueno, no molesta bueno, gaire, la topografia. Crec que ens podíem quedar amb un buit per un tema de repetició.
1: No, tu en el seu dia crec que ens vas dir que qualsevol persona que et parlés sempre d'una mateixa cosa, malament...
2: Home, depèn de si ho combines amb altres temes o si només pots parlar d'això exclusivament.
1: Aquí està, exacte.
2: Home, llavors és una mica avorrit.
1: Sí. Això sí. Clar.
4: Doncs divertim-nos amb els Oques Grasses que ens canten Està Guai. I traieu el mòbil que ara de seguida juguem al miniquiz. Està Guai.

0: Escoltes ICAT.
1: Benvinguts a Casa Babilon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
2: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
3: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
2: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
3: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
1: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
2: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
3: I sempre que vulguis, al web i l'app.
4: Així sona Els Experts.
5: Volem països catalans.
6: Volem
5: països catalans. Bon dia, Ruiz Zarabola, revetlla de Sant Joan. Bon dia, quin servei.
7: El foc, les flames, no? És el dia...
8: I allí esperem que arribin els nens i les nenes del cau, que arriben amb la flama i l'encenen. Que tot...
5: Emocionada.
8: Sí. Ah, ho he explicat bé?
5: Ho he explicat superbé.
4: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 8 i 42, els oients se sumen al tren aquí al nostre grup de WhatsApp i Laura et tiren més challenge, eh?
1: Diu, a veure, quantes coses he de fer jo ara?
0: Laura, és un 10, però sempre parla de castells.
1: Home, a mi els castells em funcionen.
0: Sí, per tant, és clar. Un... No, però et diria que no.
1: Et diria un 9 o un 8, perquè és això, la gent no ha de ser tan monotema ni tan turres amb les seves coses, però aviam, si és un tema que jo entenc, com a mínim... No.
0: La Núria és un 10, però mai parla català.
1: Ah, no, això home, ja no, no ho podem tolerar. No. Això ja és un 2.
0: Uf, uau, eh?
1: Màxim.
0: Baixa punts, eh? Baixa punts. Vale, oients, ja sabeu, nou joc. Tirar-li a la Laura la tendència de...
1: És I per un... què només jo?
0: Va, bueno, o qui vulgueu, aquí teniu raó. Agafeu qualsevol personatge jugable d'aquest programa va. I llanceu-li el tren de és un 10, però... Ja sabeu on fer-ho.
1: Mariví, prepara't.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: De moment, el que heu d'intentar fer és guanyar un llibre.
1: Exacte.
0: I heu de fer superar en el miniquiz. Laia, avui sobre... Avui geografia?
1: Avui música.
0: Ah, val. És que havia llegit el guió que diu anem a les Illes Britàniques.
1: Sí, però hi anem per preguntes de música. Perquè tal dia com avui va néixer aquest que sentim, George Michael, però també la nostra estimada Núria Graham i fins i tot l'autor i periodista George Orwell. Per tant, un bon combo d'Illes Britàniques. A més, ahir va fer 10 anys del Brexit, el moment en què el Regne Unit va decidir sortir de la Unió Europea en referèndum.
3: Bona tant, decisió, eh? Gràcies a tots aquells
1: tots
3: que, com volem anar a Londres, ens hem de treure el led aquest dels pobres.
1: Ah, mira.
3: Guisats i històries.
1: Veieu, com que avui anem a Illes Britàniques, avui us preguntem per músics britànics, i en concret per l'última edició dels Premis Britànics de la Música. I per tant us preguntaré, qui ha estat l'artista triomfador o triomfadora dels Premis de la Indústria Musical Britànica aquest 2026? I les opcions són A, Adele, opció B, Dua Lipa, opció C, Charlie XCX, o opció D, Olivia Dean.
2: 638-684565. 638-684565.
0: Qui va ser la gran triomfadora o gran triomfador dels últims premis de la indústria musical britànica d'aquest 2026, que l'endemà al matí aquí us ho explicàvem a primera hora? A, Adele, B, Dua Lipa, C, Charlie XCX, o D, Olivia Dean. Entre els encertants, guanyareu aquest llibre que la Laura pot recitar el títol.
1: Gaudí és de Riudoms.
0: De
1: més clar impossible.
0: I de l'autora i oient d'aquest programa.
1: Helena Domingo, pròleg que... de Xavier Garcet.
0: Però si el gires, què diu?
1: Gaudí és de Reus.
0: Que signa l'autor.
1: De Miquel Bonet, ai sí, pobre.
0: T'agrada com a escriptor, el Miquel Bonet?
1: A mi què m'heu de dir de Miquel Bonet, per l'amor de Déu. Sí, me'l trobo pel carrer i li fot una pallissa.
0: Vale, vale. Doncs jo recomano molt el seu llibre El dia de l'escòrpora. M'agrada molt, eh? I a la Laura ja parlarà de pugilat i de lluites en el moment que convingui. Bé, a 8:45 aneu responent a la pregunta musical d'avui i de seguida direm qui és la persona guanyadora. Teniu temps tot el que duri la cançó d'aquesta altra britànica d'origen albanès, Dua Lipa, que ens canta Illusion.

0: temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Dotze minuts perquè siguin les 9 del matí. La ja teníem pendents de resoldre el miniquiz. Recordeu que avui regalem aquest llibre Gaudí és a Riudoms, Gaudí és a Reus, de Miquel Bonet i Helena Domingo.
2: Sí, com que tal i com avui va néixer George Michael, però també la Núria Graham i també George Orwell, i a més ahir va fer 10 anys del Brexit, ens hem fixat en les Illes Britàniques i us hem preguntat qui va ser el triomfador o triomfadora dels Premis de la Indústria Musical Britànica aquest any. Si era l'Adele, si era Dua Lipa, si era Charlie XCX o si era Olivia Dean. Doncs l'opció correcta era la D, Olivia Dean, que va ser la gran triomfadora de la 46a edició dels Brit Awards aquest 2026, que van fer el 28 de febrer a Manchester. Dean va aconseguir 4 guardons, entre ells el d'àlbum de l'any i també artista de l'any. Hem rebut 103 respostes, de les quals 88 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 88.
3: Vinga, doncs avui farem el número 12.
2: Doncs el número 12 és la Júlia, que té un número acabat en 76.
4: Felicitats, Júlia.
1: Ara t'escrivim i t'expliquem com fer-te arribar a les teves mans aquest llibre.

0: Avui que parlem de tradicions que potser haurien de ser prohibides, Laura, pots anar-te pensant la teva. No val dir tauromàquia, perquè el nostre país ja n'és de prohibida, però n'hi ha bastantes que comenten els nostres oients. De fet, alguna de bastant relacionada, com aquesta que diu la Magda.
1: 25 de juny, Dia Mundial Antitaurí.
2: Sí. Visc
1: en un poble molt torero, molt. És un poble d'aquí, de la Franja. N'estic molt en contra. De fet, ens cobren l'impost per festa major i jo he dit que em nego a pagar-lo fins que deixin de fer bous. És super un maltracte. Les vaquetes són cries. Quina necessitat tenen de posar boles de foc al cap d'un animal, dels bous? Que se'ls fotin ells. Si es fotin ells un casc amb unes boles d'aquí transeses, a veure què senten. Aquí a les Terres de l'Ebre el mateix, tots els correbous. Els bous són un animal supertranquils, que el seu medi natural és que estiguin pasturant i no són en cap moment violents, fora que els deixin pasturar.
0: Doncs hem tingut, Laura, comentaris també anti-trabucaires, anti-batucades, anti-demanar-li al peixater que tregui l'espina perquè has de ser més espavilat. Tu, Laura, quina tradició prohibiries?
3: Home, jo, tornant una mica al tema de la setmana, que ens dona molt debat amb els petards i la revetlla de Sant Joan, no prohibiria la pirotècnia com a tal, però crec que sí que hi ha moments innecessaris de focs artificials i vaig en contra de la meva pròpia pàtria, que tenim l'única cosa famosa que tenim a Blanes, és el concurs de focs artificials, però sí que trobo que és una cosa que anirà envellint cada cop més malament i que potser la nostra generació no veurà com s'acaba aquesta tradició, si li vols dir així, però que crec que els nostres fills, per un tema mediambiental, sobretot acústic i de cura també de les persones a qui no li senten bé el soroll, hi haurà alternatives que potser seran una evolució dels focs artificials que no siguin tan perjudicials.
4: Ja la tens. No creus que és molt més espectacular, per exemple, tot agafant els drons amb aquelles imatges que, per exemple, l'altra vegada ens dibuixaven a Gaudí? Jo crec que anem camí cap a tot això dels drons com a espectacles d'aquests que veiem al cel, no? En detriment dels focs artificials.
3: Sí, jo no ho veuria malament. Vull dir, no és una cosa de carregar-se directament el foc, els petards, i ja et dic, a veure, tirar unes piules per Sant Joan, no crec que sigui la panacea de res, però els castells de focs artificials en general sí que em sembla una cosa una mica retrògrada.
0: Mira, ens escriu també l'usuari Terra Lliure, que t'apel·la a tu, Laura, i a mi, i diu, és un 10, però és d'Aliança Catalana. Tu
3: què? Home, dius? No, 0. Un menys 10.
0: Jo també li poso un menys 5, jo. I Antoni, que diu, he de reconèixer, torna al tema de la topografia, diu, jo la primera vegada no vaig entendre, però si enteneu, si escolteu bé el text de l'anunci d'Estrella, diu, heu suspès en el listening, escolteu bé el text que diu que clarament s'entén que parla d'un topògraf.
3: A veure, costa una mica més que res, perquè estàs allà amb el TDAH intentant identificar si està parlant la Laia Costa, l'Oriol Pla, si el lloc és una cala d'Empordà.
5: És com una mica una densitat de famosos que no podem assumir.
3: Sí, cada 10 segons canvia el pla, no?
6: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: Avui estrenem Setmana de Bors and Evers amb una cançó amb força regust d'estiu d'un paio que fins ara no havia embutxat en aquesta secció de nom Elvis. Però no ens referim a aquest que sentim ara, l'Elvis Presley, sinó a un altre Elvis que es veu que li van posar aquest nom en honor al rei del rock, tot i que ell va tirar més aviat cap al merengue. En aquest cas, Laura, crec que et sona, ens referim a Elvis Crespo. Nascut a Nova York, però d'ascendència porto-riquenya, Crespo ha sabut transitar per les sales de mig món a través de ritmes llatins, especialment lligats al merengue, que li han fet valer el sobrenom del ídolo de los ídolos del merengue, potser no tant per cançons com aquesta que sentim, Mazuquita, però sí amb d'altres com aquest Píntame.

0: Això ja ens acosta més al tema que sentirem avui, que és el hit més gran de l'Elvis Crespo, que segur que haureu sentit més d'una, de dues, de tres i de 15.000 vegades. És aquella cançó que es deia Suavemente. Aquesta et sona, no?
1: Sí.
0: Quasi clavada la que sentim ara, tot i que en lloc de dir píntame, deia bésame. El cas és que ell volia que li fessin coses. A Suavemente, una cançó que el primer cop que la senties deies encara i que la 124a vegada l'odiaves profundament perquè la veu de Crespo t'anava percutint el cervell tota l'estona. És una veu així com cansada de sentir.
1: Sí, sí que és veritat que té un timbre curiós.
0: I trobem una lletra embafadora que ens parla de petons en exageració. He trobat només una altra cançó que ens parli tant de petons com aquesta.
2: Hi ha el gran petó de diva amb una mica de saliva, el vell petó d'amor.
0: Exacte, el regala petons obeses. Però així com la cançó del Tordera i Companyia era fresca, potser perquè era nadalenca i a l'hivern no se fot més rasca, la del Crespo és una cançó xafogosa, que t'embafa, que penses prou ja pesat. I si no en creieu, sentiu-la avui, en 32 graus a l'ombra, a veure què us sembla.

0: Així sona els experts. Com
1: et dius? Em dic Xavier. Laia, vinga, fem el tren de TikTok. I com et dius?
2: Laia.
1: No, és a dir, no. Em dic Xavier.
2: Em dic Xavier.
1: I què veus?
2: Veig ginebra amb cola.
1: Coca-Cola.
2: Amb Coca-Cola.
1: Això està molt transparent.
2: Doncs deu ser ginebra sola.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: La confessió.
1: 2 minuts i seran les 9 del matí. Roger Seró, és el teu torn per fer la confessió.
2: Doncs mira, avui que em toca, a mi reprendré el fil allà on el vaig deixar en l'última ocasió que em va tocar, que crec que us va fer gràcia en aquest subespai de coses que semànticament tenim malenteses de petits. Sí. La setmana passada us vaig dir que jo de petit no sabia distingir entre calzoncillos i calcetines. I que, de fet, molts de vosaltres, la Laia i el Sergi, crec que em vau dir que us passava el mateix, tot sí. I que jo vaig desenvolupar la por que tenia, perquè jo estava convençut de petit que en tota la vida mai ho sabria discernir i sempre tenia por d'estar pendent, dissimulant i sobreentendre pel context a què es referia. Després de gran vaig aprendre què era cada cosa, no? Sí. Doncs ara una que crec que només em passa a mi, que no em podreu dir, jo a també confonia calzoncillos i calcetines.
1: Posa'ns a prova.
2: També en tema semàntic. Jo quan era petit, insisteixo, molt, molt, molt petit, que encara dubtem en què és una cosa en castellà o que no i tal. Jo quan era petit, i aquí hi havia una cosa ja humana, no amb una cosa, un objecte, com és la roba interior, sinó amb les humanes, a mi de petit em feien por les nenes que es deien Tamara. Per descomptat, jo no podia entendre que es diguessin d'aquesta manera.
3: Mira, ho puc arribar a entendre, eh? Sí, sí. O sigui, és absurd, però jo també tenia una Tamara al barri, sí. I també em feia una mica de marro.
2: Em desconcertava que es diguin així, després vaig créixer una mica i sí que vaig deduir, vale, és el seu nom, no és que et digui com et dius i es diguin Tamara.
4: Era raríssim.
2: Igualment tenia la sensació que eren unes nenes a mig fer, que encara eren una mena de fetus, que encara penjaven de la mare.
3: La teva imaginació realment és desbordant.
2: I fins i tot vaig estar pendent a una que quan apareixia la seva mare, dic, com es referirà ella? Com s'hi referirà? Li dirà, hija querida? I va i li diu, ta mare, i jo, com pot ser que li digui així, sa mare a la filla? Encara...
5: Que ja són les 9! Una hora i plegant!
6: Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ja com...

0: dies que vindran.
1: Diumenge, sense drama, ens canten els Catarres. Laura, si vols dir allò de... Ahir semblava diumenge, no cal. Hi ha molts oients.
2: Ja ho ha dit tothom, no?
1: A les 7 del matí hem fet ja els premis de Nacional Cunyadisme i els hem repartit a tots els oients que diuen avui sembla dilluns, però és dijous, eh? Quedeu informats. De fet, afegeixo que és dia 25 de juny i seguim aquí en directe com cada dia amb la Laura, també amb la Laia Vidal. Bon dia.
2: Bon dia, Roger Saró.
1: En Sergi Vives.
3: Bon dia. S'ha d'instaurar això, que el dimecres sigui festiu.
2: Oh, sempre, sempre.
3: Treballem dos dies, una festa, treballem dos dies, dos de festa.
1: No us trenca molt? A mi
2: no.
1: Trenca molt la setmana.
2: Jo estic a favor que no hi hagi festius entre setmana.
1: Mira, ahir vaig anar a una expo al CCCB, ja us faré la meva ressenya d'aquí uns dies, i amb el meu col·lega deia, ostres, es fa com estrany, no?, perquè venim aquí a aprofitar el dia, però demà hem de currar. Mal rotllo.
3: És veritat.
1: Haguéssim pogut anar igual un dia feiner.
3: També.
1: Bé, hi ha els nostres oients, que també es pronuncien, com en Ferran, que ens comparteix un passatge de Joan Salvat Papasseit. No sé si voleu que el glosi.
3: Endavant.
2: Endavant. Sí, Salvat Papasseit sempre.
1: Diu, fem coses. Aquells que no fan res, mai no els tinguem en compte. Si no és per dir-los això. Feu coses, o calleu. No sigueu el famer que destorba el vianant. I si volen parlar, no els admetem disputes. Fem coses. Joan Salvat Papasseit.
2: Uau, no sabia que hi havia aquesta poesia de Joan Salvat Papasseit. M'encanta.
4: No és de les més conegudes, no? Jo tampoc no la tenia present.
1: Digue'ns el títol, Ferran, així la buscarem, a veure si és més llarga o si era només això. Li hem dit a aquest oient, ve a tomb d'alguna cosa que hem dit tot el dia d'avui, aquest passatge poètic, i diu, no, gràcies.
3: Deixa'm dir que això és una mica un logo de qualsevol programa radiofònic d'ara, perquè tots diuen el mateix, que passin coses.
1: Sí, és molt important, aquí.
3: Que passin coses.
1: I que el directe sigui molt viu.
2: Per mi és molt diferent que passin coses que facis coses.
3: És veritat, tens raó.
2: Aquí hi ha una acció que s'està omet.
3: Exacte.
1: Si voleu enviar poesies, ja sabeu on fer-ho.
5: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
1: I aquí, a banda de compartir poesia, podeu respondre a la pregunta del dia. Avui, tradicions que prohibiríeu. De seguida llegirem més comentaris. Però, sisplau, també us demanem que voteu la cançó de les 10. Teniu aquí al nostre chat fixada l'enquesta amb les 4 cançons. Una d'elles serà la que farem servir per acomiadar-nos. Són 4 tracks que us pretrien, Sergi, inspirat en...
5: La Famèrdida.
3: Un 25 de juny, com avui de l'any 2021, es publicava el disc La mateixa sort de la Ludwig Van.

0: Aquest era el segon treball de la banda barcelonina més espollenca de l'escena musical del país.
1: Hòstia, que consolidava... Verda, ja fa menys d'un mes que... Ja fa més d'un mes que no he vist la Ludwig Band, tio.
0: Fa més d'un mes que no l'has vist.
1: Bueno, crisi,
0: però
1: crisi
0: nacional. Però quina proporció tens tu de veure la de Ludwig?
1: Molt alta.
2: Jo ja tinc la propera data que ja els aniré a veure, falta una mica encara, però serà el 14 d'agost que van a Cardedeu i jo ja ho tinc apuntat.
1: Jo el Vida.
3: Molt abans, exactament, la Laura i jo els veurem el divendres del Vida, dia 3 de juliol a Vilanova i la Geltrú, i els fareu, ja els explicarem com va.
0: Pregunta que us llenço els tres. Quan vau descobrir la Ludwig? Va ser amb aquest disc, amb l'anterior, amb el posterior?
3: Jo, el nostre company, ell sí, especialista en música, amb Blai Marcel, coneixeu?
0: Sí. Sí.
3: Tan senzill com fa molts anys em va enviar un bandcamp tal, i dic, escolta aquesta gent que potser es molen, me'ls vaig posar, em van encantar i al cap de res els vam fer una trucadeta en plan total desconeguts i aquí ens van presentar les seves cançons.
0: Encara no havien fet doncs el primer disc.
3: Potser era una dels EPs al principi. O sigui,
1: jo okay. La mateixa sort.
0: Sí, eh? O sigui, va ser amb aquest
2: quan
0: disc.
2: Quan van fer el Samor s'ha mort?
1: Aquest.
0: Aquest, okay. És aquest.
1: A veure, és el primer disc. Sencer.
0: No, el segon.
1: Sencer? Sí. El primer no era un EP així
0: raro? No,
1: un
0: EP,
1: ah, no, la Ludwig Band.
0: Exacte.
1: Doncs sí, jo en aquest disc, sí. Però encara no eren gens famosos,
2: No.
1: Jo sempre podré dir l'anècdota que ara em fa feliç ja començar a explicar, que vam contractar la Ludwig Band per venir a tocar amb un aniversari el 2021, molt post-Covid, que no es podien fer ni festes,
0: sí.
1: A una casa al mig del Montseny, per una amiga que feia els anys aquell dia, i ens va costar, a veure, no et diré 4 euros, però vull dir que ens ho vam poder repartir entre
0: igual que ara.
1: 50 assistents a la festa.
0: Porta'ls ara.
1: No, ara no es pot.
3: Tinc la dada, com bé deia la Laura, sí que van treure un parell de pes quan començaven la seva carrera, un el 2018, que efectivament era homònim, la Ludwig Band, i jo els vaig descobrir, ara us puc dir el títol, amb l'EP Al límit de la tonalitat, que era de l'any 2020, que m'encanta de dalt a baix, i de fet recordo que si els hi vam fer una trucadeta és perquè sí, era el 2020, no podíem venir convidats, així que fèiem entrevistes per telèfon i així vam descobrir un dia qualsevol aquesta banda que poc pensàvem que al cap dels anys es convertiria,
1: sí,
3: en el meu cas, de les meves preferides del moment.
1: No, jo crec que serà històrica, eh?
0: Sí, però crec que sí. Avui ens volem centrar en aquest àlbum de la Ludwig, marcat per cançons com la que sentim, Tren de monedes o aquesta altra, que duia per nom, sí, El fill del rei.

0: Aquesta era una cançó que la Ludwig ja havia fet, a la que li van canviar els arranjaments i també li van afegir vents, un tema on en Quim Carandell parlava de com es devia sentir Messi quan Ronaldinho se'n va anar i ell va haver de substituir-lo. Més cançons del disc La mateixa sort.
1: El fill del rei anava de Messi i Ronaldinho, tio.
0: Què et sembla?
1: Que, mira, és una dada que no necessitava, però endavant. Ara ja no podré pensar-ho mai d'una altra manera.
2: Però això ho vam dir, però també vam dir que venia del quan van fer el... Ara no me recordo com es deia la paraula tècnica. Quan el rei, el Borbó, va plegar i va posar el fill, recordeu?
0: Abdicar.
2: Això, quan va abdicar, no?
0: A veure, el Carandell és molt irònic, però ell va comentar que era aquest el motiu.
1: Ja, jo crec que li pots donar la interpretació que tu vulguis, però a mi em sembla graciós que ell, com a compositor, digui que ve d'això.
3: També el Carandell et diu una cosa i l'endemà una altra.
0: Aquesta segur que la teniu ben present, el S'ha mort l'home més vell de Solla, perquè és la que punxem aquí al programa cada vegada que algun personatge cultural rellevant, ja sigui de casa nostra o d'àmbit internacional, ens deixa. I acabarem amb una proposta més personal.

heu sentit, es diu així, quan les hores no portaven enlloc, un tema marcat per l'organet que toca en Roger, que ens parla d'uns guerrillers de la guerra dels 30 anys, que dels 3 anys, perdó, que s'enamoren. Teniu 4 cançons al disc, la mateixa sort de la Ludwig. Quina votes, Laura? 30 monedes, El fill del rei, S'ha mort l'home més vell d'Espolla, o quan les hores no portaven enlloc?

0: D'una
1: manera,
0: eh?
1: Tio. No, bé. Bueno, però ells segueixen amb les seves conyetes internes que crec que és una que dona personalitat a un grup.
0: I tant.
2: Oients, entreu i voteu. Vosaltres decidiu quina cançó farem servir per acomiadar-nos, com fem cada dia, la cançó de les 10. Ara són les 9 i 10 minuts. Encara ens queda una estona amb vosaltres i el que farem és sentir els Lost Frequencies amb el seu tema Reality i de seguida la Laura amb el seu espai i els catalans fan coses.
1: Sí.
2: Avui, quina cosa?
1: Ratafia.

0: 9 i 13, sintonia de l'espai Els Catalans Fan Coses. Recordo que l'anterior programa, Laia, abans d'ahir, molt encertadament, deies que era el dia d'acollir certes plantes, perquè màgicament acollir-les sota la lluna de Sant Joan...
1: Sí, tinguin... ara Laura ens ho explicarà, però és que és l'època en què surten aquestes plantes que necessitem per fer la ratafia.
0: Per tant, podem dir que comença la temporada de la ratafia, en el sentit de la, de la producció, de fer-la.
1: De la producció, sí, però això fins que no puguem tastar passaran uns quants mesos. Primer de tot, posar en context què és una mica la ratafia i d'on surt, perquè, bueno, crec que l'oient dels experts estàndards sí que sabrà què és la ratafia, però jo a vegades em sorprenc que al meu entorn hi ha gent que no l'ha tastada mai, que no sap ni tan sols que és una beguda catalana, que no sap d'on ha sortit, que el nom en si ja li resulta com discordant. Llavors, la ratafia catalana és un licor d'herbes fet per maceració, es deixen reposar fruites, nous, verdes, herbes, espècies, dins d'aiguardent o alcohol durant setmanes o mesos, de fet mesos, i és una tradició molt vinculada a les cases de pagès, recol·lecció d'herbes i cicles de la natura. Llavors, d'on surt aquesta tradició? Doncs és una tradició que a Catalunya es va consolidar sobretot entre els segles XVIII i XIX, especialment a les zones rurals de Catalunya i del Pirineu català, i atenció perquè he descobert d'on ve el nom, perquè el nom de ratafia se li fa molt estrany a tothom, i és una mica com però això...
2: Ah, clar, d'on deu venir això?
1: Sembla que ens ho haguem així com tret molt de la màniga, i es veu que ve de l'expressió llatina ratafiat, que vol dir queda ratificat, perquè, segons la tradició, es deia en brindar quan es tancava un acord amb una copa de licor.
2: Oh, boníssim! Ah.
1: M'encanta! Rata fiat. Aquest és l'expressió llatina que dona nom a la ratafia. Llavors, com ja sabeu, algun dels llocs més emblemàtics de la cultura de la ratafia és Santa Coloma de Farners, on es fa aquesta festa
2: la fira,
1: de
2: no?
1: la ratafia, mm-hmm. sí, al novembre. I hi ha

0: doncs molta cultura al voltant de l'elaboració
1: artesanal. Quan ens la podem veure, entenc ja, no? Ara la preparem sí. I al novembre ens la podem veure.
2: Podem dir quina ens agrada més de, a cadascú?
0: De ratafia?
2: Sí.
0: N'hi ha moltes, vull dir, hi ha molta gent no. que produeix, sí, per què no?
2: Hi ha la Roset. Aquesta
1: és la famosa, però
0: aquesta és la comercial.
2: Aquesta és la millor.
0: Mira,
2: i punt,
0: et diré una cosa, Sergi Vives. És com dir, la meva cervesa preferida és l'Estrella d'Am.
1: Exactament, és el mateix.
2: No et diguis el que vulguis. Jo et dic que tu no pots dir-ho. Tu digues el que vulguis.
0: Però pensa que era una cosa molt més original.
1: El Sergi és mainstream, també no ho oblidem.
2: És la Roset.
0: Ell és Chico Acentado.
2: És més, us diré, quan em vaig casar...
1: No volia dir, però...
2: Quan em vaig casar, vam donar una ampolleta de ratafia, Roset, a cadascun dels...
1: No esperava menys de tu.
0: I encara sort que va donar una ampolleta de ratafia i no vés a saber quina xarcada. Bueno, no passa res.
2: Oients, si voleu donar-me suport, endavant.
0: Llavors...
1: Si no, tampoc no passa res.
2: Si no, no cal que digui.
1: Laura, segueix.
0: Digueu ratafies que hagueu tastat originals i ens les recomaneu. Va, calendari de la ratafia, que potser és la cosa que costa més d'entendre. El moment clau és Sant Joan, però abans ja comença una mica la sensació de que es pot començar a elaborar ratafia perquè comencen a brotar moltes de les herbes necessàries per poder-la fer, com la farigola, la menta, l'espígol, el romaní, la Maria Lluïsa, la sajolida, el fonoll, la sàlvia... Bueno, és una llista infinita d'herbes les que s'inclouen a la ratafia i després cadascú posa quantitats i varietats al seu gust. Llavors, les herbes més importants són les que es cullen al voltant de Sant Joan i llavors és el moment tradicional de fer la ratafia perquè les nous verdes encara són tendres, es poden tallar amb ganivet, després ja no les podries tallar. Hi ha molta més varietat d'aquestes herbes aromàtiques que s'inclouen i a més doncs, hi ha com una mica aquesta màgia del calendari popular del solstici i tal. Llavors, tu culls les herbes per Sant Joan i es filtren amb un... Ui, estic molt espessa. O sigui, s'han de
1: sí, com
0: posar
1: mateix,
0: com a...
1: Sí, es van dir...
0: Es maceren, llavors es bandeixen i es posen en una ampolla. Llavors, al final de la tardor ja es pot consumir, després dels 40 dies famosos a sol i serena.
2: Que bonics els 40 dies a sol i serena.
0: Sí,
2: és el millor que t'agrada la frase, de deixar, no? Les canyes amb les que es fan les tenores també s'han de deixar 40 dies
1: sí?
2: a sol i serena.
1: Això no ho sabia.
2: Sí que passa amb els 40 dies a sol i serena.
0: Bueno, és com un mètode així tradicional,
1: sí, sí.
0: No?
1: Molt fet servir.
2: Sí.
0: I ja per la tardor i per Nadal, doncs, es poden consumint les ratafies amb frits secs, postres, àpats, etc.
1: Per tant, ara estem consumint la de l'any anterior, s'entén, no?
0: Segurament sí, clar. No?
1: O sigui, ara sé que ens haguem acabat.
0: No, i les comercials no crec que vagin d'any en any, ja deuen tenir altres mètodes, no?
1: No, ah, no ho sé. Però, bueno, les de casa són les que, si no ens l'hem acabada, és la que estem bevent ara.
0: Doncs, ingredients, els que us deia, no? Aquestes herbes aromàtiques diverses, que cadascú es posa al seu gust. Després, fruits, com les nous verdes.
1: Això sí que és a mi van dir que és l'essencial, la nou verda. Jo a casa vaig preguntar la noguera perquè em van dir, com si jo bevés ratafia, saps? Però bé, em van dir la nou verda essencial. I jo me les miro cada any, les nou verdes. Se les foten els ocells que dona gust, eh? Cada
0: any, quina sí. cosa bona hi ha allà dins.
1: Sí, sí, hi ha cosa bona.
0: I després, pela de llimona, pela de taronja, cireres, altres fruites, depèn de... al gust que la vulgueu.
1: Allà, si ho vols més afruitat, menys afruitat, no?
0: Exacte. I també espècies. Important. Canyella, clau, alguna
1: el
0: gent
1: clau,
0: hi posa.
1: Sí, sí, ho havia sentit el clau.
0: Nou moscada, vigileu que això, amb grans dosis, funciona com a droga. Anís. Aquí cadascú una mica també se la fa el seu gust i llavors la base alcohòlica, d'aiguardent, d'alcohol vínic, que no sé què vol dir exactament.
1: Ah, anava a dir, és que de l'alcohol també hi ha una certa controvèrsia, no? Perquè l'aiguardent havien dit que era com l'element que, si no tenies el que tocava, que deu ser l'alcohol vínic aquest, posaves aiguardent. Però em sembla, vaja, això no ho sé.
0: O un licor neutre.
1: Que ens ho digui algun expert.
0: Diuen.
1: Però el licor neutre crec que no és el... O sigui, és com si no tens res més.
0: Exacte.
1: També és veritat que és una recepta sí, que seguim que tenies a casa, no? Llavors, clar, cadascú... no es tracta d'anar a buscar allò específic, sinó clar. Aprofitar el que tens.
0: De fet, aquesta és una de les coses més sorprenents de la festa de la ratafia, si aneu a Santa Coloma de Farners, que és que, clar... Hi ha moltíssima diversitat de ratafies i hi ha gustos entre ratafies que no semblen ni la mateixa beguda.
1: És el que us anava a dir, vosaltres que en beveu, són molt diferents entre elles?
2: Home,
1: molt,
2: i tant,
0: molt.
2: Però és el que acaba de dir la Laura, no sembla la mateixa beguda.
0: Clar, a mi em sap greu perquè llavors, per culpa de gent com en Sergi, la referència és la ratafia comercial que es ven als supermercats, com la Roset, com la Bosch, etc. Llavors
2: no.
0: Tu tens aquell gust instal·lat al cervell i si et donen una ratafia artesanal feta amb uns ingredients molt diferents et sembla com si estigués molt dolenta i en realitat no és això. És que és una ratafia amb un gust diferent que no té res a veure amb la comercial.
1: Exacte,
2: hi ha una que a mi m'encanta moltíssim i les altres que les detesto profundament com si hagués de matar algú.
1: Hola, vinga, és que ets un radical.
0: És que ets, Sergi?
2: La Laia diem a mi que sóc un radical. Atenció, puc guardar aquest moment?
1: Calla, heu tastat el Jägermeister, això, aquest licor alemany? Perquè m'han dit que s'hi assembla una mica.
0: Sí, sí, té un cert parentesc.
1: És el licor d'herbes, no?
2: Alguna coseta.
0: A veure, sí que s'hi assembla. Però clar, depèn de la ratafia que tastis, ja et dic,
2: exacte,
0: si una persona de només veure ratafia Roset, que crec que potser és el que més s'hi assembla.
2: Mira, o tenim un comentari. La ratafia Roset és la millor. Ah, ho he escrit jo, perdó. Mira, i en Ferran ens regala un sticker, oients, entreu al grup de WhatsApp si voleu tenir stickers nous. Quan Laura estàs en una discussió i algú no t'ha demanat l'opinió, li pots tirar aquest sticker. Diu, quan la teva opinió sigui ratafia, me la dones.
0: Molt bé, m'encanta.
2: És un sticker que cal dir que és de la ratafia l'hòstia. Ah, és marketing. És marketing.
1: Exacte. Ah, la de l'hòstia, ja la, aquesta també la conec.
0: Sí, aquesta també han fet una bona campanya amb el gegantó aquell que tenen, un cap gros i tal, que fa les benediccions i així.
2: En Ferran afegeix, sí que m'agrada la ratafia, però és que està envaint els espais que fins ara tenien els vins dolços, i per aquí no hi passo.
0: A veure, és que és el gran problema d'intentar fer una cosa una mica mainstream i comercial, que al final es menja espais d'altres coses, igual que la cervesa, molts cops es menja l'espai del vi, que és una cosa que els vitivinocultors porten reivindicant fa temps. Doncs amb la ratafia, si comencem a fer-la mainstream, també passa que es menja l'espai d'altres licors i vins.
1: Però també a l'hora obre la porta d'altres coses, perquè tinc uns amics que fan licor de nous que diuen és com la ratafia, però no puja tant. Per tant, o sigui, que hi ha també com els satèl·lits, no? La ratafia, aquest licor de nous i altres coses, o licor de fruits secs, que són satèl·lits que potser variants per altres moments.
0: Mira, sí, no perdem la diversitat de licors, perquè al final el que passa sempre és això, que acabes portant sempre el mateix i...
2: Ah, no sigueu d'aquests que diuen només una marca.
0: Mira, no, ni una marca ni una beguda, només.
2: L'Anna, ni marques, ni comercials, ni més alternativa. Se la fa a casa i diu, la nostra ratafia ens va quedar perfecta, aviam aquest any com ens queda. Es veu que cada temporada en fan. Clar. I Laura, ja que començaves aquest espai dient que potser hi ha gent que no l'ha tastada mai, tenim comentaris internacionals. En Nacho, l'oient argentí, diu, a full ratafia. Diu, mi última gran borratxera fue con ratafia. M'encanta.
0: Molt dolentes, les tajas de ratafia.
2: I diu, ara 8 meses, vull estar tranquil·let. I en Luciano, oient italià, diu, sí, n'he begut més una vegada, també li agrada, diu, sobretot amb panellets, ratafia amb panellets.
0: Ah, bueno, per la castanyada és un molt bon plan. De fet, és quan potser la pots obrir si l'has fet aquell any.
2: I és quan el Ferran ho lamenta, perquè és veritat que ha substituït el vi dolç,
0: Totalment. Exacte, sí, totalment.
2: L'Anna ens admet la seva recepta familiar, diu que la que fan ells a casa seva cada any porta nous verdes essencials i diu, la fem amb aiguardent. És la recepta
0: de... Sí, diria que són els dos ingredients de base, no? Doncs una frase així una mica romàntica per acabar la secció de la ratafia, que l'he trobat per aquí, m'ha fet molta il·lusió. Diu, la ratafia és el paisatge en una ampolla.
1: Oh, que bonic.
2: A mi sempre he volgut que algú em regali un vaixell amb una ampolla de ratafia. És a dir, una ampolla de ratafia plena i dintre un vaixell. Però són somnis que mai ningú... Clar.
3: Jo vull un vaixell ple de ratafia. Cadascú.
2: Gràcies, Laura. Sí, fins demà.
0: Adéu.
2: Ens quedem amb els missatgets que ens envia la Uineta. Demes, les 9 i 22. I ara, Laia, criticarem què?
1: Ah, criticarem en Donald Trump, que fa massa dies que no el critiquem.

0: Així sona els experts.
1: Aquesta any s'havia d'estudiar el meu fill les províncies de l'espanyol i, clar, ell navegava fort en això, no ens enganyarem. Vull dir que a casa no es parla de Jaén habitualment.
2: Soy española.
1: Jo vaig pensar, com el pots ajudar, no? Aleshores, per Jaén, per exemple, doncs vam posar la cançó d'Andaluces de Jaén, del Paco Ibáñez, sabeu. Andaluces de Jaén. Un altre, per exemple, Astúries, vam posar la cançó de la de Melén. La de Astúries és mi pàtria.
3: Bueno, però és un estàndard. Esperes.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Covadonga és la sentina.
3: La sentina.
2: Que finita.
3: Quatre minutets abans de dos quarts, moment en què obrirem l'actualitat de la jornada, però gràcies a la Laia posem també el focus a llocs que val la pena i ens poden passar desapercebuts, com ara és Albània. De fet, potser us ha passat oients com a mi que aquests dies fent scroll m'he aturat, ostres, manifestacions a Albània, molt de color rosa, i em vaig dir a mi mateix en veure aquests reels. Tant de bo que també fóssim, reaccionéssim d'aquesta manera davant de la turistificació. Però explica'ns tu que hi has estat més a sobre.
1: Doncs mira, justament és el que dius, eh? Estar una mica amatents davant de la turistificació i sobretot reaccionar-hi en contra i fer-ho saber. En aquest cas dius rosa perquè els manifestants, les protestes anaven amb uns flamencs que són com el símbol doncs, de les zones protegides, no? Ecològiques, que en què volen posar aquest projecte que ara us parlaré.
3: Flamencs de mentida, eh? Us diu,
1: sí, sí, flamencs, com ninos de flamencs, sí. Inflables, etc.
3: Els ocells estem dient.
1: És que Albània s'ha revoltat, i de quina manera, si ho mireu a les xarxes, contra el projecte d'un complex turístic de luxe darrere del qual hi ha ni més ni menys que una filla de Donald Trump, Ivanka Trump i el seu marit Jared Kushner, que jo he de dir que no els coneixia, els he investigat una mica i vaia peces. Es veu que ell és dels que està darrere d'aquestes propostes de també complexes urbanístics a gas, etc. I a part ell és jueu ortodox, cosa que jo tampoc no sabia, i la filla de Donald Trump es va convertir al judaisme ortodox arran de casar-se amb ell. Uh-huh. És a dir, una penya que són perillosets i estan naturalment molt a prop del poder, i una mica aquesta sensació que els americans, i especialment els americans que tenen poder, es pensen doncs que tot el món és el seu pati del darrere.
3: És a dir, per empitjorar-ho, el dia que Trump va dir allò de bueno, a Gaza podríem muntar un complex hoteler, que la gent es pensava que sí, terrible, però és una de les seves sortides de to absurdes.
1: No realment, tant, no tant.
3: La seva filla té interessos i el, teu,
1: sí, sí,
3: i el
1: sí,
3: seu gendre.
1: Sí, sí, i el seu gendre moltíssims, moltíssims. De fet, com us deia, es veu que ells anaven un dia amb un baler o amb un vaixell pel Mediterrani, es veu que van veure una illa albanesa deshabitada i van dir, ah, està bé aquí, anem a muntar-hi un complex turístic de luxe. I això és el que volen fer en uns terrenys que, a més, estan protegits tant pel seu valor històric com mediambiental, i és clar, hi ha hagut moltíssimes protestes quan a sobre han començat les feines preliminars una mica sense avisar ningú, perquè la proposta són 1.600 milions de dòlars i la zona, com us dic, doncs, és una de les més sensibles des del punt de vista mediambiental de tot el Mediterrani. A més, saps què passa? Que els governants del país han donat suport al projecte sense filtre. I una mica amb l'excusa. Ells diuen, és que veieu, érem un estat socialista, estalinista, i ara ja som de veritat capitalistes, perquè ara ja som un destí vacacional de luxe, eh? Sembla que l'argument no ha acabat de convèncer la ciutadania, que ha sortit massivament al carrer. Les entitats mediambientals estan indignades, denuncien moltíssimes coses, com per exemple la manca de transparència, diuen que no s'havia vist mai una cosa igual, que no s'ha tingut en compte l'opinió pública, ni tan sols els tràmits, els terminis legals pertinents, una mica amb aquesta sensació d'impunitat, que aquesta gent poden anar pel món i allà on els agrada doncs, plantar el seu parasol i moltes més coses. A més, és que ha estat molt escandalós, perquè una mica l'americana han començat a aixecar una tanca de formigó enorme amb un fil ferro, amb punxes, tot molt escandalós, han posat d'una empresa de seguretat i penya que tenia allà doncs, els seus temps de conreu directament d'un dia per l'altre no hi podien anar a treballar-los. Sí, la gent s'ha indignat.
3: La idea del mur queda clar, això dels rics d'aquesta banda.
1: Totalment, totalment. Sí. Quan dic de luxe, vull dir de molt de luxe. A més, la informació que es va sabent doncs, va fent pudor tot plegat, perquè fins la Fiscalia Anticorrupció ha acabat obrint una investigació perquè, com us dic, com més se sap, pitjor. Ara s'ha sabut que hi va haver uns canvis legislatius fa un parell d'anys, ja una mica en la línia de poder permetre una cosa així per part del govern. I, és clar, les protestes ciutadanes doncs, estan posant una mica nerviosos els governants que, com a gran argument per sortir-se a defensar, van dient, home, no es pot donar aquesta imatge de rebuig als inversors estrangers, si us plau, calmeu-vos, a més, encara estem en negociacions. Hòstia, tens un mur de formigó que ja l'han posat perquè aquesta gent van amb la piscinadora per sobre. Clar, és la sensació que se'ls ha anat una mica de mare, aquesta sensació de tenir... Diu, ells es pensaven, vindran els americans i aquí els rebrem un passadís. Doncs potser ben bé no ha estat així, no? I és xulo que la ciutadania doncs tingui aquesta capacitat de protesta.
3: Diuen al xat si pots dir pisonadora.
1: Sí, no, pisonadora, oi? Pisonadora. Eh? Pisonadora.
0: Així sona els experts.

0: però no puc pensar en res més.
1: Calleu.
0: Tant com és l'important. En tu jo vaig ser gran.
2: No em vaig ja.
3: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Ja no espero trobar-me amb ningú més.
5: Un minutet passa de 2:15, per tant, informem-nos, volem que us desperteu actualitzats amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
6: Bon dia.
5: Avui és dijous, dia 25 de juny. Què cal saber?
6: Doncs seguim molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat aquesta matinada a Veneçuela. El més important de magnitud 7,5 i l'altre de 7,2, tot plegat, ha passat poc després de les 6 de la tarda, hora local, i entre un terratrèmol i l'altre, amb prou feines, ha passat un minut. L'epicentre del sisme s'ha situat al centre del país, a Montalbán, a l'estat de Carabobo, i també s'ha notat a la capital, Caracas. Les autoritats veneçolanes estan avaluant els danys, però s'estima que seran molt greus i possiblement amb milers i milers de persones mortes, perquè s'han ensorrat edificis sencers i les imatges que ens arriben i corren per les xarxes fan pensar que la cosa anirà més. A casa nostra, els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix i, d'altra banda, els bombers van controlar ahir un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, declarat en una zona de difícil accés. Per cert, que a Catalunya hi ha 9 parcs naturals que encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. En clau política, l'oposició i els socis d'investidura que carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, Sánchez va tornar a negar cap vincle amb les trames de Valós i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. I acabo explicant-vos que l'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. L'OMS assegura que, per ara, el risc per la salut pública mundial continua sent baix.
5: Ara són les 9:33. Anna, què no t'esperava saber avui?
6: Doncs mireu que el meló més car del món es serveix a Barcelona. Es tracta del Crown Melon. De fet, és una peça que pot superar els 3.000 euros. El serveixen al restaurant Carlota Akenaye de Ciutat Vella. Es veu que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó i Barcelona, doncs, és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar.
5: Doncs ja sabeu on menjar aquest melós fruit. Ara el titular d'esports.
6: El Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo Murcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1. I pel que fa al Mundial, doncs avui es juguen 2 partits. Curaçao, Costa de Marfil i Equador, Alemanya, tots 2 partits a les 10 de la nit. I de matinada, Japó, Suècia i Tunísia, Holanda a la 1. I Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units a les 4 de la matinada.
5: I quin temps farà avui?
6: Matí assolellat en general. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no s'arribaran als 30 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós també a la façana costanera.
5: Gaudiu de la calor que al capdavall segueix i també de la música que us triem per despertar-vos. Ara mirem al cel, però de nit. Stargazing amb en Miles Smith.

0: Escolta, Zicat. La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
1: Benvinguts a Casa Babilon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
2: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol, celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT. Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 25 de juny, ple estiu, i aquí, Laia, que ja ens llancem a resoldre la porra experta de la cançó catalana de l'estiu. Perquè, Laia, almenys això sí, a partir d'això ja no es pot votar més. Els oients no poden participar més al calendari d'advent musical expert.
1: Efectivament, com que l'estiu ha començat, han acabat les votacions, ha acabat el termini per fer pronòstics, perquè si no ja seria massa fàcil, però és clar, com que és la primera edició del calendari d'advent expert, anem improvisant una mica i anem organitzant sobre la marxa.
0: El de Nadal fa anys que el fem, eh?
1: Exacte. Què passa? Que molt bé aturar els pronòstics, però no podem encara resoldre. És a dir, sí, podria agafar i dir jo quina em penso que és la cançó de l'estiu a 25 de juny, però seria fins i tot una mica massa patillero per nosaltres. És a dir, ens veiem incapaços, com crec que tothom s'hi veu, d'atorgar un premi a aquestes alçades basant-nos en fets objectius que ens puguin indicar quina és la cançó de l'estiu, per començar, perquè potser encara no ha sortit. És veritat que potser ho hauríem d'haver previst, això que fins a setembre no es pot avaluar amb un mínim de garanties quina ha estat la cançó de l'estiu, per tant, no patiu, com que esperem tornar-nos a sentir a partir del setembre, esperem poder aleshores, amb coneixement de causa, fer un pòdium com Déu mana, amb tots els vostres pronòstics, i sí, lliurarem el premi corresponent a qui se'l mereixi. Dit això, voleu que sentim quines han estat les cançons en català dels últims estius? Sobretot perquè vull saber quan han sortit, perquè potser som davant del que encara no ha passat, és a dir, que la cançó de l'estiu encara no la tinguem entre nosaltres.

0: Mireu, comencem per l'any passat. A la fresca és la cançó que, per consens, vam dir que havia estat la cançó de l'estiu. Però és que sabeu quin dia ens va arribar, de la mà dels Figaflaues, per cert? Sabeu quin dia la vam publicar?
1: Això era immediatament l'estiu anterior?
0: Sí, sí, l'any passat, exacte.
1: Quin dia?
0: El 3 de juliol. Clar, vol dir que hi ha marge encara.
2: L'últim dia de temporada, no?
0: Exacte. Clar, és veritat que els de Valls han dit aquest any, o de moment diuen que no tenen intenció de publicar cançó de l'estiu, però que si ho fessin, doncs clar, encara no hauria sortit, sí, si seguissin el patró l'any passat. Però és que els tiets van publicar Tàndem, la que una mica hi volia competir, el 27 de juny l'any passat. Tampoc no hi seríem encara.
2: Que, per cert, demà els tiets en treuen una, eh?
0: Clar, és que aquí estem, és a dir, clar, si demà els tiets en treuen una, donem-los marge.
1: Creieu que serà estiuenca o una balada més aviat obscureta?
2: No, serà la cançó de l'estiu.
0: No, sí, jo crec que estiuenca. I també recordeu que hi havia Vitamina de l'amor, de Mamaduixa, l'any passat. Aquest sí que van fer una mica abans. De fet, Mamaduixa sempre ho treu una mica abans. Aquest cas va ser el 19 de juny, eh?
1: Mira, en Ferran diu, Bikini, de fades fa estiu. Ja no es pot votar, però...
0: Però molt bé, el Vaticini també. Ja tenia alguns vots i sí. Mireu, doncs el que us deia, en Bruno de Fabrizi aquest any ja ha tret tant 15 segons, que jo ja vaig dir que era la que vaig votar, però és que no torna a treure un altre, la del Joan Dausà, que també sembla que ho petarà. És a dir, en Bruno ja té dos bitllets.
1: Jo soc team 15 segons, la del Joan Dausà sí que ho està petant, tot i que és col·labo, no?, en aquest cas.
0: Sí, però vaja, autoria compartida, podem dir, no? Anem a fa dos anys. Bueno, mentre... Ara. És que fa dos anys la Marina està morena, també la van parir els Figaflaues, i segons tots els criteris va ser la cançó de l'estiu del 2024. Doncs sabeu quina data la van treure?
2: Què?
0: També el 3 de juliol. O sigui,
2: també?
0: Sí. O sigui que si passa el 3 de juliol...
1: Hi ha una conspiranoia o un patró, creus?
0: No, clar, un patró, que els Figaflaues, si tenen cançó de l'estiu, la treuen el 3 de juliol.
2: Quina llàstima que aquest any no en treguin cap, eh?
0: Clar, espera't, perquè
2: no en treuen.
0: Segur, eh?
2: No en treuen.
0: Val. Doncs mira, ja sabem que aquest any no passarà, però l'any que en vulguin treure, el 3 de juliol estarem a temps. Sí. La mateixa data, doncs, que a la fresca. Recordareu, que el 2024 era l'any de la Carol G amb el Si antes te hubiera conocido, però a nivell català, a banda de la Marina està morena, vam tenir el Que chévere, de Mamaduixa també, que l'havia publicat el mes de maig, i això és l'estiu, que jo he de dir que vaig fer mica d'arqueologia perquè no recordava gens, si havia estat gaire cançó de l'estiu. Això és l'estiu dels tiets i la flashy ice cream, que ja us dic, trobo que ningú se'n recorda, però la van publicar l'11 de juliol, encara.
2: Carai.
0: Molt més tard, i déu-n'hi-do el que va sonar també aquell estiu.
2: I tant.
0: Mira, vull dir que és bastant tard.
1: La Marona diu, merda, jo també vaig pensar en Bikini, de fades, però no vaig pensar en escriure-vos.
0: No pateu, perquè s'han ja tancat les votacions. Ara podeu començar, doncs, ja a ajudar-nos a decidir.
2: Exacte.
0: A mesura que en vagin sortint, ja anirem decidint. I anem cap al 2023. No em vull saber
1: res, tu no creuar-te la mirada. Aquesta potser no estava tan concebuda com a cançó estiuenca.
0: No, però... és que aquest, això volia explicar-vos. És a dir, al final... la cançó de l'estiu potser va ser a partir d'aquell Coti per Coti del 2023, que va fer una mica un abans i un després de cançons de l'estiu en català, que ens veiem com obligats a dir quina és, perquè aquell any va arrasar de tal manera el Coti per Coti, però el Coti per Coti havia sortit a principis de primavera, al mes de febrer o així. Vull dir que no era una cançó d'estiu. Totalment. I en canvi no hi va sortir cap cançó estiuenca que hi pogués competir. Per tant, tampoc ens hem d'obligar a que ni que tothom en tregui, ni que les que treguin hagin de ser les cançons de l'estiu, que això sembla que ha estat sempre així, però va ser el 2023 que vam començar a sentir aquesta pressió, però s'ha de dir que haurem de veure aquest any, perquè crec que hem d'estar oberts de mires, oberts de ment, a veure què acaba passant, perquè res no hem de donar-ho per fet, i no ha de ser una cançó estricta de l'estiu, ni tant, o pot ser que encara no hagi sortit.
1: I ara, concert d'estiu. Va!

0: Fa una estona llarga la Francina, un oient nostre, ens deia que té apuntadíssima, Anna, el concert de Filles de Cassandra, que les va descobrir gràcies a nosaltres, els experts, per això hi som, i són una de les artistes que actuaran a la Fònica de Banyoles.
1: Sí, a veure, la capital del Pla de l'Estany doncs té una bona festa preparada per aquests propers dies. Si ens fixem en la programació de divendres, la Fònica començarà a 6:45 de la tarda amb la publicitat a Can Pericos. A les 8 del vespre, l'Arannà oferirà un concert a l'Auditori de l'Ateneu i a la Muralla, i actuaran les Alosa a les 10 de la nit, i com dèiem, Filles de Cassandra en format duo a 11:45. Pel que fa al menú de dissabte, el Festival de la Veu ofereix un concert en format familiar dels Ponis a la Muralla a les 6 de la tarda. A les 9 de la nit, Magalí Sare, acompanyada del cor Bruckner, passaran per l'Auditori de l'Ateneu. La barcelonina, per cert, actuarà divendres al Festival Zona de Pons, i tornant a la Muralla de Banyoles, a 11:45 de la nit, la programació continuarà amb la música de Gavina MP3, i a les 12 de la nit, Minibús Intergalàctic, que el sentim de fons en aquesta cançó que es diu Trapella. La jornada de dissabte també inclourà les actuacions de Mapes, Raquel Lua a la Barca Tirona i la Chloe Riambau al forn Jaume Figueres.
2: M'he confitat ses mans per si es van acatar d'esperar.
0: Això és una versió, no?
1: Sí, Roger, això ja vam parlar. Focs artificials.
3: Ah, és molt maca, és molt maca.
1: La Fònica tancarà la seva 22a edició amb una programació molt diversa. A 6:45, a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, Lina en Marco Mezquida presentaran les cançons del disc Ofado. A la Muralla, diumenge, Quim Carandell, el petit de Calaril i l'Anna Andreu, que la sentim de fons en aquesta cançó de fa només uns dies. Doncs, per cert, que l'Anna Andreu, abans de passar per Banyoles, serà dissabte a la Pera dins del Festival Ítaca. I ara deixem de banda Banyoles i ens fixem en tot el que tenen preparat a les Masies de Voltregà aquests dies. Aquesta setmana torna una nova edició del festival A Cel Obert, als Jardins del Despujol. Divendres la vetllada va estar marcada pel pop i l'indi de Sidoní, d'en Pere Alboi el Comboi i de Crap Apples, que la sentim de fons en aquesta nova cançó que és nova de fa només uns dies. L'endemà dissabte serà el torn de la Judit Nederman i de Guillem Roma, i el festival es tancarà diumenge amb Filomena i el concert dels Pets, que estan de gira amb la segona part de Cantant les 40. Marxem ara fins a Mallorca.

Divendres a Capdepera s'hi celebra la quarta edició del Festival Caparrut, consolidat com l'únic festival de música pop urbana en català a Mallorca, i actuaran Nelo Si, Nastallat i Maria Jaume, que la sentim de fons. Els concerts es faran a la plaça de Sitjà de Capdepera, són gratuïts i de fet també estan oberts a tothom, així que si esteu per Mallorca i us ve de gust, doncs ja sabeu on anar. Tornem ara cap a Barcelona.

Aquesta setmana a la capital catalana s'hi faran més d'una seixantena d'activitats a motiu del Tour de França. Hi haurà des de circ, col·loquis i molta música en directe divendres. Hi haurà concert gratuït de la Dia Russa i Saxeni a la plaça de la Catedral. Dissabte, Joan Garriga i DJ Trapella a la plaça Margarida Xirgo i Doctor Prats i 31 Fam a la Catedral. Diumenge, Mercabanda i Boom Boom Fighter seran a la plaça Margarida Xirgo i la Su i Sidoní actuaran a la Catedral. Tots els concerts són lliures i gratuïts i començaran tots cap a 2:15 de 9 del vespre. Passem ara per Granollers.

0: Peralbi i el Comboi actuarà dissabte al Parc Firal de la capital del Vallès Oriental. Els de Torelló són els caps de cartell del Música en Viu, el festival de música en directe que va néixer fa més de 20 anys de la mà de diverses entitats i grups de joves que reclamaven la manca d'espais d'oci nocturn a la ciutat. En total es podrà gaudir de 12 hores de música en directe, on també hi actuaran Baia Baie i les Testarudes, a més de les formacions guanyadores del concurs Música en Viu Off. I, de fet, tot plegat començarà a les 5 de la tarda. Faig mal, saltant tota l'estona, més igual si es diuen paraulotes, ja em fa pal marxar sempre tan d'hora. I ara escoltem a Maduixa, que aquest dissabte passarà per la platja d'Ocata del Masnou per celebrar la festa major de Sant Pere. També hi serà la Greta. La festa començarà a 2:15 de la nit i s'allargarà fins a les 5 de la matinada. Passem ara per Sant Pere de Ribes, que per raons òbvies, doncs, aquest cap de setmana celebra la seva festa major. Amb còpia n'has passat el bar, ei, referència nacional, ei, si pots ballar com jo fic, tam, no ens faig, jo fic la mimita. Aquest any les barraques de Ribes arriben a la seva 16a edició i ho celebraran a les pistes de la Masia de Can Puig amb una desena de concerts al llarg dels 4 dies de festa. Uineta, Les que faltaven i Miquel del Roig formen part d'un cartell que enguany es presenta sota el lema Contra totes les guerres, més vida als carrers. I acabem amb la festa major de Sant Cugat del Vallès.
1: Feia dies que em preguntava què se n'ha fet dels partiperes. Crec que han hivernat una mica i tornen a treure el caparró.
0: Sí, aquest dissabte els partiperes actuaran al Parc de Can Bernet a la Festa Major Alternativa de Sant Cugat del Vallès i l'endemà, diumenge, Fetus passarà per la plaça Octavià a 2:15 de la nit.
1: Les 9:52, ja recta final del programa d'avui dijous, i com sempre no marxem sense abans sentir el recull dels millors àudios que ens han caigut al llarg de tot el programa. Avui, Dia Internacional contra la Tauromàquia, és així, Laia?
2: Sí.
1: Us hem demanat que amplieu la llista. I quines tradicions creieu que haurien de ser prohibides?
3: Pel que sigui maltracte animal, el prohibiria tot. Em deixa votar, per què? Vull dir, des de quan es pot fer el maltracte? Correu-vos. Les enfermeries també els eliminaria tot. Després també eliminaria les batucades. En quin moment hem pensat que és una bona idea tenir a qualsevol festa una batucada? I finalment, trabucaires. Tradició catalana i tot el que vulgui, però a mi em sobren molt.
4: Hola, experts, què tal? Guapos.
2: Gràcies.
4: Familiar, un amic que va tindre un nadó. Me n'alegro molt, et dono un abraçat, un petó, però jo no tinc que portar-te cap regal.
5: Ja heu sigut pares, hòstia, quina il·lusió, tal, i us passeu, oh, molt bé, tal.
2: Bueno, aquestes coses, has de fer veure que et fa molta il·lusió.
5: Laura.
4: Això ho prohibiria. Estès ja d'una manera que sembla que sigui obligatòria. Per què? Ni portar ni regals, ni donar-te diners, ni res de res. Jo vinc a veure-te, tu. Com a molt, si anem a prendre alguna cosa, mira, ja pagaré jo la cervesa.
6: Jo, amb l'empatronament, obligaria també a inscriure's a una associació local. O sigui, tu has de tindre els teus punts de participació en alguna associació local, de manera que facis poble i ho fes barri. Però seria l'única manera de sentir-se que pertany en aquell lloc. Si no, com ho fas? Si no és amb associacions o entitats locals, què fa la gent? El d'escombrar el carrer també ho faria, que abans es feia més, i així veies els veïns a veure si estan bé, si no estan bé. Es preguntes a veure com, si tenen alguna operació pendent o si tenen algun paquet per rebre, que tu estàs a casa i comparteixes una mica més. I a casa teva no s'acaba a la teva habitació. És bonic.
4: Que ja s'acostuma la gent a que els regals als nadons han de ser entre, no, 80, 100 euros... Collons! Sergi, tens que provar la ratafia Reyes d'Artesà de Segre. I ja em diràs.
7: Així sona els experts.
2: Carles Puyol, encara que nosaltres ens l'estimem per ser qui era, és una persona xarca, no és el llapis més embolat de la caixa.
1: El nostre oient Roger, profe de catalans, proposa aquest noi l'embrassolat a l'ombra. Aquest
2: no... M'encanta.
1: Sí, no el van llapar de petit, o aquest li falta una patata pel quilo, o sí, té aturades del comptador.
7: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: La Avui hem parlat de tradicions que cal abolir, però també de festival que ens encanten, com la Fònica de Banyoles, que com a novetat ara sembla que es farà a prop d'un establiment dedicat a la venda de tabac.
8: La Fònica de Banyoles, recordeu el festival, que comença avui en diversos punts al voltant de l'estanc.
1: Eh?
8: Ai, de l'estanc, sí, però també. Hi ha un estanc, si ho...
1: Hi ha un estanc.
8: Vols, necessites un segell? Pots anar allí? De l'estany.
1: Ara. Al programa d'avui també hem fet força promo indirecta de begudes. La Laura ens ha analitzat l'anunci d'Estrella i jo he promocionat una altra marca d'una beguda més tradicional. Ho he fet així com de passada.
2: Hi ha moltes, vull dir, hi ha molta gent que produeix, sí, per què no?
1: Hi ha la Roset.
2: És la famosa, però aquesta és la comercial.
1: Aquesta moltes... és la millor. Mira. I punt. Ai,
2: i punt.
9: La millor. El Sergi és mainstream, també no ho oblidem.
1: És la Roset. Sí. Quan em vaig casar vam donar una ampolleta de ratafia Roset a cadascun dels...
9: No esperava menys de tu.
1: Oients, si voleu donar-me suport, endavant.
2: Llavors,
1: mira, o tenim veure la ratafia Roset és la millor. Ah, ho he escrit jo, perdó. Bé, des d'aquí, senyors de Roset, em poden enviar i cap la cistella
9: mínim,
1: pertinent
9: perquè...
1: de ratafies, com vulgueu.
8: Has sentit ara l'oient en Rosi?
1: L'he sentit.
8: Et recomanava la Reyes... del poble d'Artesà del Centre.
1: La barrejaré una mica amb Roset a veure què tal. Per cert, que parlant del tema, m'he hagut de sentir això de la Laia. Les altres, que les detesto profundament, ala, com si ala. Hagués de matar algú.
9: Hola, vinga, és que ets un radical.
2: És que ets, Sergi...
1: No, la Laia, diem a mi que sóc un radical.
10: És que és com...
1: Podria haver fet un resum de tot el que fa radical la Laia, però la setmana que ve ja farem resums de tot el que ha donat de si la temporada i ja podem comprovar-ho.
9: Tindràs feina, tindràs feina.
1: I acabarem amb en Roger i una por seva que no teníem anotada.
8: A mi de petit em feien por les nenes que es deien Tamara. Per descomptat, jo no podia entendre que es diguessin d'aquesta manera.
2: Mira, ho puc arribar a entendre, eh? O sigui, és absurd, però jo també tenia una Tamara al barri i també em feia una mica de mal rotllo.
8: Em desconcertava que es diguin així. Després vaig créixer una mica i sí que vaig deduir, vale, és el seu nom. No és que et digui com et dius i es digui Tamara.
9: Era raríssim, jo t'ho he passat.
8: Igualment tenia la sensació que eren unes nenes a mig fer, que encara eren una mena de fetus, que encara penjaven de la mare.
11: Què diu, ara? Què diu? Mare de Déu.
8: Vaig estar pendent a una que quan apareixia la seva mare, dic, com es referirà a ella, com s'hi referirà? Li dirà, hija querida? I va i li diu, ta mare, i jo, com
2: no,
8: pot
2: no.
8: ser que li digui així, sa mare a la filla?
12: Aquest tio, vigilem el que pugui estar una mica tocat.
8: Voleu una subconfessió instantània?
1: Endavant.
8: Perquè ara hem sentit la que he fet avui, però ara que ens has llançat aquest àudio de... És que és Escolmo!
1: Sí.
8: Gràcies, perquè jo anava a l'Insti quan això va passar, sí. per recuperar-lo. Jo tenia també un malentès semàntic. Jo durant molts anys vaig dir és que ens escou l'ou. Jo pensava que no sabia que era un plenum municipal i pensava que algú deia és que ens escou l'ou.
1: Sí.
8: Si voleu...
12: És que ens escou l'ou!
8: És que ens escou l'ou! És que ens escou l'ou! Sí, vaig estar molts anys amb això, eh? Però bé...
1: Les seves dèries.
8: A veure, la cançó de les 10, avui dedicada a la Ludwig van...
1: El disc de mateixa sort i la guanyadora és aquesta, S'ha mort l'home més vell d'Espolla.
8: Heu triat pel clàssic, oients, Valtros l'heu triada amb aquesta cançó. Us diem adeu i fins demà a les 6, que demà serà un divendres que semblarà dimarts, però com que serà divendres serà guai. Serà molt
1: Exacte.
8: Guai. Adeu, Anna, adeu, Sergi, adeu, Laia, oients, fins demà a les 6.

Doncs una gran revifalla, la que està vivint l'escena de Ponent. Aquí una nova descoberta. La veu i la calidesa musical de la Bru. Encisant-nos amb el Potser Demà. Com esteu? Bon dia. Matí d'aquest dijous, 25 de juny. Anem a gaudir-lo sentint ara una altra cançó que reflecteix l'èxit de Tyla. Aquest nou Is It Love?

0: Escolta, Zicat.
1: I just love to say it. Jason.

Escoltes i cas.

0: què?
1: Gemma Crey, l'estrella global del pop, ben motivada amb el Tit for That. I de fons, Aicat, el nou tema carregat de romanticisme i sensualitat d'Ariana Grande. Donant-ho tot i més pel sentiment.

0: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.
1: La suma d'esforços dels milions de persones que us van mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
2: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
3: Repassem les noves cançons de l'estiu de Tiets, de Fades, de Joan Dausà i Lil Dami.
2: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.

Cremant-nos des d'ICAT en aquest dijous de ple estiu amb la metxa dels Clima i baixant ara pulsacions escoltant el flow més elegant del raper Chris Patrick.

comença l'emoció, comencen els nervis per la publicació, demà divendres, de la nova cançó de Tallets, Els Tiets. I aquí, des de Cat, que hem anat alleugerint l'espera, escoltant la rumbera Camila al costat d'Estopa. 10:33, més música, més emocions amb Joe.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
3: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
2: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
3: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
2: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
3: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

I knew it, I knew you, la motiva cançó amb la que torna a les seves arrels country Taylor Swift, la gran diva del pop d'aquesta última dècada, autora de la banda sonora de la cinquena entrega de la saga Toy Story. I ben tendres, ens posem ara amb aquesta batxata romàntica de la Flashy Screaming.

Record, dels projectes que tindrem al Vida Festival amb un so i unes guitarres, molt l'estil Daft Punk, agafant la nou volada amb aquests parapents. 10 i les 11, ens quedem amb la Cespa.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
3: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
1: Aquesta veu m'encanta.
3: A mi m'encanteu vosaltres.
5: Escoltes ICAT.

Què ens nou? Aquí teníem un altre bon lliçó musical de part de MiniWeb. I aquí l'últim abans de l'hora en punt amb Javito, el talent de Mataró, demostrant-nos que, passi el que passi, res és tan difícil.

0: disfrutar.
1: Saludant des de CiCat, una hora més del dijous amb The Last Encounter de Sofia Càmara, una de les noves promeses del pop canadenc, preparada per fer el salt al mercat internacional. Més veus femenines, CiCat? Aquesta que la coneixes molt bé és l'autora del superhit Messi, Lola Young.

0: La cançó de l'estiu dedicat al so de les onades a les orelles amb Sucumbemio, i aquí seguim gratinant-nos amb els ritmes reivindicatius i enèrgics de Sapent amb el zoo.
1: Veig entre caputxes i barris oscurs, són nocis que salen, l'any és orgull on el respecte es parla.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? I diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa, la Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
4: Avui m'he aixecat amb una brossa a l'ull, no puc veure el que vull.
5: Aquesta setmana, els millors rapers i raperes que canten en català ens dedicaran les seves millors barres.
6: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

Sense futur, però amb actitud. Lara, que sona més fort amb la proposta dels Blue Nana. I sense sortir de la nostra escena, ens trobes ara amb una altra història que no està mal, de Guillem Bautista.

0: 3 de juliol, aquesta és la data pel llançament del nou disc Confessions 2 de Madonna, nou àlbum de música dance, del que ha anat donant les primeres pistes amb temes com aquest, Bring Me Your Love.
1: Escoltes i cas.

petons i més petons per endolcir aquest dijous de ple estiu amb els Stay Homes, el grup que ha tancat una etapa plena d'èxits i que esperem que tornin aviat, que ja els trobem a faltar. 11 i 37 minuts, ens quedem ara amb una de les propostes més trencadores i innovadores del panorama llatí. La parella argentina, Catriel i Paco Moroso.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
5: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta.
5: A mi m'encanteu vosaltres.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Cada vespre d'iCat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a iCat.

Illuminate, una altra cançó que il·lumina i posa ritme i color al Mundial 2026 amb Jesse Reyes i Iliana. Cançó d'Icat, ideal per als qui creuen en l'amor, la força dels sentiments, amb la nova cançó de Bèlgica és el Polen.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Repassem les noves cançons de l'estiu de Tiets, de Fades, de Joan Dausà i Lil Dami.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.

0: Fusta, Mallorquina i Cat, amb la nova proposta In Paradise de Mulet.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: I directes a l'ICAT al dia de les 12, escoltant una de les artistes amb majúscules del moment, Rei, atrapant-nos de nou amb l'esquina amb bons.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT el dia d'avui anant cap a Banyoles, perquè avui hi comença una nova edició de La Fònica.
2: Baixa del camin a la ciutat, que aquí ja t'espero, podem sopar.
3: Les Aloses són un dels noms destacats del cartell d'aquest any de La Fònica, també el Petit de Calaril.
4: Quan el seu sol t'il·lumina rius.
0: També protagonisme per al flamenc pop del català Kiko Veneno. Que obrirà aquest vespre el festival a les 10 a l'escenari del Club Natació Banyoles.
3: Però també hi trobareu propostes més emergents com Minibús Intergalàctic o Filles de Cassandra. De fet, la combinació d'artistes consagrats i noms per descobrir és l'essència bàsica de La Fònica. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio el director artístic del festival, Francesc Viladiu.
5: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic. Per exemple, la de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica.
0: També podreu veure, per exemple, en Andreu, Gavina MP3 i Magalí Sare en els 22 escenaris que hi ha repartits fins diumenge per tot Banyoles en aquesta Fònica. El més peculiar, la barca Tirona.
5: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'estany i que en aquest cas doncs, tindrem dues actuacions amb dues sessions cadascuna de Raquel Lua i de Quim Carandell.
3: A més de música, també hi haurà avui a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Banyoles el recital Prometeu de mil maneres, la novel·la de Carles Rabassa, guanyadora del Premi Sant Jordi d'aquest any. Rabassa estarà acompanyat de l'actor Abel Reyes.
0: I l'altra proposta especial per aquests dies a La Fònica serà Ressons dels Cants Obscurs de Cor de Teatre al Claustre del Monestir, inspirada en l'escultura L'Ombra de Joan Crous.
3: Parlem ara de teatre perquè aquesta setmana ve carregada de novetats, un parell ja emmarcades en el Festival Grec.
0: Comencem parlant de l'Albada, de Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Brogi, que es pot veure des d'avui fins al 30 de juliol al Teatre La Biblioteca.
3: És una tragicomèdia contemporània que fa salts al passat des de la Barcelona dels Jocs Olímpics a moments claus de la història de l'estat espanyol, com la Guerra Civil, la postguerra, la mort de Franco i la transició.
0: Un muntatge contra la desmemòria i que, sobretot, segons Jaume Vinyes, vol donar veu el dolor de tota una generació de dones.
6: La meva germana diu, tant has adonat que les àvies, les dones de la nostra família s'han passat la vida patint, i en aquell moment allò va quedar com molt aquí, i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
0: També dins del Festival Grec, avui s'estrena la sala Atrium, Avi, et trauré d'aquí, també amb la memòria històrica com a tema central.
3: Es basa en el llibre i la història de l'escriptor Joan Pinyol per treure el seu avi republicà del Valle de los Caídos. De fet, la família es pensava que havia estat enterrat a Lleida, però el seu cos, juntament amb el de milers de republicans, va ser traslladat d'amagat fins al monument franquista.
0: Una història que, de fet, ressona malauradament a moltes famílies i que el director del muntatge, Víctor Borràs, remarca que no ha de caure en l'oblit.
7: Interpel·la a tota la gent que ho ha viscut, però ens interpel·la a tots com a treball de memòria, com a treball també de saber en quin moment estem i on vivim i en quin país hem crescut i com s'ha fet aquesta transició, com s'ha fet aquest pas de democràcia, quin és aquest treball de memòria, que aquí en diem memòria històrica, però que nosaltres reivindiquem que hauria de ser una memòria permanent i que també sobre els fets més actuals, però també els fets que sembla que estan oblidats.
0: Avia Trauré d'aquí es podrà veure fins al 5 de juliol.
3: Aquesta setmana també s'estrena a l'Espai Texas el monòleg de l'escriptora Carlota Gurt, Una aniquilació fallida sobre la libido femenina. Al Teatre Eòlia s'estrena El Banquet i al Poliorama La Truita.
0: I avui també hem de destacar, malauradament, que el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la Revetlla de Sant Joan a la Riarada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. Asseguren, des de Fades, que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions i lamenten que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira.
3: Acabem parlant d'art perquè avui arrenca una nova edició del Festival Art Nou en una cinquantena de galeries i espais de Barcelona. Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, enguany arriba als 110 creadors. En total, les 50 exposicions es podran veure en 22 galeries d'art, 5 institucions culturals i 22 espais independents de les dues ciutats. Estarà en marxa tot l'estiu fins al 3 de setembre.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
3: Que passeu molt bon dia.
8: Escoltes i cas.

I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

las gracias, mama. Vis que en un cap de semana faig el que em dona la gana. No mos segues la mà de qui dona de menjar. Perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la falàcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Imagine.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
2: Repassem les noves cançons de l'estiu de Tietz, de Fades, de Joan Dausà i Lildami.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
4: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
5: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
3: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
5: Entrades a teatrepoliorama.com.
6: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
7: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
8: I ara què?
7: L'Àlex.
8: Voleu jugar a billet?
7: I la Clover.
9: Ho retiro tot.
7: Són espies de veritat.
10: Un, dos, tres, no t'estan liats, aguantareu.
7: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3Cat.
1: Escoltes i Cat.

Maria Arnal, amb una petita punxada emocional, esgarrapant-nos suaument amb aquest pellizco. I aquí som a ICAT, sumant més cançons en aquest dijous de ple estiu. Emocions ara funky amb Stormzy Odile, 24 Hours.

live here? Beat Zucchini. Beat Zucchini.

Kid Zai, les veus de la generació Z més destacades del K-pop amb Internet Girl i de fons, que ja tens sonant a l'FM i per internet o l'Abdicat, les vibes africanes que van donar la volta al món a la fa tot just una dècada de Jane, el seu tema més viral, Makeba.

Stones aquest estiu, que la seva música continuarà sonant arreu de Catalunya, al directe de la Ludwig Band el 3 de juliol al Vida Festival, i també els seus nous temes amb els hits que mai fallen el dissabte 11 de juliol al Parc del Fòrum dins el Cruïlla.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Avui m'he aixecat amb una brossa a l'ull, no puc veure el que vull.
2: Aquesta setmana, els millors rapers i raperes que canten en català ens dedicaran les seves millors barres.
3: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
4: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
5: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
4: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
3: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
6: La suma d'esforços dels milions de persones que us van mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La marató de 3cat. La investigació respon.
0: Escolta, Zicat.

Afrobeats, els països catalans amb el bon groove que desprèn aquesta cançó de Kelly Zaya, Coco Xere Coco. 9 minuts i la una, i les noies, les protagonistes d'aquesta nova versió de la cançó Girls, de Kid Laroi amb Kehlani.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que
1: no...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Bíblia al judici.
1: Ben a tope, aquestes setmanes de calor i platgeta, amb el ritme de les cançons, la família numerosa de Sabadell, 30 UFAM.
2: ICAT, la ràdio inquieta.
1: Un estiu 2026 que ens està donant bones propostes, com la que arriba ara amb els descarats i divertits Fades.
3: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deathboy!

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Repassem les noves cançons de l'estiu de Tietz, de Fades, de Joan Dausà i Lil Dami.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Escoltes i cas.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura, a ICAT. ICAT. ICAT.
6: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
7: BQN pregunta: d'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
1: Escoltes i cas.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: Escoltes i cas.

0: en castic boig, vull contar-ho. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

0: chismes, ¿ok? Shit.
1: És estiu. Escolta i cant.

escoltes i cas. Aicat, pausa.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts, són les dues del migdia i engeguem l'última conversa d'aquesta setmana, setmana marcada per Sant Joan. Esperem que hagueu superat la ressaca per ajudar-vos a tirar endavant avui una veu que fa aixecar de la cadira a tothom qui l'escolta. La darrera vegada que l'hem vist, jo en particular, amb Germans de Sang, el seu últim número era celebrat cada nit, aquella nota final, aquella catarsi col·lectiva, aquella emoció potent dalt de l'escenari. Doncs avui, ja ho esteu veient, una actriu de musicals a pausa. Maria de Matalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Crec que avui... No ho crec. Vull dir, confirmo que avui fem un rècord.
1: Què és això del rècord?
0: Sí, a veure, fem el rècord de convidats que han participat en un mateix espectacle. Atenció, que aquesta temporada hem tingut per aquí en Cesc Triquell, en Roc Bernadí, l'Albert Salazar, en Dani Anglès i avui la protagonista de Germans de Sang. Cinc de l'elenc de Germans de Sang, que espero que algun dia tornin.
1: S'ha fet rècord.
0: I s'ha fet rècord, efectivament. A més de música d'avui, ecologisme, ioga, programa completíssim.
1: I molt bé per fer pausa i rebaixar revolucions.
0: 100%. I molts amics i amigues que volen parlar de la nostra convidada.
1: Ai.
0: Això vol dir que hi ha un amor aquí i que ara confirmarem, ens hi posem.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dijous dediquem el programa a totes aquelles persones que heu decidit prendre consciència i reduir el consum en tots els sentits. Benvinguts tots i totes a pausa.

0: Efectivament, la persona que ocupa el sofà de convidades aquest darrer dia de converses de la setmana, recordeu que demà hi ha programa, però és un programa musical, qui avui ocupa el sofà és la Mariona Castillo. Mariona, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, estic bé, gràcies.
0: Escolta, la Mariona, oient, situeu-vos si és que no l'heu vist en algun moment de la vostra vida, que estic segur que sí, però la Mariona, com dèiem, és actriu de musical, de teatre musical, una carrera que no té aturador, malgrat que acaba de tancar un cercle virtuós amb un espectacle que, quan el va veure en el seu moment, va tenir clar allò de vull fer això. Estem parlant de Germans de Sang i ella ha fet aquesta segona versió en català, però mentre no arribava als seus Germans de Sang, apunteu fites com Mamma Mia, Cop de Rock, Fan Home, L'Alegria que Passa, Mares i Filles, i també una fita que és encaixar mans amb un senyor que es diu Paul McCartney. És a dir, aquesta persona que tenim aquí ha fet així, ha dit
2: això,
0: Sir Paul McCartney, encantada.
2: Estem a una persona de Paul McCartney en aquesta cadena, com de, em sembla que són 8 persones, ens hem patat 7.
0: De cop.
2: Sí.
0: Mariona, que vas conèixer Paul McCartney.
1: El vaig conèixer uns petits instants quan em va graduar, sí, perquè vaig
2: com
1: estudiar...
2: Com que et va graduar?
1: Vaig estudiar la carrera a Liverpool, a la seva universitat.
0: La LIPA.
1: A la LIPA. I el dia de la graduació, doncs, em va donar el títol i em va donar la mà.
0: Et va dir thank you, congrats, que et va dir alguna paraula?
1: Jo li vaig dir thank you for everything, no sé què vaig dir, estava entusiasmada, però clar, érem 300 graduant-nos, yeah. Si no era plan d'estar-se enrotllant amb el Paul McCartney en aquell moment, però sí que tinc una foto que ho corrobora.
0: Espera, perdó. Ah, enrotllant de parlar.
2: Vale.
0: No era plan tampoc de menjar-li la boca, malgrat Paul McCartney és un tio atractivíssim.
2: Sí.
0: A més, amb les cançons que ha creat a la seva vida, no?
1: Sí. Gran admiració per aquest home.
0: Escolta, anem enrere una mica. A la gran majoria d'actrius i d'actors que heu vingut, us passa que heu de començar picant pedra en petites companyies.
1: Correcte.
0: I això m'interessa molt, perquè fins al dia que no trepitges un camerino i dius ah, els camerinos existeixen, doncs potser t'has hagut de canviar de vestuari darrere d'un arbre o allò amb un escenari més o menys rudimentari. I aquí hem de reivindicar la teva feina que has fet amb companyies petitones, junts un teatre, una abraçada, gent de Lleida.
1: Gran abraçada.
0: La Trepa també,
1: sí, la
0: ser?
1: Trepa i Va de Bòlit.
0: Va de Bòlit. Tu això, com et va conformar com a actriu? Què et va donar? Què creus? Què recordes o què diries que n'has recollit de tota aquella experiència?
1: Mira, el més preuat per mi d'haver treballat en aquestes companyies, a part d'haver pogut començar a treballar-hi molt jove, o sigui, em va permetre als 15 anys ja començar a treballar professionalment
0: 15?
1: En aquesta professió, sí.
0: Uau.
1: Perquè estava estudiant a l'Escola Memory i ells mateixos tenien companyia de teatre associada a l'escola. Llavors, de seguida que hi havia alumnes que, el que sigui, que els encaixava, que destacaven el que fos, podien començar a treballar professionalment a la companyia. I això em va permetre començar a treballar molt jove.
0: Val.
1: I després amb Zumzum Teatre, perquè el Ramon Molins era un dels professors d'aquesta escola, amb la Trepa. Llavors, el que m'ha donat, realment, a part de poder començar a treballar molt jove, és aquesta sensació de que tu t'ho has de fer tot. I això és preciós. O sigui, que tu et llevis a les 5 del matí, carreguis la furgoneta, te'n vagis a l'altra punta de Catalunya, descarreguis la furgoneta, montis l'escenografia, facis un triplet, et cosis el vestuari, no? Després te l'emportis a casa per rentar-lo.
0: Maquillatge, a vegades amb un mirallet petit.
1: Exacte. Canviar-te a qualsevol lloc variopinto. Sí que és veritat que hi ha teatres que, evidentment, estan molt ben preparats i he sigut molt, molt feliç fent aquest tipus de feina, però sí que és veritat que després, quan arribes a una productora, tipus, després vaig saltar d'estar 5 anys treballant en aquestes companyies petites, a fer Mamma Mia,
0: sí.
1: De cop per millor, un xollo, un regal, no?
0: Has dit Mamma Mia?
1: He dit Mamma Mia.

0: Això que se'n diu és, efectivament, és Mamma Mia. Ets tu la que cantava ara?
1: Sí.
0: Ets tu, eh? Amb una veu... Clar, han passat uns quants anys.
1: Han passat 25 anys. I, a més, em feien fer aquest tipus de veu. O sigui...
0: Com una mica infantil.
1: Sí, exacte. Sí, sí, sí. Molt, molt estrateta, perquè, com al ser una franquícia, realment, els directors que venien de fora a muntar l'espectacle són els directors que munten l'espectacle arreu del món. I llavors ens estandarditzaven molt, havien de sonar les sofis d'una manera determinada, a part d'anar vestides idèntiques, fer els mateixos moviments, però això és el que té fer una franquícia, no? I havíem de sonar d'aquesta manera, jo no cantava així. Però...
0: Que aquesta és una altra, Mariona, perdó, Mariona 2. Mariona Batalla, perdona.
2: Mariona Junior, sí, Mariona Junior.
0: Mariona Castillo, abans, és a dir, estem molt avançats a que de sobte la Gran Via de Madrid tingui 26 milions de musicals i aquí el Paral·lel... Menys, però no ens podem queixar. Però abans això no era tan un habitual.
1: No, jo quan vaig fer Mamma Mia érem nosaltres i Hoy No Me Puedo Levantar, em sembla. O sigui...
0: Musical de Mecano, eh?
1: Sí.
0: Uau.
1: Molt, molt guai.
0: Sí, sí. O sigui, dos, eh?
1: Sí, n'hi havia dos en aquell moment. O sigui que realment, de la nostra generació, accedir a poder treballar un gran musical era algo realment insòlid.
2: Et volia preguntar, Mariona, perquè abans parlaves d'aquesta com autogestió en la que comences i que després fas el salt cap aquí, cap a Mamma Mia, i m'estava apuntant ara. Si... al fer el salt te n'havies adonat de que potser estàvem... És que crec que és una dinàmica que tenim molta gent que venim com de baix i d'haver picat pedra, que és el fet de romantitzar l'autogestió i sense voler romantitzar una mica la precarietat.
1: Mira, era tan jove que no tenia criteri, jo.
2: Ja.
1: Saps? O sigui, estem parlant de que tenia 15, 16, 17 anys i per mi estar-me dedicant en el tamany que fos, estar-me dedicant al que sempre havia somiat, era, no podia demanar res més. I de cop, d'estar fent coses petites que per mi ja eren més que suficients, poder estar fent l'espectacle que jo havia vist també de petita, que havia anat a Londres i havia vist Mamma Mia, i pensava, en sèrio? Això està venint aquí a Espanya? Clara, ens hem habituat a que vinguin espectacles de fora, però era dels primers que venia. I
0: fer un càsting,
1: sí,
0: amb moltíssima gent.
1: Amb moltíssima gent, però en el meu cas va ser una cosa molt, molt peculiar, molt express, perquè ja estaven assajant l'espectacle i la noia que ho estava fent va fallar a última hora, més que va fallar, la van agafar per una altra cosa. Llavors van fer un càsting derrapant i em van agafar a mi per moltes casualitats que ara no explicaré, perquè van ser moltes. Realment jo no havia d'estar allà, o ben bé que sí que havia d'estar allà.
2: En el càsting previ, és a dir, en el que va entrar la que havia de fer el teu paper... T'hi havies presentat?
1: No, perquè jo estava estudiant a Liverpool la carrera.
2: O sigui que va ser una cosa super de
1: rebot. Carambola total. Sí.
0: O sigui, és que ben bé l'estí. No, coneixes Paul McCartney, te'n vas a Madrid a fer Mamma Mia, a més a més amb un càsting que és gairebé un personatge fet per tu ja directament, no?
1: Una mica vaig tenir la sensació quan vaig fer aquest càsting així de carambola total i de mil casualitats, i gràcies al Dani Anglès també, que em va rescatar, que ell m'havia donat classes i em va dir, aquesta noia que aquí jo li vaig fer classes, crec que ho podria fer. Vaig sortir del càsting pensant, ostres, jo crec que això... ho podria fer, no? Aquesta sensació de que tot ha anat bé.
0: És amb Mamma Mia que tens un camerino, de sobte? O ja havies vingut fent algun teatre una mica?
1: No. Ben bé que vaig saltar de les furgonetes i dels infantils a tenir un camerino, a tenir una sastressa que em vesteix. És que no només em cura el vestuari, sinó que em vesteix ella. O sigui, una cosa era bastant xocant veure el grau de facilitats que tenia de cop i que només m'havia d'ocupar de sortir i ser actriu, que, sí, no, de sortir, cantar i fer les escenes, acostumada a haver de fer tot el que més. No?
0: Clar, és que és arma de doble talla, si penses bé, això, Mariona, és una mica el que deies abans. Però podria ser que t'hi acostumessis, no? Que de sobte, saps aquesta cosa d'acomodar-se perquè ara em va molt bé i tal, i oblidar-te de que les coses no sempre són tan fàcils.
1: És molt fàcil, sí, és molt fàcil acostumar-te, però també és veritat que estar treballant en aquest grau d'exigència és dur. És realment molt, molt, molt exigent.
0: Es
1: està treballant a la Gran Via, fent 8 funcions a la setmana, fent un protagonista, amb un teatre de 1.500 localitats, ple cada dia, que la gent ha pagat molts diners per veure això, que ve de tota Espanya per veure-ho. La veritat és que de tant en tant també trobava a faltar fer alguna que no tingués tant impacte.
0: Ja, ja. En la teva vida i en el teu cos i en la teva veu, Vull dir, si no, recupereu el discurs d'agraïment que va fer el Roc Bernadí als Premis de Teatre, no sé quins eren.
1: Sí, Premis Teatre Musical. Premis
0: Teatre Musical, que va fer un discurs reivindicant, òbviament, que això no pot ser, que aquest nivell d'estrès físic, corporal, laboral, és insostenible, i des d'aquí, per això deia arma de doble tall, perquè una cosa és romantitzar, com deies tu abans, Mariona, això de la companyia petita i d'anar amb la furgó, i l'altra és pensar que és jauja, no?
1: No, és realment molt, molt, molt exigent, i per això, gràcies a Déu, he tingut la sort de, durant tota la carrera, anar alternant projectes molt grans i projectes molt petits, on puc tornar a fer el que jo desitjo, creacions pròpies... I clar, és una sort poder saltar d'una cosa a l'altra.
2: Et fa mantenir-te com tocant de peus a terra? És a dir, com no haver-te endiosado per haver fet mala mia i aquestes coses?
1: Jo crec que no m'he endiosado gràcies a la meva família, també. Perquè he tingut una família que realment sempre m'ha valorat molt horitzontalment. O sigui, mai m'han exaltat. Venien a veure mama mia i deien pues, felicitats, molt bé. O sigui, han vingut a tot. O sigui, com han aconseguit fer màxim recolzament sense mega elevar el que estava fent, no? I venen amb el mateix entusiasme a veure una cosa per tres persones que faig en un teatre petit com el mama mia, no? I això també m'ha mantingut molt amb els peus a terra, que no té més valor fer una cosa gran que una cosa petita.
0: I nosaltres direm que és la millor actriu de musicals que tenim aquest país, sens dubte, la Mariona Castillo, que la família no t'ho digui, i que et mantingui una mica.
2: Però
0: jo sí que ho diré.
2: Crec que està guai, perquè jo crec que la millor actriu de musicals ha de saber defensar una cosa tant per tres persones com per 10.000.
0: Sí, sí.
2: O sigui que s'ha de tenir tables per fer les dues coses.
1: Gràcies.
0: Escolta, Mami amb 21 anys, llavors has estat moltes vegades nominada, has guanyat premis, premis a la crítica, premis a no sé què. En el moment que arribes... on anava jo ara, això, a Germans de Sang, que és l'últim espectacle així fort que has interpretat i que és una mica un tancament d'un cercle, ara ens ho expliques, quin horitzó hi ha? Què et ve de gust fer després d'això?
1: Ai, quina pregunta més delicada, eh? Em pilleu realment en un moment de revisió i de plantejar-me coses.
0: Sí.
1: Tinc la sensació d'haver tancat aquest cicle, vols que t'expliqui això?
0: Explica per què, i té a veure amb que és el musical, ho deia abans de l'entradeta, és el musical que et fa decidir fer això.
1: Exacte, quan jo tenia 13 anys, després d'haver vist moltes coses, jo anava fent pals de cec, no? O sigui, els meus pares em portaven a veure molt teatre i molta música, i jo anava dient, és que jo vull fer alguna cosa així, però no els acabava de saber explicar, no? I quan vaig anar a veure Germans de Sang, vaig dir, d'acord, és això el que vull fer, no? Una sensació de certesa, de dir, vale, ara ho hem entès. I això va ser quan tenia 13 anys i des de llavors que ja em vaig posar a estudiar teatre musical, de seguida vaig començar a treballar i al cap de 30 anys justos estic protagonitzant aquest espectacle.
2: I quina creus que és la cosa que vas dir que sí amb Germans de Sang, que potser amb altres coses no, que era com el format o el missatge, algun personatge?
1: Doncs, molt bona pregunta,

0: Aquí un bon duo harmonitzant, i teniu darrere en Cesc Triquell en el seu debut en el Teatre Musical, Triqui, una abraçada molt forta des d'aquí. Aquesta cançó, per cert, quina cançó, no pot ser veritat, aquesta cançó de Germans de Sang.
1: Uf.
0: I quin trencament, quin dolor a través del públic. Hi ha com una catarsi en aquest moment,
1: sí,
0: Mariona,
1: sí, sí,
0: és fort.
1: Sí, sí, l'altre dia, mira, he passat la Revetlla de Sant Joan amb la Júlia Bonjoc i l'Enric Cambrai.
0: Home, a Cardedeu.
1: Sí.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Han vingut els dos.
1: I l'Enric em deia, ostres, jo vaig anar allà i tothom m'havia dit en aquell moment, bueno, ploraràs tant. I ell, a veure, no ploro mai, no crec que plori. I anava començant la cançó i era, ai. I es veu que després ja va rebentar. O sigui, sí que realment, clar, vens molt carregat de tota l'obra. És que és molt dura aquesta història, és horrorós. A mi em trenca per dins. Sí, sí. I llavors sí que realment aquest final és apoteòsic.
0: Aquí és quan la gent s'aixeca i... Maria del Castillo, però quin moment, eh? Escolta'm, tenia l'anglès. Quin tio, no?
1: Sí, la veritat és que ha significat molt per mi al llarg de la meva carrera. Des d'aquest primer moment que us deia que em va rescatar del que ell recordava de quan era petita, que m'havia donat classes i va dir, ostres, en aquest càsting express del Mamma Mia em va rescatar. Després també em va proposar de fer Fun Home, que ha sigut un musical molt, hostia, molt xulo per mi també poder fer un musical amb personatges que no són els típics de musical.
0: Que a més, per ell, Fun Home és un moment molt, molt clau a la seva carrera.
1: Perquè retorna als escenaris,
0: exacte,
1: com a actor.
0: Vull dir, a més, agafava la direcció del Borràs, no?
1: Del Condal.
0: Ai, del Condal, perdona.
1: Sí.
0: O sigui, que és que tot lliga, Mariona.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tot lliga. I que he d'explicar una cosa. Jo no sé, Mariona, com estàs avui d'emocions. ¿Vale?
1: Estic molt tova, eh? A veure.
0: Estàs una mica toveta. Però una cosa que ha passat, que t'enviem una abraçada molt forta.
1: Gràcies.
0: Però que avui et toca plorar una mica.
1: Vale.
0: Daniel Anglès.
2: Hola, Mariona, com estàs? Pensava en què podia centrar-me per fer-te aquest àudio, perquè hem compartit tantes coses i des de tants llocs diferents, des de passejos parlant de la vida, a hores d'assaig, a estones a classes, a espectacles, a algun viatge junts, alguna nit teatral asseguts a les mateixes butaques... Són tantes que no sabia per on començar i m'ha vingut al cap una sensació que no sé si t'he explicat mai, però crec que ets una d'aquestes persones que em fa ser millor, que sense forçar-ho m'obliga a treure el millor de mi en totes les situacions. Quan tu ets en un projecte, vull fer esforços per estar a la teva alçada. Quan dirigeixo un espectacle en el que tu hi participes com a actriu, que és una cosa que he tingut la sort de viure ja més d'una vegada, vull estar a l'alçada de la teva entrega, de la teva veritat, de la teva empatia, de la teva generositat, i per tant vull ser millor. I això és una sensació que m'agrada molt. Per tant, m'agrada la persona que em fa ser quan estic amb tu, comparteixo viatges amb tu, i crec que això ens passa a moltíssima altra gent. Així que moltíssimes gràcies, perquè sent com ets, ets d'aquestes persones que millora el món. Un petó molt fort, fins aviat.
0: Mario Castillo, ho sento, jo no sabia que vindries tu, Bet, avui.
3: Ostres. Pues que marxaràs tu, Bíssima.
1: No, sí. Exacte. Acaba de començar,
0: això.
1: D'acord.
0: Vaja'm, no sé si et passa, si és recíproc. Habitualment és recíproc, això.
1: És recíproc, totalment. Uf, clar, és que el Dani és una persona, com ja he dit, molt, molt especial, i especialment ara aquí a Germans de Sang, l'he descobert d'una manera molt sensible. Ens ha dirigit d'una manera, amb una sensibilitat, amb una humanitat, que jo cada vegada que ell em donava una nota plorava.
0: Sí,
1: pensava, ostres, que encertat això que acabes de dir. No, o sigui, no ens donava notes gens formals, tocava just en aquella fibra humana, preciosa, ens va fer entendre els personatges des d'una humanitat i d'entendre'ls a tots i estimar-los a tots, que crec que era part de que commogués tant l'espectacle.
0: He de dir una cosa, que Germans de Sang bueno, ja ho he dit abans, que avui estem fent un rècord perquè han vingut fins a 5 persones d'aquell muntatge, però a Germans de Sang, a més, hi havia una cosa peculiar que pel públic era com gairebé descobrir, és que no vull dir una nova manera d'interpretar els musicals, però sí que el nivell de moviment, de cosa i moviment,

0: allò em va semblar, a mi em va semblar una mica revolucionari. Tampoc sóc tant d'anar a veure musicals. Però la coreo de l'Ariadna Peya, allò em va semblar a mi revolucionari.
1: Sí. Tu no havies vist L'Alegria que passa?
0: No.
1: Correcte.
0: També hi havia l'Ari.
1: Sí. Ah. També, també part de l'equip directiu eren l'Andreu Gallén i l'Ariadna Peya. I realment l'Ariadna ha vingut a revolucionar el musical.
0: Sí, eh?
1: I no només pel moviment, que és, té una manera d'abordar el moviment d'una manera tan diferent a com estem acostumades en el musical, sinó la profunditat i tota la informació que aporta més enllà de la pròpia forma. No? Jo hi ha vegades que vaig a veure musicals i penso aquests passos, aquests passets, podrien estar en aquest espectacle o a qualsevol altre. Sí. I això em posa dels nervis i és el meu amor-odi que tinc amb el teatre musical. Però, i no passa amb tots, evidentment, i per sort. Però l'Ariadna és l'altre extrem, no? Sí. Cada moviment neix d'alguna intenció profunda i es planteja els musicals com algo realment a transmetre un missatge profund i ric. I crea molta companyia. És realment, jo crec, de les persones més fortes i, gràcies a Déu, tenim en aquest col·lectiu.
0: A ella i a la seva germana, Clara, un petó. L'Ariadna no ha vingut. La temporada que ve que vingui, l'Ariadna Peya. Que anava a dir una cosa. Què has dit de l'Andreu Gallén?
1: Què he dit de l'Andreu Gallén? Sí. He dit que vam compartir també L'Alegria que passa.
2: Ai,
0: Que el
2: tenim aquí?
0: Espera, que es posa els cascos. L'hem invocat. Digues, Andreu.
3: Hola, sóc l'Andreu Gallén. El meu moment de pausa sol ser cap al vespre, cap a les 7 de la tarda o així. Després d'estar un dia treballant intensament al meu estudi, la manera que tinc per desconnectar és sortir a caminar al vespre. És una cosa que em relaxa molt, em fa desconnectar, em fa pensar en altres coses, fins i tot em fa ordenar les idees després d'un dia treballant a l'estudi. Però és curiós perquè el moment de pausa molts cops s'associo a l'activitat física, perquè el tenir una feina que és tan poc activa físicament, perquè passo moltes hores assegut a una cadira davant d'un ordinador, doncs la pausa la trobo en el moviment i intento fer 7 quilòmetres al dia o una cosa així.

0: Em passa una cosa amb aquesta cançó que forma part de l'alegria que passa. Aquest musical té 3-4 anys que ho veu fer, això.
1: Sí.
0: 2022-23. Em passa que hi ha aquesta qüestió una mica metateatral i que et parla molt de la ficció i de... I també passava amb el... amb l'últim que sentíem abans, amb el Tot és de mentida, com es diu ara?
1: Sí, No pot ser veritat.
0: No pot ser veritat. Que hi havia també aquest joc amb aquesta, aquest trencar la quarta paret,
1: És veritat, no ho havia pensat.
0: Sí. Som actors, és una ficció.
1: Exacte.
0: Això, és veritat que els del teatre musical, hi ha musicals que ja passa això, Que celebreu molt també, o se celebra molt, doncs, aquest sentiment de pertanyença, no?, que és un lloc molt especial. Però mira, he trobat aquestes dues, aquesta connexió entre una cançó que interpretava la nostra convidada i una altra que interpretava la nostra convidada.
2: Bé.
0: Sí, que és la Marina Castillo i és aquesta que esteu sentint.
2: Hi ha un concepte que ara mig el mencionava l'Andreu Gallien i jo crec que ens anirà bé Albert per introduir el blog, que és aquest concepte de pausa activa, que de vegades pensem en el descans, en quedar-nos quiets, en fer migdiades, però la pausa també passa pel moviment i passa pel cos, per la dansa, pel ball, fins i tot.
1: Per mi, a mi... tinc aquesta mena d'obsessió de generar-me un estat pausat, estigui on estigui. Que no hi hagi tant contrast entre estar en plena histèria i exigència i desgast i després haver de rebotar cap a l'altre extrem i haver de fer com una mena de ficus a casa meva, no?
0: Yeah.
1: Llavors sí que és veritat que intento generar-me un estat pausat i de calma, estigui en el context que estigui, no? I encara que estigui donant-ho tot, o assajant, o el que sigui, o descansant, o passejant, o fent una entrevista.
0: Ara, de seguida, obrirem aquest nou tema que deies, però abans, Mariona Castillo, clar, tu no et pensaràs que parlem amb l'Andreu Gallien i ens explica només el seu moment de pausa. Suposo que sabràs que també li hem demanat que parli de tu.
3: Podria explicar moltes coses de la Mariona perquè fa molts anys que la conec. Va ser la meva primera professora de cant i gràcies a ella vaig perdre-li la por a cantar i vaig descobrir la meva veu. Però una anècdota que em ve al cap és que la Mariona és una artista que no deixa mai de sorprendre't, no? I quan vam fer les audicions, per l'alegria que passa, la Mariona estava convocada per un altre paper, no pel paper que va acabar fent, que era el personatge de Zaire. I dos dies abans la Mariona va tenir una intuïció i va decidir que aquell paper al qual s'estava preparant no s'hi volia presentar. Llavors ens va demanar si podia canviar-ho, li vam dir que sí, i va venir a fer el càsting llegint a vista la partitura, pràcticament, però de cop i volta era increïble com una persona que s'havia preparat allò en tan poc temps va ser molt clarivident que el paper és seu, no? I d'alguna manera és una lliçó de... a vegades t'has d'arriscar i a vegades has de tenir com una espècie d'intuïció i l'has de seguir, i la Mariona la va seguir i tenia tota la raó del món i mai a la vida m'hauria perdonat que ella no hagués estat aquest personatge. Per tant, li agrairis sempre la seva valentia de fer aquest canvi d'última hora.
0: Una altra connexió, Mariona Castillo. De la mateixa manera que el càsting, com dèiem abans, amb Mamma Mia, també ve per alguna mena de rebot i alguna mena d'intuïció. Què passa el mateix?
1: Sí.
0: Ui,
1: ben
0: ui,
1: bé
0: ui.
1: Que això...
0: Ui.
1: Sí. Jo realment confio molt en que realment hi ha fils còsmics que m'ho posen les coses a huevo, no? Però en aquest cas sí que em va demanar per meva un acte de valentia. O sigui, si penso que se'm va inocular algun fil còsmic, va ser per dir-me, Mariona, dos dies abans jo estava incòmode presentant-me per aquest personatge. Pensava, jo això no ho puc fer més, ja. M'estava presentant per fer la nena de la pel·li, diguéssim, no? Sí. Una noia jove. Jo no sóc jove, sóc una dona, ja, m'he fet gran, saps? I se'm seguien oferint personatges, que em presentés a un personatge d'un personatge que ja no em pertoca a mi. I, clar, alhora em feia molta por i vaig dir, hi ha algun altre personatge que jo em pugui presentar? I em van dir, hi ha un altre personatge, però no cal que t'hi presentis perquè no t'hi veiem. I jo, és igual, o sigui, jo allò no ho faré. El que m'esteu proposant no ho faré. Llavors, prefereixo arriscar-me a que no m'agafeu, però jo no puc tornar a passar pel meu cos aquest personatge de jove, no?
0: I vas anar-hi?
1: I vaig anar-hi. Em vaig currar molt amb un dia que vaig tenir, però sí que hi vaig anar, per totes, perquè realment jo volia fer molt aquest personatge, aquest espectacle, treballar amb aquesta gent, i vaig tenir aquesta sort que em van dir que sí.
0: Això, si vols, lliga una mica amb la cosa de ser una mica nen o nena, de jo això no vull, jo vull l'altre, que això sí. Ho fan molt escriure, eh?
1: Sí.
2: Però és que igual ho hauríem de recuperar,
1: sí.
2: Aquesta intuïció de quan som petits, no, és que això no vull, perquè no?
1: Sí, jo sentia que realment no era un caprici, és que ho sentia profundament, jo no puc tornar a passar per això, ja he fet moltes vegades aquest tipus de personatge, ja. Necessito fer un salt, el cos m'apretava a fer aquest canvi.
0: Perquè Mariona, Maria del Castillo, a que no et diuen a tu què has de fer? Posa't els auriculars, que els porta aquí pan-jim-pan-jam. A veure, escolta això.

0: Mare meva, quin tros de grup i quina veu i quin tot quan Lluís Guerra...
1: És que és insuportable, és que et puja el bon humor a l'instant.
0: Sí, eh?
1: M'encanta.
0: Ostres, tu, com sona.
1: Jo només puc anar al gimnàs escoltant-lo amb ell.
0: Quan Lluís Guerra, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: El gimnàs amb ell.
1: Bon,
0: seguiré els teus consells. Escolta'm una cosa, explica'm què passa amb aquesta cançó i amb aquest artista, que també hi ha un component d'aquests a dir, no, és que què passa aquí, que jo vull cantar això.
1: Totalment. Doncs mira, passa que quan jo era petita, feien un programa que potser només els de la meva generació més gran se'n recorden, de la nostra generació, que es deia Lluvia d'Estrelles.
2: Sí, aquest que entraven i es convertien en un artista.
1: Exacte.
0: Increïble.
1: Llavors jo...
0: El moment que passen pel fum o pel per la cortina aquella...
2: I apareix.
1: No, és que és espectacular. Llavors jo veia aquest programa de molt petita i el veia d'amagat perquè a casa meva aquest tipus de programes no es podien mirar.
0: Ah, per
1: o sigui,
0: què?
1: Perquè el meu pare deia que aquests programes ofenden la vista. I era com...
2: No. Una ofensa cultural.
1: Sí, exacte. Llavors això no es pot veure perquè és ofensiu. Llavors jo ho mirava d'amagat. I tant era així que quan vaig aprofitar, era molt petita, molt petita, vaig aprofitar que els meus pares no hi eren un dia a casa i vaig trucar a Lluvia d'Estrelles per dir que em volia presentar. I llavors em van preguntar que quin artista volia imitar i jo vaig dir que el Juan Luis Guerra.
0: Sí.
1: I llavors em van dir que no, que això no podia ser perquè les nenes no podien imitar els nens.
2: Uau! Ah.
1: Això va ser un gran disgust.
0: Sí,
1: exacte.
0: Que tampoc cal perdonar-ho ni... Bueno, tenint en compte el context, sí. També tenint en compte el context. Que aquella època, pensa que Nieves Herrero s'anava al Càcer a fer programes amb unes nenes acabades de... Saps què ho dic?
2: Ja.
0: Eren aquells temps. Mm-hmm. Escolta, fem una publi, de seguida parlarem del Festí, mm-hmm. que és un festival que munteu d'aquí menys un mes. Mm-hmm. Per cert, primera pregunta sobre això, abans de la publi. Va ser un error tipogràfic o un corrector automàtic?
1: M'encanta que ho preguntis, perquè sí!
0: Ho sabia! Perquè jo he escrit moltes vegades aquí a la ràdio sobre festivals i li diem Festi.
1: Exacte!
0: Llavors tu, el corrector, et posa Festi i et posa Festí. Va ser per aquí?
1: T'ho juro que sí!
0: Intuïció pura.
1: La meva companya, anàvem parlant, escolta'm, hem de fer un festival a l'estiu i ella em va dir, hem de parlar del Festi. I es va corregir, va posar Festí. I vaig dir, però quina meravella! És que és ben bé un festil que farem.
0: Amics per sempre. Ara venim.
3: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
4: Angie Ange!
5: Ho veus?
6: Okay.
5: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
6: Molt.
5: Tan nostre com dir... Posarem llum?
6: A la foscor.
5: O com dir... Aventureres? Aventurers?
6: Ens hi apuntem o què?
5: Què dius?
6: Saps que és molt nostre, també?
7: Sou molt bona gent!
8: Silenci.
6: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
5: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
5: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
6: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
5: Molt nostre.
10: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
11: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
10: Sense filtres.
11: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
10: Sense pèls a la llengua.
11: I a més també podem anar a sopar, eh?
10: Sense vergonya.
11: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
10: Però amb molta, molta cafeïna.
11: O sigui, causa sobre... I jo... Mira, m'he posat nerviós, collons!
12: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
10: El programa que desperta Catalunya. Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
13: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
10: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
13: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
10: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
13: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
12: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per ICAT.
14: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
0: Vinga, va, que són 2:45 de 3 de la tarda, cosa que vol dir que ja ens hem menjat el temps que teníem i encara ens en faltarien 2 hores més.
2: Sí.
0: Sí, aproximadament. Però vaja,
1: estem... Jo puc respondre més ràpid, si cal?
0: No, no cal.
2: No, que estem a pausa, estem a pausa.
0: Estem a pausa.
1: Exacte, exacte, amb la calma. Sí, sí.
0: Maria Castillo, actriu de musicals, persona excel·lent. D'aquí no gaire... des de Vaca, des d'aquest projecte educatiu que comparteixes amb la Bea Vergés, munteu un festival, que anireu festí, com dèiem, i que és una trobada d'artistes, una residència, i a més, crec que aquí sí, que aquest festi respon al nom de pausa d'aquest programa.
1: Ben bé que sí.
0: És ben bé això?
1: És ben bé que sí.
0: Quina vocació teniu? Perquè jo sé que tu tens molta vocació, així en general a la vida, de fugir molt d'allò personal i construir des d'un lloc més col·lectiu, no?
1: Correcte.
0: Això respondria exactament al festival?
1: Sí. Per una banda, el que pretenem amb Vaca i especialment amb aquest festí és generar espais que funcionin d'una manera diferent de com funciona en general el món actualment. De tota aquesta pressa, de tota aquesta exigència, de tota aquesta competitivitat, estem bastant cansades de... Bueno, més que cansades, que no ens funciona, vaja, que volem generar un altre espai i llavors ho generem en les classes durant tot l'any, però el festí és com una mena d'oasis on les artistes puguin venir a recuperar-se de tot el desgast també del que parlàvem, no? De fer tantes funcions, del que suposa exposar-te d'aquesta manera, del que suposa haver d'actuar malalt, peti qui peti, no? Ostres, és una professió molt, molt exigent i teníem ganes d'oferir a les artistes, que és el nostre col·lectiu, sí, un espai d'oasis de recuperació.
2: Mm-hmm. Cal haver fet seguiment amb Vaca per poder anar al festí?
1: No.
2: No fa falta.
1: No, perquè per nosaltres és un molt bon moment com a porta d'entrada cap a la feina que fem, no? Perquè és un context joiós, festiu, de relax, en què sí que fem moltes pràctiques de les nostres formacions, uh-huh, però també és un espai on poder gaudir d'altres artistes, o sigui, compartir taula i espais amb artistes sense haver d'estar assajant o fent un càsting o fent una producció, el que sigui, senzillament compartint amb les nostres companyes artistes des d'un altre lloc.
2: A mi... és que estem connectats, Albert. Maria, a mi em salta una cosa que potser és un pensament autoboicotejant, perquè jo tinc moltes d'aquestes coses al meu cervell dient-me no ho facis, que és, i si em fa vergonya perquè no conec a ningú?
0: Ah.
2: I de sobte, clar, és que quan som petits estem molt acostumats a fer coses per primera vegada i anem de colònies i ens trobem a una escola d'uns nens que no coneixem i de sobte estem jugant. Però quan som adults hem perdut una mica com aquesta llibertat.
1: Totalment.
2: Però a mi m'encantaria poder venir-hi, per exemple.
1: Vine!
2: Clar, i com he de combatre aquesta por,
1: clar,
2: per exemple, si hi ha artistes que ens estan sentint?
1: Tot és molt suau. O sigui, una de les coses amb les que treballem amb la Bea és que no apretem res perquè hagi de ser de cap manera, no? Uh-huh. I realment la benvinguda, ens correm molt, és una mica, quasi, podria dir, teatro de los sentidos, eh? Ens correm una benvinguda molt sensorial, experiencial. Està molt currat. Però que mai empenyem a les nostres formacions a fer res que no estiguis preparada per fer, no? Uh-huh. I llavors sempre hi ha molta escolta, molt respecte, molt cadascú fa com vol, hi ha molt marge perquè cadascú triï com vol fer allò que estem proposant. I llavors sí que hi ha un petit vertigen de estaré convivint amb 5 persones que no conec, però al cap de 5 minuts ja els estàs coneixent.
0: Quantes persones has dit?
1: Serem 15 màxim.
0: Està bastant bé, eh?
1: Sí,
0: 15 persones allà. Mariona, vés-hi. Jo vull fotre això. A més, hi ha la Bea Vergés. La Bea és la coreògrafa, diguéssim, de les dues. Oi que estava vinculada amb la Caldera, ella,
1: sí,
0: etcètera. Quan us adoneu, tu i la Bea, que cos i veu... Vaja, això és una cosa que entenc que la gent que us dediqueu a això us n'heu adonat, us n'havíeu adonat, sobretot tu, no? Que balles i cantes des de fa moltíssims anys. Però aquesta connexió... A vegades ens l'oblidem una miqueta.
1: Sí, perquè jo, tot i haver-me dedicat al teatre musical, que m'obliga a treballar el cos i a treballar la veu, sempre l'havia treballat de manera separada.
0: Yeah.
1: O sigui, sempre havia entrenat físicament i sempre havia estudiat el cant des d'un lloc molt estàtic i molt tècnic i molt centrat en la laringe.
0: I llavors anem a ballar.
1: Exacte, i després anem a ballar.
0: Yeah, yeah.
1: I llavors va arribar un moment que em vaig posar a fer moltes pràctiques físiques que no eren estrictament de dansa, que pues, té més a veure amb la consciència corporal, amb el ioga, amb la dansa expressiva, tot de pràctiques de cos que no són tan formals. Uh-huh. I de cop em vaig anar adonant que com més practicava això, més bé de veu estava. Més capacitat vocal tenia. Llavors vaig començar a vincular-ho en el meu propi laboratori, diguéssim, en la meva investigació, i em vaig adonar que la Bea, paral·lelament, estava també practicant això.
0: Vale.
1: I ens vam ajuntar per investigar-ho juntes.
2: Mm-hmm. És que a mi em fa la sensació, i també m'ho estic trobant, Albert, arran de començar a fer esports de contacte, que és... que, ojo el que diré, no és el mateix ser conscient de que tens un cos que evitar-lo, escoltar-lo, perquè el cos ens parla moltíssim i de vegades ens dona informació
1: totalment
2: que el nostre cap entén molt més tard.
1: Absolutament. Sí que és veritat, mira, que guai que diguis això, perquè totes les nostres pràctiques comencen parant. I precisament aquí que estem, en aquest lloc de pausa, abans de començar a construir coses, para! Para un moment, escolta què hi ha en el cos, respira què hi ha en el cos, i allà hi ha tanta informació que està guiant quina és la següent passa, que és molt més... no sé, molt més autèntic o molt més saludable partir des del que ja està passant. Ui!
2: Però ui, l'espometa.
0: Se li desmunta el micro.
1: Des del que ja està passant, que no pas construir des del que se suposa o des del que m'han ensenyat des de fora.
0: Tenim una cançó que vull posar, perquè no em vull oblidar que avui la Mariona Castillo ha triat, ha fet una tria de cançons que són bastant eclèctiques, i no les he pogut posar totes tampoc, però vaja, Déu-n'hi-do. Ara en posarem una que es diu La norma que confirma l'excepció.

0: Això que esteu sentint és el piano d'una de les grans, de la Clara Peya, i aquesta és la veu de...
1: Judith Nederman i Alessio Arena.
0: Sí, senyora. Uah, quina memòria que tinc, eh?

0: Alessio Arena, un dels noms que tenim apuntats des de fa temps i que algun dia hauria de venir. Judit Neddermann ja ha passat per aquest programa i, de fet, la felicito per una cosa que ha passat en una altra ràdio, però és que la Judit ha fet plorar Jorge Drexler.
1: És impressionant, això.
0: No sé si és això. Bé,
2: Albert, que ha passat una cosa molt única, que està passant avui també, que és que els nostres convidats són fans de les seves amigues.
0: Bueno.
2: No, és tan bonic. O sigui, a mi m'encanta això.
0: Tu, de la Clara Peia, ets ben amiga?
1: Soc molt, molt, molt amiga. De fet, sí, és de les persones més importants de la meva vida. Avui que vinc tubeta és perquè, de fet, se'ns ha mort una gossa en comú.
0: No!
1: Sí.
0: Ai, perdó.
2: Clara, una abraçada.
0: Sí, és, sí. És que jo tinc una foto. No sé si veus aquesta foto,
1: sí?
0: Que t'estic ensenyant
1: sí,
0: ara mateix.
1: Sí.
0: Ets tu.
1: Soc jo, què faig aquí? Això és d'avui.
0: Sí. Saps qui me l'ha enviat, no, aquesta foto?
1: Sí.
0: Clara Peia.
3: Hola, Mariona. Com estàs? Fa poquet que ens hem vist avui. Res. Aquest missatge per dir que la Mariona és una de les persones que més m'ha ensenyat i m'ha inspirat de la meva vida, sense cap dubte. Sobretot i bàsicament a créixer com a persona, com a individu. És, per mi és un referent absolut de coherència, de compromís, de voluntat, de meticulositat. No sé, hi ha moltes maneres de comprometre's a la vida, però a mi m'interessa molt, molt, molt, molt la gent que es comprometi. La Mariona té un nivell de compromís amb el qui és, el que fa i com vol viure la vida i com vol que sigui i transformar el món que l'envolta, que a mi m'enamora moltíssim. A part de ser la cantant que conec que més afina. Afina tant que a vegades faig... Ah, quin mal d'orella! De lo afinat que està. O sigui, és una passada, és una bèstia escènica. És que és una bèstia, és un portento. És que la Mariona és un portento. Com a persona, com a artista, a part és una de les persones més generoses que conec. I amb qui he tingut l'immens plaer i la immensa sort de compartir tantes coses, tants processos, tants moments. I també una altra cosa que m'encanta de la Mariona és que m'ajuda a no jutjar i no jutjar el que a mi em passa. I això és que és aprenentatge rere aprenentatge. Així que, bueno, Mariona Castillo, ets una de les persones més importants de la meva vida. T'estimo infinit.
0: Bueno,
1: a veure, plorareu vosaltres també,
2: Jo saps què penso, Albert? Que m'encantaria que m'entrevistessis per plorar jo també i que la gent em digui coses maques. Penso, sortiria d'aquí agraïda amb la vida i contentíssima.
0: Jo tinc dues coses a dir. Com m'agrada escoltar la Clara Peia, perquè de vegades, oients, us pot semblar que la Clara és una tia així com dura i freda i tal, i té un amor a dins espectacular.
2: I et faré, Albert, psicoanàlisi, que això m'ho fa molt l'Irene, la meva psicòloga, que sí. És... No sé si recordeu com quin era el to de la Clara al començar l'àudio, i a mesura de parlar de la Mariona s'ha anat engrescant i s'ha posat contenta. Sí, o sigui, si això no és amor, de veritat.
0: I l'altra cosa que volia dir, vosaltres dues juntes, quanta intensitat, mare meva. Me la puc imaginar, la intensitat que respiri.
1: Sí, però també ens calmem, també ens calmem. Sí, ens fem molt de bé, la veritat.
0: En fi, avui, doncs això, la Mariona i la Clara Peia han patit un daltabaix, però tot l'amor del món. Escolta, jo trobo que podríem aprofitar, però tu volies obrir un tema, que és el d'una energia molt concreta, Mariona.
2: Sí, que és la idea aquesta d'energia femenina, que és una cosa que jo crec que tant tu com la Bea treballeu moltíssim, i que jo crec que s'ha de desmentir una mica aquesta cosa com si fos una qüestió de gènere, l'energia femenina, sinó una part que tots i totes i totis tenim intrínseca i que és més aviat una manera de sentir i fins i tot de funcionar a través de les cures, del respecte, de l'escolta activa. Com apliques això al teu dia a dia i al projecte, per exemple, Vaca i al Festí?
1: Doncs mira, jo entenc que el fet de separar algunes qualitats humanes en masculí i femení puguin generar confrontació o confusió inclús, no?
0: Sí.
1: Llavors, sí que entenc que quan parles d'energia femenina et refereixes a la calma, a la inclusió, a l'escolta, a la cura, al respecte, no? Tot això, tot de coses que anaves dient, que són molt necessàries, són tot de qualitats que precisament pel context mundial que vivim, cal una compensació molt gran amb aquest tipus d'energia per poder compensar tota aquesta... Bueno, diguéssim que el capitalisme seria el contrari, no? Llavors, necessitem compensar tot això amb aquest tipus d'energia. Alhora que jo em vaig adonant també de lo necessari que és tota l'altra energia també, no? D'una manera ben equilibrada i ben centrada, que és la claredat, l'acció, el poder empènyer alguna cosa, el poder defensar alguna cosa que no és correcta, no? Llavors, jo sento que he estat molt de temps, no només perquè tinc grans dosis d'energia femenina, però també l'he elaborat moltíssim amb aquest tipus de pràctiques, i alhora sento que aquesta autoescolta també em dona molta força i molta claredat, que no seria no ho atribuiríem a l'energia femenina, però és molt necessari també. També cal que les coses que no estiguin bé puguis posar un límit ben fort i que no integrar-ho tot, no admetre-ho tot com a bo, no veure-li les gràcies a tot, sinó que realment puguis fer aquest moment de pausa, d'autoescolta i poder dir, això no és correcte, això ho hem de parar.
0: És fort perquè amb això que estàs dient, tu abans que estaves aquí psicoanalitzant l'estimada Peia, la Clara, deixa'm dir que la Clara, quan em parla de les persones a qui admira, per exemple, la Louise Sanson de Hidden Track, el dia que la Louise va ser aquí, la Clara va fer un missatge d'ella, sempre destaca de les persones a qui ella admira aquesta claredat, aquesta contundència, aquest empènyer, i malgrat hi puguin haver moments d'abraçada, de cura, de no sé què, és que al final tot lliga. Acaba sent, és un cercle que es tanca,
1: sí,
0: també.
1: Sí, i és d'aquestes coses que jo també aprenc de la Clara, no? Clar, que ella m'ha dit la quantitat de coses que aprenc de mi, Verge Santa, jo no, o sigui, a cada conversa creixo. Cada vegada que l'escolto en les entrevistes o quan estem passejant o compartint la vida, cada vegada que comparteixo amb ella creixo una miqueta més. Hi ha alguna cosa d'això que també m'ha ensenyat molt ella i també vaig aprenent, que és aquesta necessitat d'un activisme amorós però ferm.
0: Tinc una altra nota de veu. És l'última ja. Mariona, ja...
1: Que
0: ja,
1: bé, no, vaya dutxa d'amor.
0: Va néixer a Barcelona l'any 1977... 97, perdoneu.
2: 77
0: sóc jo.
2: Sent la Ouija.
0: Escolta,
2: que no.
0: Que estic aquí, eh? Mariona, o sigui, l'edatisme s'apodera de tu.
2: Perdó, de sobte.
0: Aquesta persona és del 1997. Com es pot ser tan jove de vida? Es diu Pau Oliver.
4: La Mariona té moltes virtuts, com ja sabeu, però n'hi ha una que a mi m'agrada molt i que, tot i que ella no reivindica gaire, a mi m'agrada molt fer-ho, que és que la Mariona és una tia amb molt sentit de l'humor, molt divertida. Jo ric molt amb ella, em fa riure molt. Té una gran habilitat per crear bromes, per recuperar-ne, per riure de si mateixa, de les situacions, per riure's de mi, i això em fa molta gràcia. I ella diu que no, ella diu que és avorrida i que no té sentit de l'humor, però és mentida com una casa. I a més té una altra gran habilitat, que és que, com sabeu, té un gran control i un gran entrenament de la seva veu. Jo no conec ningú que pugui fer el que fa ella. I fa poc va tornar a fer un espectacle que ja havia estrenat, que es diu Les dones de Guido Contini, és un musical increïble, que jo no em canso de dir-li que l'ha de tornar a fer perquè és espectacular el que s'hi fa, i ella allà fa molts personatges diferents amb moltes veus diferents, i aquesta capacitat que té d'imitar veus diferents i de poder jugar amb la veu fa que a sobre, sumat amb el seu sentit de l'humor, jo em pixi, i amb la capacitat que té de crear veus tan i tan concretes. No us diré que us expliqui un acudit perquè es morirà de vergonya, però de veritat, no us deixeu enganyar per l'aparença, perquè Mariona Castillo et fa pixar de riure.

0: efectivament, Mariona Castillo, un acudit, sisplau, no, és broma. També és, això que deia en Pau, que és un bon amic teu, diguéssim.
1: Molt íntim
0: amic teu. Sí. Això que deia en Pau, tampoc ens sorprèn tant. Ha dit com...
2: No, jo he de dir que la Mariona la veig molt pallassa, sí. Però pallassa de clown, saps?
3: Quina il·lusió que em fa que em digueu això, perquè jo sempre em considero tan... que li dono tantes voltes a tot, i tan conscient, i tan monja, i tan...
0: Bueno,
3: no
0: tia,
3: sé...
0: però és combinable, això.
3: És combinable, però jo no me n'adono tant.
0: No, fas bastant.
3: No, m'ha encantat aquest àudio, quin subidon.
0: Escolta, jo no sé si... Mira, ens queden 9 minuts de programa. 8, val? Llavors, posem el Colomo i parlem de salvar el planeta, si és que et pot salvar.
2: Som-hi.
0: Vinga, fot-li.

0: Mireu, perquè veieu que aquí no tenim filtres, us explicarem, que per vergonya... O sigui, m'ha passat dues coses avui. He anat a comprar aquí a un súper de davant i em venia molt de gust síndria. Llavors, hi ha un pack... Clar, síndria no pots portar-te a la feina i començar a tallar síndria.
1: No.
0: Hi ha un envàs de plàstic on la síndria ve tallada. Llavors, mentre estava comprant això, m'he trobat el fill de la Carme Ruscalleda, Raúl Balam, que va venir l'altre dia...
1: Vinga, què fas?
0: Merda. I quan entra la Mariona per la porta, he posat allò allà perquè no es veiés gaire, perquè estem davant, perquè malgrat avui estiguem parlant de teatre musical, estem davant d'una persona gairebé rècord, perquè aquesta tia, Mariona Batalla, ha aconseguit no generar residus en gran part de la seva vida. I això és molt difícil de fer. Avui.
1: De fet, Albert, el blog...
0: Per tant, perdó, Mariona, perdó per aquell...
2: Està bé. No, per favor, m'he hagut d'acostumar. He d'obrir la mirada constantment. Ja, ja, ja. No podria viure en aquest món si no pogués mirar això.
1: Clar, és que aquí està la cosa. Jo volia anomenar aquest blog intentar no contribuir en el desastre. I la primera pregunta que m'ha sorgit és... Es pot no contribuir en el desastre?
2: Es pot no contribuir en el desastre totalment. Això no vol dir que puguem evitar el desastre.
1: Ja.
2: El desastre és
0: ja
2: immens,
0: ja hi és,
2: exacte. Sí, sí, sí. O sigui, això ja és una realitat. Ara, això no vol dir que tu puguis decidir segueixo afavorint això o afavoreixo una altra cosa. Llavors, cada acció, cada pensament, cada petita cosa, cada cosa que dius, cada cosa que penses, cada tot...
0: Cada euro que poses.
2: Exacte, sobretot...
1: I on el poses.
2: Genera una cosa i no en genera una altra. Llavors, jo sóc molt, molt, molt, molt radical, cada cop menys perquè m'he hagut d'adaptar, perquè si no era... Em posava de mal humor i deixava de tenir sentit de l'humor. Exacte, em deixava de tenir amics.
0: Imagina't.
2: Sí. Llavors, sí que realment sóc molt radical en la consciència de cada cosa que faig i, sobretot, cada euro que inverteixo té un impacte en el desastre global.
1: Uh-huh. Però ara que parlaves de rebaixar una mica com aquesta radicalitat, és una cosa que n'hem parlat, de fet, en parlàvem amb el Joan Colom o no sé si també en parlàvem amb l'Adrià de Fetus, uh-huh, que és el fet aquest que les persones activistes o que us posicioneu amb una causa se us exigeix una mena com de moral perfecta.
0: Sí, d'excel·lència, sí.
1: I que crec que també teniu el vostre dret de tenir contradiccions i incoherències, perquè esteu en constant revisió.
2: Jo penso que com més menys perfecta, perquè ho he sigut, menys perfecta sóc, més puc empatitzar amb la gent que no està a la mateixa alçada de radicalisme o d'activisme que jo, i sento que així faig més bona feina.
0: Però
2: perquè
0: dius...
2: sóc més empàtica...
0: Sí. Digues tu, Mariona.
2: No, al ser més empàtica sento que puc seduir més cap a aquest moviment que no pas quan em poso tan radical.
0: Però
2: no.
0: Et anava a dir, quan has dit he sigut molt perfecte,
2: sí,
0: ens ho podries explicar?
2: Sí, o sigui, durant molt de temps no he generat residu.
0: Zero?
2: Molt poc, o sigui,
1: sí,
2: potser...
1: Sí, comprar sòbits a granel...
2: Tot, absolutament tot a granel. I si hi havia alguna cosa que no aconseguia trobar a granel, prescindia d'ella. Aquí jo crec que és on entra el radicalisme, no? Que és a dir, per sobre de tot està això. Si jo no puc aconseguir fer-ho d'una manera coherent, renuncio a això, no?
1: Quines coses, per exemple, et costava trobar...
2: Els brics de llet vegetal, per exemple.
1: Clar.
2: No aconseguia fer-me la meva pròpia llet vegetal que fos digna, llavors vaig decidir, o jo què sé, o els iogurts generen sí o sí residu, encara que fos de vidre. Llavors hi ha com una escala de valors, no? De dir, vale, doncs, sí o sí vull iogurt, doncs llavors el compraré en vidre i no en plàstic.
0: O el faré jo.
2: Exacte, llavors vas veient quin radicalisme pots assumir.
0: A quin producte et va costar més dir adéu en aquest moment? N'hi havia un?
2: Crec que no, perquè realment quan a mi se'm posa entre seia i seia un bé major,
0: sí,
2: no estic amb lo personal.
0: Ja, però una cosa que t'agradi molt, molt, molt.
1: Però també pensa el bé...
0: Bueno, digues.
1: Que això és molt interessant perquè el fet de que un valor teu et dificulti accedir a segons quines coses, has de pensar, realment ho necessito?
0: Sí, mira, és un... Sí, sí.
2: Totalment. Pues no et sé dir quin em va costar.
0: No n'hi ha un, eh?
2: No et sé dir. Ho sento.
0: Clar, Mariona, imagina't que jo hagués d'estar sense...
1: Bitxí.
0: Bitxí, exacte, sense un bitxí cada dia.
2: Clar.
0: Com ho faig sense un bitxí? Doncs em faig la meva aigua amb gas.
1: Fas bombolletes de l'aigua.
0: No, es pot fer, eh? Vull dir, hi ha mecanismes per fer-ho. En fi, has canviat hàbits al llarg de la teva vida? És a dir, has notat un abans i un després? És a dir, va haver-hi un moment en què vas dir prou, i per què vas dir prou?
2: Prou cap al radicalisme o prou
0: sí, sí,
2: cap a la flexibilitat?
0: No, prou cap al... És a dir, quan vas anar cap al radicalisme, clar, ara ets una mica més flexible, sí. Però entenc que tu, una Mariona més jove, potser no era tan conscient de tot plegat, no?
2: Sí, però sí que sento que des de molt petita ja tenia aquest instint.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí, em molestava la gent que tractava malament els animals, des de molt, molt, molt petita feia campanyes antitaurines, o sigui, realment, i anti els abrics de pell, o sigui, des de molt, molt petita realment he estat molt, molt, molt commoguda pel tema, sobretot, ecologisme.
0: I des del món artístic, què creus que pots aportar tu en aquests camps? En els camps de l'impacte, eh? O sigui, de l'impacte del compromís social.
2: A no ser que facis una creació pròpia en la que parlis d'això, sí que sento que pots fer coses en els funcionaments de les companyies. Sí que pot haver-hi una consciència d'ecologisme o pot ser de qualsevol altre eix que hem de transformar, que n'hi ha moltíssims, no?
1: Ostres, clar, com tu fas, Mariona, per exemple, en els càterings quan treballes? Perquè ja sí que està fora del teu control.
2: Mira, una vegada... Ostres, ara no recordaré qui era. Ai, em sap tant de greu no poder dir el nom. Bueno, una vegada vaig anar a una ràdio, no, una tele, i vaig dir que no em posessin càtering perquè seria perquè portaria envasos.
0: Sí.
2: I aquest noi que, sisplau, o sigui, perdona'm perquè no m'estic recordant ara, i no és personal perquè no me'n recordo de res, em va portar el càtering seu cuinat de casa seva amb un tupper.
0: Sí. Hòstia, millor persona del món.
2: Sí, sí, sí.
0: Des d'aquell moment.
2: Exacte.
0: No te'n recordes d'ell, pobret, però bueno.
2: Jolín, però és que ho tinc a la punta de la llengua.
0: Vas malament de memòria,
2: sí,
0: o què?
2: Sí, no me'n recordo de res. És horrorós.
0: Vale.
2: Fa il·lusió perquè quan t'expliquen una cosa per segona vegada et fa la mateixa il·lusió que la primera, això és maco, però és desastrós de cara a les relacions humanes.
0: Escolta'm, hem d'acabar. Abans, però, et vull demanar pel futur, per si tens alguna cosa. Perquè, clar, des de Germans de Sang, què has fet? Has fet teatre més petitó, no? Alguna cosa més
2: petitó?
0: No,
2: la veritat és que no fa tant de Germans de Sang.
0: No,
2: realment he estat molt immersa en les formacions de Vaca i m'estic començant a preparar perquè anem amb l'Alegria que passa a Xangai i estic començant ja a posar-me les piles i a posar-me en forma per poder assumir aquella bestialitat.
0: A fer-ho en què? En català?
2: No, en xinès.
0: No,
2: és broma.
0: Ai. És que m'ho estava creient.
1: Jo també.
0: Perquè s'implica tant aquesta persona.
1: A part, la veig capaç. Sí,
2: No, en català sobretitulat.
0: Català sobretitulat. I català, eh?
2: Sí.
0: En castellà, no fer una traducció.
2: No, home,
0: perquè, clar, perquè hi ha gent que pensaria és que a Xina segur que hi ha algú que parla
1: castellà. No.
0: A Xangai ha fet l'Alegria que passa. Sí. Hosti, això és molt maco.
2: Això és molt fort. I llavors recuperem aquest espectacle, però clar, tenim una feinada perquè és dels espectacles més difícils que he fet mai i ens estem posant ja les piles.
0: Parla'm el Roc, Bernadí, de Svetlana, que se'n van anar a fer la seva gira asiàtica.
1: Sí.
0: Hi ha un documental, per ser, el 3CAT, que encara no he pogut veure i que tinc ganes de fer-ho. Si voleu veure en Roc i la Júlia per allà, no sé on va
2: anar. Al Japó
0: va ser, en aquest cas. Doncs no parles amb ell perquè tu te'n vas a la Xina. Mariona Castillo, un plaer tenir-te per aquí.
2: Igualment, moltíssimes gràcies.
0: Ha sigut fantàstic. I Mariona Batalla.
1: Ens veiem dilluns.
0: Sí, tu no vens avui. Ai, demà.
1: Demà musiquetes.
0: Demà no vens, tu. Dilluns ve el Gypsy Chef. Atenció a aquest tio, saps qui és? No et fas cara mateix de no saber de qui parlo.
1: Sí,
0: és un cuiner increïble, Mariona, ja veuràs.
1: M'encanta.
0: Sí. A més, és asturià i parlo un català preciós.
1: Ai.
0: Apa, que vagi bé. Adéu.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT. El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
2: I ara què?
1: L'Àlex.
3: Voleu jugar a bitllet?
1: I la Clover.
4: Ho retiro tot.
1: Són espies de veritat.
5: Un, dos, tres, noies, fem liat, aguantarem.
1: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3Cat.
0: Escoltes i cat.
6: Són les 3.
1: Benvinguts, benvingudes al LOL.
6: Good afternoon. I good afternoon també, Alberto Gadet.
7: Good afternoon, Catalonia.
6: Això és que des que parlo anglès...
7: Ens hem desubicat, ets de...
6: Soc tonta, soc lerda, soc una expa.
8: Good afternoon, United States of America!
6: And good afternoon, Alberto O'Gadelen.
7: Good afternoon, Gala Castro Tort.
6: This is a loft al Puiget Compartit of Catalunya.
7: And today, 25 of June, sabem que... El famosíssim Verano Joven torna a ser aquí, gràcies a Déu. Ja podem tornar a fer viatges en tren entre l'1 de juliol i el 30 de setembre per uns 50 cèntims. Això és relatiu, depenent del preu del bitllet original, sí. Però enteneu que és hashtag humor. És un descompte per la gent d'entre 18 i 30 anys que pot viatjar amb descomptes de fins al 90% en tren i autobús per Espanya i Europa. S'aconsegueix.
6: Oh, com s'aconsegueix?
7: Els viatges han de ser entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2026. Uh-huh. No s'hi val. Intenta agafar un tren per anar a passar el Nadal a Madrid.
6: Mira, molt malament, perquè jo l'octubre he d'anar a Madrid a veure Guitarrica de la Fuente i volia fer servir el Verano Joven. No podré.
7: No.
6: No m'ho mereixo.
7: No t'ho mereixes, però bé, jo estic content perquè potser puc anar a Estocolmo amb el puto Verano Joven dels collons.
6: Molt bé, a veure amb Bad Bunny.
7: Però bé, primer de tot t'has de registrar a la web oficial amb el teu DNI o el NIE i un cop validat reps un codi personal per comprar els bitllets.
6: Has de saber que si tens una L geminada al teu nom tindràs molts problemes. A mi em van dir que estava intentant suplantar la identitat de la Gala Castelltort. Jo sóc la Gala Castelltort amb el mateix DNI de la persona que estigui intentant suplantar.
7: Que bé.
6: Que no és fàcil, eh?
7: Però bé, amb aquest descompte pots viatjar amb trens de mitjana distància i autobusos amb els descomptes del 90% i reduccions del 50% en trens d'alta velocitat.
6: Fantàstic.
7: I d'Interrail. Jo us recomano moltíssim que feu el tràmit que potser us porta mitja horeta i no és tan complicat i pots aplicar-ho en gairebé tots els teus trajectes.
6: Home.
7: A mi l'any passat em va salvar l'estiu perquè havia de venir a treballar a Barcelona i...
6: Et va pensar, ajudar molt.
7: Em deixaré el sou, però no perquè pagava 20 cèntims pel tren.
6: Ah, doncs mira que bé. Jo vaig anar al País Basc i em va costar baratíssim.
7: Veus?
6: A sobre, després, la Renfe, o no sé què és, no? És la Renfe, l'AVE. Va anar lent i a sobre em van tornar els diners.
7: Els 10 cèntims.
6: Quasi que em va sortir a guanyar. I
7: que
6: tot.
7: Bé.
6: Sí, sí. Això serà guau. El 25 de juny del 1978, durant la desfilada del Dia de la Llibertat Gai a San Francisco, es va mostrar per primera vegada la bandera de l'Arc de Sant Martí, és a dir, la bandera del teu país.
7: Hola!
6: Gailàndia. Congratulations on your month. Happy birthday.
7: Sí, l'altre dia vaig veure, perdó, però és que l'altre dia vaig veure un TikTok que em va passar la meva amiga Berta, que deia, tio, seríem la parella perfecta, però un dia contrajo LGTB i ara hem de ser millors.
6: La bandera va ser creada per en Gilbert Baker, que és un artista, bueno, era un artista nord-americà que havia rebut l'encàrrec de dissenyar un símbol positiu per representar la comunitat, perquè fins aquell moment el símbol més conegut era un triangle rosa que havia, de fet, estat utilitzat pels nazis per identificar i perseguir persones homosexuals. Llavors, aquest perfecte Gilbert Baker volia un emblema que no estigués vinculat a la repressió, sinó a l'orgull i la celebració. I la primera versió, de fet, tenia 8 colors, cadascun amb un significat. El rosa era la sexualitat, el vermell la vida, el taronja la salut, el groc la llum del sol, el verd la natura, el turquesa la màgia, l'art, i el blau la serenitat. Ah, i el violeta l'esperança. I llavors, amb els anys, per qüestions de producció, la bandera es va simplificar fins a arribar als 6 colors actuals.
7: T'he de dir que a mi aquesta bandera em recorda el meme de la xavala amb una skinny waist trencant unes cadenes. Pah! És el mateix.
6: Ai, sí, és bastant el mateix.
7: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
6: Tal dia com avui farà 17 anys que el món es despertava amb una notícia que ningú no esperava. Resulta que el 25 de juny del 2009, cap a les 2 del migdia a Los Angeles, Michael Jackson va patir una aturada cardíaca a casa seva.
7: Però no era per un propofolazo?
6: Jo crec que sí, però a mi en internet m'ha posat parada cardíaca. Vale, llavors vale. He decidit no fer cas a la meva intuïció i a la meva hemeroteca mental, perquè tendeix a fallar, tenint en compte que tinc molt poca memòria.
7: Jo també ho pensava, però propofolazo al canto.
6: Bueno, doncs no ho sé. Els serveis d'emergència el van traslladar d'urgència a l'hospital i van intentar reanimar-lo durant més d'una hora, però finalment se'n va certificar la mort. Ell tenia 50 anys i estava preparant el que havia de ser el seu gran retorn als escenaris amb la gira This Is It.
7: Que fort.
6: Però la seva vida literalment va dir This Is It. I es va morir.
7: Ai, pobre.
6: Heavy metal, No quiero que de amor, ya me canse.
7: El Reggaeton Beach Festival, un dels festivals de reggaeton més grans d'Europa, ha cancel·lat tota la seva gira del 2026, que passava el dia 27 i 28 de juny per aquí a Barcelona. L'organització diu que té problemes econòmics i que no pot continuar amb el projecte i que, per tant, també deixa de funcionar com a empresa. Suelta, gatita, suelta. Aquest festival havia crescut moltíssim en els últims anys i havien passat artistes com Bad Bunny, Ozuna, Anuel AA, Mike Towers, Eladio Carriol, Omar Kurz, i ha passat tot puto quisqui, entre moltíssims altres. Per tant, si heu comprat entrades, doncs mira, tota la informació la trobareu als canals oficials, sobretot perquè en aquests moments sempre tothom s'intenta aprofitar per estafar la penya. Només dels canals oficials, us ho defia.
6: Molt bé. Has de saber que avui és Sant Guillem. Epa. Bueno, i Guillermo. Potser coneixes algun Guillermo, tu, que t'agrada tant a Espanya.
7: Doncs, tia, de fet, sí.
6: Veus? És que jo...
7: A mi m'encantava en Guillermo, però un dia em va deixar... Un dia em va deixar per WhatsApp.
6: En Guillermo.
7: Havíem tingut una cita. Jo pensava que havia anat. Però, gala, que havia anat molt bé. En plan, vaig...
6: Sereu nòvios.
7: Vaig entrar a aquella casa dient cap mena d'esperança. I llavors, quan vaig sortir... al cap de moltíssimes hores, vaig dir, uf, crec que hem connectat moltíssim, tinc moltes ganes de tornar-lo a veure. Tot el que el dia següent el vaig escriure en plan, ei, què tal aquesta setmana per fer un cafè? Bueno, vaig liat no sé quantos, i vaig dir, que raro.
6: Ui.
7: I al cap d'uns dies li dic, i aquesta setmana com t'anirà? I m'envia un text així de llarg, dient-me que era gens la persona indicada per ell, que mai s'havia sentit tan poc connectat a una cita. I llavors vaig dir, què ha passat aquell dia?
6: Per què?
7: Jo crec que es va confondre amb el del dia abans o alguna
6: cosa. Vale, sí que pot ser. Sí que pot ser, jo et crec. De totes maneres, tens 11.817 Guillems més per intentar.
7: Uf,
6: però... No sé, per si de sobte creus que és l'home de la teva vida. Un Guillem, m'entens?
7: Ho faré, doncs.
6: A més, cada dia tenim un refrany i el d'avui t'agradarà, em sembla, perquè diu a l'estiu tota cuca viu, que és molt típic, però és moni.
7: Toma, ja.
6: Ui, t'agrada?
7: M'encanta.
6: Per què t'agrada tant?
7: Perquè és veritat, tota cuca viu.
6: Vale.
7: En qualsevol cas, què farem avui, gala?
6: El tema del dia d'avui és com funcionen les novetats musicals i en parlarem de seguida amb la producer d'aquest petit programa, la Llana! La Llana, la Llana, la Llana! L'estimem nosaltres a la Llana.
7: Llana, que te reporte!
6: Llana, sempre pensarem i sempre comptarem amb tu per tot en aquesta vida. tu de què parlaràs avui, Alberto?
7: Del fet aquest d'haver de tornar al poble, que ara aquestes dates de finals de juny, moltes hem de tornar cap a la nostra ciutat natal, i a vegades pot ser complicat.
6: Ah, val.
7: Qui vindrà per l'Oft avui?
6: Avui, teràpia de xoc. Et fa il·lusió? Et saps alguna cançó?
7: Sí, tota la discografia.
6: Ah, que bé, quina vera. Digue'm-en una. Una, ni tres, una.
7: I també vindrà el Camerino, oi?
6: I quina cançó et saps de teràpia de xoc, amore? És bona aquesta, la meva preferida.
7: Aquella, la de... Tia, estic a parlar pensa com de... Desamor, mira, veus?
6: Avui també vindrà l'Eudald Feliu del Camerino de Cultura Jove i ens explicarà, bueno, no, ens demanarà com faríem el nostre festival perfecte.
7: Oh, crec que sé com li ha posat el de nom.
6: Com?
7: Loftival.
6: No, loft no.
7: Però fes veure...
6: Por
7: o sigui,
6: lo que sea, no.
7: Fem veure que no, o sigui, que és sorpresa, vale? Que no m'he xivat.
6: Vale, perfecte. A més, avui hi ha combat, però sense el nota de veu.
7: Efectivament.
6: I en Dícia que ens separen.
7: Ah, vale, molt bé.
6: La meva opció és que ens ajuntem nosaltres i decidim que guanyem i ja està.
7: Vale.
6: Anem contra l'Arnau i la Jana.
7: I nosaltres farem un grup. És a dir, com cada dijous ens reunim amb els veïns del Nota de Veu i fem aquella típica baralla de concurs, de música, tal, no sé què, i sempre fem trampes i guanyem, en aquest cas, però ho fem amb el redactor del programa, que és l'Arnau, i la producer, que és la Jana, i ja està, a veure com funciona. Crec que ja podem començar, no? Com
6: ai,
7: molt
6: sí,
7: que
6: sí, portem molt rato, som-hi.
2: Loft.
6: Ara, posem una mica de Sant Joan, de Fades i Triquell, et ve de gust?
7: Per passar la ressaca de Sant Joan em va molt bé.
6: Ens anirà superbé.

0: El primer trimestre, novetat musical més important va ser, evidentíssimament, Lux, Mineno La Rossi, que va sortir el 7 de novembre del 2025.
1: Heu de tenir...
0: Som Tim.
1: Podem donar una pista o no? No, eh? No?
0: No.
1: Hauríeu de... No, dono pistes. Va, sigui una mica. Heu de tenir calendari en mà per anar entenent-ho, la vibe.
0: Vale.
1: Aquest final de temporada, però, ens ha agafat ben fort amb You Seem Pretty Sad for a Girl, So In Love, de la nostra perfecta Olivia Rodrigo, que va sortir el 12 de juny.
0: I una última pista, que si sou llestes ja deveu saber de què estem parlant i per què estem dient les dates d'estrena. La cançó perfecta de l'estiu dicat de Soc un bohemi, el nom de la Jana, que es diu Un dia qualsevol d'agost, es va estrenar el 19 de juny. Qualsevol d'agost!
1: Doncs, el que tenen en comú és que totes aquestes novetats i quasi el 100% de música que es publica avui dia...
0: La teva també?
1: La meva no, la meva surt quan a mi me surt del papo. Surt en divendres. I la perfecta de...
0: La Llana!
1: Ens explicarà per què.
2: Era un domingo a la tarde.
0: Llana! Llana!
1: Bueno, com estàs?
0: Quina barbaritat.
3: No has marxat i ja et trobo a faltar, Jana.
1: Com estàs? Com estàs?
4: Estic molt bé. I a més, ja he acabat la carrera.
0: Què?
1: Sí, família.
4: I ja sóc oficialment musicòloga, no sé com seria. Crec que la meva carrera és producer. Però he fet una carrera de música.
1: Productòloga.
4: Productòloga sóc.
1: Bueno, si més no, ets la crack del món musical.
0: Sí, bueno, això, això ho tenim
4: això
0: clar.
4: Això segur. Llavors ara ja em sento amb prou potestat de venir-vos aquí a fotre's xapes sobre
0: per
4: música.
0: Per mi, des del dia 1 que vas començar la carrera ja la tenies, però vale.
4: Perfecte, gràcies. Jo el primer que us vull preguntar és si vosaltres escolteu música nova cada setmana.
0: Jo... no.
4: No, eh?
0: Jo escolto Velocitat de Lluç, que va ser nova en el seu moment, segurament un divendres, però clar, fa 300 anys.
1: Jo... depèn de qui tregui música. És a dir, si de cop i volta hi ha una novetat d'algú que m'interessi, doncs li foto, però no soc d'investigar. A veure, qui haurà sortit avui, saps?
4: Vale, jo és que soc molt, molt, molt addicta d'una playlist que hi ha a Spotify, que és Novedades Viernes, o Novedades Divendres, si és que teniu Spotify en català.
0: Jo sí.
4: I llavors hi ha unes playlists algorítmiques que vol dir que te les fan a Spotify i hi ha vàries de novetats. Llavors hi ha novetats divendres, novetats divendres pop, novetats divendres indie, i són molt interessants, i cada divendres aquestes playlists es renoven. Però la pregunta que segurament us esteu fent és: per què aquestes playlists es renoven els divendres i per què tothom, com hem vist ara, treu la música el divendres?
0: Per què tothom treu la música el divendres?
4: Doncs això té una petita història. L'any 2015, la Federació Internacional de la Indústria Fonogràfica, la FIPI...
0: Ai, que mona, FIPI! Amo.
4: Doncs van decidir oficialitzar els divendres com el dia oficial dels llançaments musicals. Li van dir New Music Fridays.
1: Oh, molt bé, però amb algun motiu.
4: Sí, era una estratègia per unificar les dates de sortides musicals. Fins aquell moment, cada país tenia el seu propi dia de treure música. Per exemple, a Austràlia, a Irlanda, a Alemanya es treia els divendres, però a Espanya ho feien els dimarts i a Anglaterra els dilluns.
1: Per això era com a cada país com
4: sí,
1: li rotava.
4: Sí, cada país, algunes discogràfiques sí que es posaven d'acord per decidir quin dia treien la música i cada país funcionava una mica com els hi donava la gana, la veritat.
1: Vale.
4: I a Espanya, per exemple...
0: Prohibida la globalització. Que woke es quedem, eh? Tot torna, família. Ho aconseguirem. Pots seguir, perdona.
1: Cada una su vibe.
4: A Estats Units, per exemple, també ho feien els dimarts. Una cosa divertida és que deien que ho feien els dimarts perquè diuen que és el dia més feliç de la setmana, perquè ja ha passat el fin de, ha passat el dilluns, i el dimarts tens com ganes de tornar com a descobrir coses noves, i per això alguns llocs van decidir agafar el dimarts.
0: Val, bueno.
4: Random,
0: després es va decidir que això era una mierda.
4: Sí,
0: no?
4: Llavors, per què es van posar tots d'acord? La FIPI, en primer lloc, una de les coses que més li interessava era acabar amb la pirateria. Llavors, en aquell moment...
0: Aquí va començar el feixisme.
4: Sí, sí. En aquell moment, clar, cada país treia la seva cançó en el seu dia de la setmana. Per tant, si un artista d'Anglaterra, que treia la música els dilluns, treia un disco i Espanya es treia el dimarts, Anglaterra sortia el dilluns i el disc arribava el dimarts a Espanya. I, per tant, entre dilluns i dimarts, la gent que, ja, que estava a Anglaterra podia filtrar la cançó i passar-la a la gent d'altres països del món que en aquell moment encara no s'havia sortit la cançó.
0: Heavy, m'encanta, ojalà es tornés a fer
4: això. És una mica com passar amb les pel·lícules, que als Estats Units surt i de sobte fins del cap de no sé quan no surt als altres països del món.
1: I clar, la gent té ganes de veure-la al moment que surt.
4: Exacte.

0: I també passa això, que es filtren les cançons, tu pots mirar una pel·lícula o una sèrie que ja ha sortit a un altre país, si fas servir una VPN o si la pirateja, no, si no sé què. Llavors, el motiu principal d'unificar-ho i posar-se d'acord va ser aquest, evitar que la gent fes coses pirates. Després és perquè les playlists es renovaven els divendres, ja ho feien així, era un dia de setmana que sí que els algoritmes de les plataformes ja funcionaven a nivell mundial i, per tant, ja ho feien totes el divendres. I els rànquings de Billboard, que és una revista dels Estats Units molt important al món de la música, feia les seves llistes des del divendres, al cap de setmana, fins al dijous. Llavors la gent ho treia, va començar a treure la música com a prop del divendres, dissabte, diumenge o dilluns, perquè així tenies més dies de que et contessin les ventes que havies fet durant aquella setmana. Llavors, quan renovaven les llistes, tu ja feia més dies que havies tret la cançó.
1: Tio, però tot per comptar l'èxit, eh?
0: Sí, tot per comptar l'èxit, exacte.
2: Molt bé, això. Ojalá quedar-me sorda per aplaudir-te.
1: Woke.
2: No, home, és super woke, molt bé.
0: Llavors, de la mateixa manera que es van posar tots d'acord per treure la música el divendres, podrien haver-ho fet qualsevol dia de la setmana. Però hi ha un motiu per al qual van triar el divendres i no qualsevol altre dia. I és que resulta que el 13 de desembre de 2013, la Queen Bee, la Beyoncé, va treure per sorpresa el seu cinquè àlbum, Beyoncé. Ella va saltar-se totes les normes perquè va anunciar... no va anunciar el disc, el va treure sense donar cap informació, i a més el disc va sortir per primera vegada en divendres, que en aquell moment als Estats Units la música sortia dimarts, i ho va treure a tot el món a la vegada.
1: Ah, vale, o sigui, sí. La primera volta va aparèixer un disc com un bolet.
0: Exacte, o sigui, abans era això, que ho treien a un país el dimarts i el dia següent sortia a Alemanya el divendres. No?
2: M'estàs contant que és tot culpa de la Beyoncé?
1: Sí. Sí.
2: Jeffrey. Però és que sempre, en plan, qualsevol cosa que tu et preguntis d'on ve a la vida, sempre hi ha la Beyoncé per mi. És molt bèstia.
1: I tu d'allà a tot arreu.
0: Doncs la cosa és que ella va fer per primera vegada això de treure un disc fora del dia establert a tot el món a la vegada, sense avisar i sense publicar singles, i ho va rebentar. O sigui, el disc va ser el número 1 a Billboard. Va vendre més de 800.000 còpies en 3 dies. Es va convertir en l'àlbum amb la venda més ràpida de la història d'iTunes a nivell mundial. Això era el 2013, que en aquell moment encara funcionava molt el de comprar la música per iTunes i tal. Vull dir, sí que hi havia plataformes... Exacte. Sí que hi havia plataformes, però les ventes es comptaven principalment per l'iTunes.
1: Vale.
0: Va ser una brutalitat, i tots els singles que els van treure més tard, o sigui, primer es va publicar el disc i després van treure els singles per separat.
1: Va fer com al revés del que es fa. Uau, vale.
0: I tots els singles van vendre més de 600 milions d'unitats.
1: Que fort.
0: És una barbaritat. I clar, en aquell moment tothom la va començar a copiar i tothom va començar a treure la música els divendres a tot el món a la vegada.
2: Clar, però mare de Déu.
1: És una norma ara, això. Rollo, tothom ho fa així sempre.
0: No del tot. Sí que és veritat que des de la FIPI es van posar com d'acord, que és com la federació de totes les discogràfiques, bueno, totes no, però moltes de gairebé tot el món, es van posar d'acord per fer-ho així, sobretot perquè la gent va decidir començar a copiar la Beyoncé i van dir, mira, ella ho està fent, doncs ens posem tots d'acord i ho traiem aquest dia.
2: Imagina't ser la Beyoncé.
0: No, és una barbaritat.
2: No, és que jo pensaria, sou tots les meves esclaus.
1: Però és que ella ja ho pensa.
2: Ja, és veritat, és veritat.
0: Però aquí el que passa és que si ets un artista petit i treus música el divendres, no et fa ni cas, no fa ni cas ningú, perquè, clar, estàs competint amb absolutament tothom. Si tothom treu la música el mateix dia, com tries quina música escoltes? Només faran cas a la gent més gran o a la gent que té una discogràfica molt gran i li han posat molts diners al darrere.
2: Llavors has de fer la wokada de dir dimarts cançó.
0: Exacte, i és una mica el que s'està començant a posar de moda ara.
2: Que hi ha, la woke.
0: Que hi ha molts artistes, sobretot si són petits, que ho treuen un altre dia.
2: Praise the Lord!
0: Digues, hi ha artistes grans que ho han fet, això. Crec que va ser el Tyler, the Creator, que un dels seus discos el va treure un dia que no era divendres, única i exclusivament per no fer-ho divendres com tothom.
1: Vale, o sigui que ara tornem... O sigui, el que ha passat és... Tot era així fins ara, una ho canvia, tots anem darrere, i al cap d'un temps torna a canviar perquè torna a ser
0: al revés.
1: O sigui,
0: no ha canviat en realitat. No ha canviat en realitat perquè la gent segueix fent això de treure-ho el divendres, però... La gent que es vol desmarcar una mica o que són artistes més petits, doncs ho fa un altre dia per cridar l'atenció i perquè et facin més cas.
1: Ah, molt bé.
0: Però per norma general, ja ho heu vist, com els últims llançaments d'aquest any, tothom ho fa el divendres.
1: Home, és que...
2: La publicitat va treure cançó la setmana passada, un dimecres.
0: Un dimecres. Sí, sí, justament per no fer-ho el divendres, perquè... Per
2: bocada de manual,
1: literal.
2: Bocada.
1: Però a veure, és el que m'he sentit, eh? Mira... Sí. o sigui, si da igual, no? A quin dia ho treguis, al final del dia, si es fa viral a TikTok, es farà viral a la
0: cançó. Sí, o sigui, ara també, això també passa molt, que abans necessitaves desmarcar-te d'alguna altra manera, i ara et pot passar, com li ha passat a la Ludwig Van, que van treure una cançó al mes de desembre, que és la de Xavier, el tècnic de so, i gairebé 6 mesos més tard està petant-la en TikTok, que és la seva més escoltada.
2: No, és conya, a mi m'ha fet mig milió de visites al vídeo, eh?
1: No, sí, és
2: molt bèstia.
1: 100%. Però bé, Jana, moltes gràcies per venir a explicar-nos una mica d'història de la música.
0: A vosaltres per escoltar-me.
2: Ets la millor.
1: Una cosa que la Lubi Van s'estigui posant de moda està fent que la Lubi Van, com a Lubi Van, estigui també sent viral,
2: sí?
1: Perquè
2: en
1: ningú
2: sap
1: pronunciar-ho.
2: Ah, és veritat. Qui ho va pronunciar com
0: l'altre dia? La Berta Mairal.
2: La Berta Mairal, o sigui, sap que porta una L i una U, no sap res més.
1: Literal.
2: I que acaba mena, bueno, ni això.
1: Ahir vaig tenir una cita i el xaval que amb qui estava tampoc va dir la de Van, i vaig dir, crec que és la Ludwig, però no estic segur. Però bé, aquí no hi ha confusió, és d'en Pere Albiol Comboi,
2: que
1: és més llarg, però més fàcil, almenys.
2: I són perfectes, també.
1: I ells sí que van treure l'àlbum el dijous, crec, eh? Però bueno, això és Ai, ai, ai, King Goig, thank you very much, Hannah Montana.
2: Bye.

0: amb Alberto Gabel i Gala Castelltort. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Falten 2 minuts per 2:15 de la tarda i seguim en Love Dicat. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: Ara que ja ha passat Sant Joan, suposo que moltes us deveu haver vist amb l'obligació de tornar cap a casa vostra. Jo sóc una d'aquest team.
2: Avui no.
1: Avui no. Però d'aquí uns dies...
2: D'aquí un minut.
1: D'aquí un minut ja hauré de ser cap allà. Però bé, poc es parla de les perfectes, que ens toca ser unes city girls durant l'hivern i que després hem de tornar a ser unes countryside girls,
2: sí,
1: a l'estiu. Avui he vingut a posar una mica de llum a la foscor i per això faré una llista de pros i contres de tornar a casa per estar totes,
2: oh,
1: molt identificades.
2: Oh, molt bé. Hòstia, comencem fort.
1: Comencem amb un contra, perquè todo lo malo primero.
2: Ah, vale.
1: El tatu que t'has fet, això ja arriba, o sigui, és tan universal que pot ser qualsevol altra cosa que t'hagis fet pensant que ja ets una tia, una strong independent woman, com diria el meu amic Paul, però tocarà tapar-t'ho aquests 2 mesos i deixar la gestió per més endavant. Estigues tranquil·la perquè te l'acabaran enxampant.
2: Ah, sí.
1: Pots tapar-ho, però arribarà el dia que la teva mare de cop i volta et dirà...
2: Això és com el xupetón.
1: This tattoo, what it means. I tu t'hauràs oblidat completament del teu xupetón i estaràs desnuda en biquini dinant.
2: Clar.
1: I et veurà el xupetón, el tatu, el piercing o el que coi portis. A la meva amiga Menxo, que es va fer... Ai, he dit el seu nom.
2: A la teva amiga Maria, què li va passar?
1: No, d'igual. A mi em va pillar un tatu que porta... 2 tatus, de fet, que porto a les... A la meva dicta, la tinta era, que va durar un dia. Em vaig fer 2 tatus.
2: És una bomba, però que sembla el símbol feminista.
1: Sí, que està mig borrat, i una lluneta... com es diuen aquestes? Els canells. Els canells. Doncs pues clar, jo anava, si t'hi fixes, tota la meva vida dels 16 als 20 vaig portar pulseres.
2: Ah, de veritat?
1: Com una boja, perquè no volia que la meva mare ho sapigués perquè m'arranyava sempre.
2: Hola.
1: I quasi no em deixa fer les meves 2 arracades icòniques.
2: Ai, mira que són icòniques.
1: I un dia em vaig banyar a la pizza, vaig treure la pulsera i me digo...
2: ¿Esto qué? ¡Hala! La pilla molt ràpid, doncs.
1: Súper ràpida. És que ella és... Bueno, és horrorosa enganyar-la. Punt positiu. Ens posem en mode estalvi. Aquesta és la raó principal per la qual es torna a casa normalment.
2: Sí.
1: Pelos, pensar que no hauré de pagar el lloguer, ni la compra, ni l'internet, ni la llum. Sé que sona de la persona més rata del món, però noies, no intenteu enganyar-vos. És una fucking realitat. Si tornes a casa teva, tu no pagues res. Això és així.
2: És així.
1: I punto.
2: I és fantàstic.
1: Literal. Jo porto moltes coses a casa meva. La felicitat, l'alegria, coreografia random per a la cuina.
2: Crits, també.
1: Crits, però de divertida.
2: Sí.
1: Saps? Dinamisme.
2: Dinamisme, i el dinamisme és molt important. Quan arribes a una certa edat de la teva vida que ja res t'il·lusiona, que el teu fill sigui mig monger i decideixi no tenir cap tipus de límit, és perfecte.
1: Claro, mira, fa relativament poc, crec que va ser l'estiu passat o fa 2, vaig fer la roda dintre casa i em vaig carregar una làmpara. I
2: la teva mare que va ser feliç, no?
1: Bueno, no gaire, però 20 anys tiene la criatura, que dirien a TikTok.
2: Claro.
1: Però bé, hi ha altres coses que no m'agrada compartir tant amb la família. A més, el menjar casolà.
2: Uf.
1: Cap cosa per emportar, cap cosa
2: m'encanta. Menjar acabat de fer.
1: Tia, i que no t'ho has de menjar un tàper rescalfat a la feina, ni a la uni ni al lloc.
2: Que bé.
1: Tu, de veritat, que quina cosa més perfecta de bo. I més el cafè, que sempre està molt més bo de casa.
2: Sí.
1: I no et costa 4 euros com a la fucking city. Però bé, següent.
2: Un altre cop enfadada?
1: Sí, vaig fent una de cal i una altra de sorra, d'acord?
2: Vale.
1: Aquesta jo és la que porto pitjor.
2: Per?
1: Perquè... Hòstia, que tinc cosa. Perquè no pot ser la més boja. Hauràs de treure el teu costat més darwiniana i adaptar-te al medi.
2: Para ja.
1: Això és així, i a mi us he de dir que és el que més m'agrada.
2: Com?
1: Perquè crec que em reconnecta com amb una part més despreocupada que a vegades trobo faltant enmig de la vida adulta que tinc a la ciutat. Tocarà...
2: O sigui, necessito que t'expliquis bé.
1: Oi, un moment, és que no deixa d'acabar.
2: Vale.
1: Tocarà fer ruta de miradors, tocarà anar molt al cine o tocarà buscar un nòvio en casa.
2: Ja tens nòvio d'estiu?
1: D'estiu no. Al poble, sí.
2: Ah, eh?
1: Home, jo porto tot l'any fent una recerca històrica, xaval, mare meva. He fet un càsting que té la marinera.
2: Ah, molt bé.
1: Però bé, ja ens entenem, no?, amb aquesta adaptació al medi.
2: No.
1: que aquí a Barcelona tu pots venir a follar amb qui vulguis a casa teva, perquè si vius sola, com a màxim molestaràs la teva companya a pis amb la que comparteixes paret. Però ara que he de tornar al meu poble, el que trobaré més a falta és que jo un dimarts random no podré estar fent un cocktail a les 11 de la nit i dir-li al Jambo, m'acompanyes a casa?
2: És veritat.
1: Perquè me podrà acompanyar. Però ara bé, la meva mare em veu entrar a les 11 de la nit amb un home a casa i es pensa que l'estem robant. I agafa un esprai pimienta i em deixa secs.
2: Sí. És veritat. A mi això... Sort que no tornaré a casa meu.
1: Veus? La part positiva.
2: Ara tristes?
1: Ara una de bonica.
2: Ah, val.
1: Reconnecta amb les teves amigues de la infància.
2: S'ha treballat de valent avui, eh?
1: Home, normal. Quina cosa més curiosa. Perquè després estàs dues setmanes que no saps de què parla amb aquesta persona. Jo és el que més ho diu.
2: Jo mai sé de què parlar amb les meves amigues de la infància.
1: És que... T'ho prometo
2: no
1: que...
2: No tinc res a dir, per tant, les he deixat de parlar.
1: Us heu de tornar a fer amigues, tia. És horrorós. Al principi es fa molt dur, però...
2: Després no.
1: Tia, no, després no, perquè descobriu perquè us vau fer amigues de P4. Però durant una estona penses... És que m'és igual el que has fet, el que faràs i el que...
2: 100%. Vale, doncs jo aquí ho freno.
1: Jo aquí vaig... Va, puc. Som-hi.
2: Pots amb tot.
1: Remo.
2: Ah, doncs a partir d'ara remaré.
1: Clar, però pensa que al meu poble són 5.000. Si jo durant l'any no tinc a ningú amb qui parlar, què faig? Li parlo als arbres?
2: Sí, no.
1: Només podré parlar amb el meu nòvio.
2: Sí, no. I no volem que estiguis tot el rato parlant amb el teu nòvio, tampoc.
1: Clar, és que és horrorós.
2: Perquè us acabareu odiant.
1: No, i no volem això. Però bé, hauré de parlar amb la formiga, el loco. Perquè,
2: no, clar. No.
1: Llavors, he de reconnectar amb totes les meves amigues de la infància una altra vegada per poder tornar tranquil·la al poble i tenir amigues i fer cafès.
2: Ah, però això és una cosa que tu et prepares abans.
1: Bueno, clar, jo sempre m'estego les coses abans d'empassar-les. Doncs amb això és igual, en comptes de tenir un xoc...
2: I quan te les vas treballar a Setmana Santa?
1: Jo porto treballar amb un molt de temps. Estic fent de recerca els caps de setmana que baixo i jo preparo el terreny.
2: Collons, està tens el terreny.
1: Les que anem a l'estiu, és a dir, les que només tornem per l'estiu, voldrà dir que tocarà treballar segurament d'alguna mierda, o cambrera, o monitora... o caixera de súper, o el que sigui. Que això, ho sento molt, però fa molt pal. És una feina d'estiu de merda, perquè cobres 0 euros...
2: I estàs explotada, i més explotada. Tu, que estàs a la Costa Brava.
1: Per això, l'explota Brava, més aviat. Almenys, així és com jo veig la tornada. Les meves amigues sempre ho comentem, el fet aquest de, vale, anem a l'estiu, i tothom ens parla de l'estiu, sobretot la gent de Barna, que és com, buah, sí, tia, l'estiu m'encanta, perquè me'n vaig a la meva casa de llança i la parto, viu amb les meves amigues al mazo.
2: Què?
1: Ja, és que tinc molt.
2: Hi ha un vocabulari aquí que jo no he desenvolupat.
1: Doncs elles paren així, les amores de la Costa Brava, que és com...
2: La Pato. Qui és la Pato?
1: Tia, la Pato no. Anem al mazo.
2: Al massorrer.
1: Clar.
2: Ah, jo hi vaig.
1: Jo també, jo hi vaig, però no li diguis mazo, tia. Igual que... Elles en plan, sí, tia, i no han treballat en sa vida. Llavors, això em fa molta ràbia, perquè per mi la Costa Brava és l'explota Brava, i aquest és el meu concepte de l'estiu.
2: Clar, molt bé. Que woke. Som transversalment woke i som perfectes aquí.
1: Però bé, part positiva, pots anar a visitar les teves amigues a la feina el dia que tu fas festa, perquè ella segurament no en tindrà...
2: Bueno, perquè les festes d'aquestes feines és dimecres de 9 a 10 del matí, que és en plan, i què faig?
1: Ui, vas a veure la teva amiga que està
2: clar,
1: explotada
2: que
1: i que té festa
2: dimecres dijous, de 7 a 8 de la tarda.
1: Vale. Llavors la vas a veure, tal, parlar una estona...
2: És escarós, tio.
1: De fet, crec que tinc una secció o alguna cosa així parlant del tema, per tant, podeu recuperar-la a Spotify, a 3CAT. Just an ordinary girl, sometimes I'm lazy, I get bored. Aprofita les teves amigues d'Out of Town. Això és de les coses més positives de sortir del poble i venir a la ciutat. Aprofita la teva nova agenda d'amigues que segurament hauran de tornar també als seus pobles. La que té casa a la Costa Brava, pum! La que és de Mallorca, que sempre hi ha una de Mallorca, pum!
2: Ah, sí? A la de Lleida, la teva.
1: Ghosting. A la de Lleida, que...
2: La de Tarragona, de fet, deixem de parlar per sempre.
1: See you in September, amore.
2: I no cal poder.
1: I ni te ralles. És que és veritat, has de ser tan bellesta, no cal anar a casa de tothom.
2: No, és veritat que hi foto jo a Reus. A mi que se m'hi ha perdut, a Reus.
1: La que té barco, pam.
2: Què collons se m'hi ha perdut a mi a Bellcaire d'Urgell, bro? Mar, ho sento, bro, ets fantàstica, però clar.
1: Però allà, doncs mira, millor vine a tu a veure'm. Però bé,
2: no.
1: Fes que l'estiu passi una mica més light veient a les teves city girls fora de la cita, que és fora de la city, que segur que senten... Una mica com la Hannah Montana quan torna i fa «Hola, Nueva York!»
2: Clar.
1: I fa
2: «No!» «Sà!»
1: És que literal. Clar, la Hannah Montana com ha dit això.
2: Què Què et passa?
1: El Sam em fa molta gràcia. I ahir vaig estar una estona rient sola pensant amb el Sam.
2: Ahir vaig haver de demanar un àudio a un exnòvio que perquè em digués sa i perquè l'Alberto li feia gràcia. I ara he hagut de parlar, vaia putada.
1: Ho sento. Vinga, va, ara una de més intensa. Toca reconnectar amb el jo que havies deixat enrere, que aquesta part ja no és tan maca. No, és que de veritat, les persones que hem marxat del poble i sobretot les persones que formem part del col·lectiu, no és broma que crec que deixem enrere una part de nosaltres quan marxem del lloc on s'es... És que no, t'estàs rient, però de veritat que t'he dit que és important.
2: Estic rient perquè venim de cridar sa, ara amb aquesta cosa intensa, vale? A mi no em té així d'homòfoba o un fucking Pride Month. També t'ho diré. A la resta de l'any m'és igual, però un Pride Month no.
1: Però bé, moltes vegades tornar al poble té una càrrega molt emocional que entenc que pot ser complicada d'entendre des de fora, però sobretot respecteu a la vostra amiga si de cop i volta torna al poble i no li ve de gust sortir o quedar o fer qualsevol cosa i prefereix fer plans on es pugui sentir segura. Doncs, amore, respecteu-la i enteneu que també potser per ella tornar al poble no és simplement anar a veure la seva mare i menjar un caldo calent.
2: Clar.
1: És reconnectar amb tota una cosa que ha deixat enrere i que la ciutat ha pogut canviar i treballar-s'ho. Ara, seguim.
2: Hòstia, s'estan fent uns canvis de registre molt incòmodes, eh?
1: La mudança. Per moltes és negativa, però heu de ser persones que veuen el got mig ple i sentir que teniu una nova oportunitat per fer un rebranding.
2: T'han menjat el capitalisme.
1: Que no, la gent fa les coses que no vol.
2: Un rebranding? Tia, marca però... personal, bro. T'ha menjat el cap el capitalisme.
1: Però no en plan marca personal, però jo què sé, si de cop i volta jo tinc molta mierda que no tiro perquè em fa pal, doncs aprofites la mudança...
2: Per llançar coses que no fas servir.
1: Per regalar-li
2: a
1: les teves amigues roba.
2: T'ha menjat el cap la globalització.
1: O la vens per Vinted, o fins
2: després,
1: i tot.
2: Vigila amb la teva amiga, woke, gay, que no pot, no, però rebranding.
1: Però tu pots respectar la teva non-binary friend... I agafa i dir, pues mira, ara vull vestir més de color verd. I pues tiro tota la roba que no és verda i compro roba verda.
2: Vale.
1: Llavors, clar, és equilibris.
2: Té un petit tall de gespa.
1: Clar, o de cop i volta dius, pues reordeno l'habitació, ja que torno, agafes l'horari de segon de batxillerat que porta allà 3 anys, amor,
2: sí.
1: El desenganxes de la paret, a veure com pots, perquè s'haurà fossilitzat.
2: Sí.
1: I...
2: Passa molt això amb el Celo i el Blue Tag, que si ho poses i ho deixes un estiu...
1: No hay huevos.
2: No hay huevos de sacarlo, tio.
1: Literal.
2: És molt bèstia.
1: I l'única cosa dolenta és que perdràs alguna cosa. El top perfecte per sortir de festa o els pantalons que et fan un cul monumental.
2: Sí.
1: Ara bé, pots demanar-li la teva situationship que vingui a ajudar-te i així t'ensenya una mica el bíceps mentre t'ajuda a moure el llit.
2: I el pito després.
1: Bueno, però això ja després. I ara, per acabar i amanir tot això, petit consell... Per aquestes noies que tornen de l'estiu cap a casa, no tornis a Barcelona enmig d'estiu perquè et voldràs posar a plorar al tren de tornada. A més, és una merda venir a passar el dia de l'estiu si no tens un lloc on quedar-te.
2: Uh-huh.
1: I quedar-te a casa d'algú és encara pitjor perquè has tuat tot el dia, vas 100%. Dormir... 100%.
2: Escarós.
1: Què vas, amb un outfit? No, és que és horrible la sensació aquesta. Tu
2: no.
1: Queda't fins que hagis de tornar a Barcelona de forma obligada al teu fucking pueblo, que és on ets feliç al final del dia.
2: Molt bé.
1: I on estaràs tranquil·la i respirant, que ets fumadora passiva aquí a Barcelona, per tant, estigues respirant aire pur, conyo, ja.
2: Res, ni que sigui un parell
1: de
2: setmanes,
1: mesos,
2: sí. O sí, el que sigui.
1: Però bé, aguanta les ganes d'anar-hi i ja tornaràs quan hagis de tornar. I fins aquí els meus consells.
2: Uf, ets una gran consellera. Espero no haver-te de demanar consell mai en res.
1: Gràcies, Xocho, m'ho solen dir. Ara, qui ens donarà un bon consell és l'Olivia Rodrigo, que ens diu que echemos el freno madaleno.
2: I després?
1: Amb les expectations. I després, teràpia de xoc. Som-hi!

0: Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Hola, hola, família. Seguim a Love Dicat, seguim sent l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui passen pel Love un grup, i això et sorprendrà, bueno, no et sorprendrà perquè ja ho saps, però et farà impressionar que van començar l'hora que nosaltres vam néixer.
2: Tela marinera.
1: Som tan joves.
2: Som unes petites.
1: O som molt velles, ja ni ho sé. Bueno, benvinguts a Teràpia de Xoc. Sense tu, jo no vull. Us sona aquesta cançó? Com esteu?
3: Molt bé.
4: Hola.
1: Com esteu? Com va aquesta tornada als escenaris?
3: Home, aquesta entradieta que ens has fet ha estat així d'orilla, eh?
1: No t'ha funcionat?
3: No, ha estat bé, però ha estat una bona dosis de realitat, eh, aquí.
1: Bueno, és que, a veure, això ho volia parlar després, però amb quants anys vau començar?
3: Doncs en aquell moment que jo era el gran del grup, jo en tenia 15 o 16, i en Gerard, que era el més petit, que és el bateria, 13, estava 13, crec.
4: 13 anys.
3: I sí, sí, amb aquesta forquilla d'edat ens movíem, sí, sí.
2: Pots tocar la bateria amb 13 anys?
4: Ha estat menys, ja virtuosisme.
2: Joder.
3: Sí, sí, però el que sí que és curiós que, per exemple, una vegada que havíem d'entrar a la Bikini a tocar...
4: No, recollir els premis en derroc.
3: Això, pels premis en derroc.
4: De la grup revelació, sí.
3: Clar, en Gerard era tan menor, no?, que no havia d'anar acompanyat amb un tutor
4: no,
3: i havia de portar
4: això.
3: Un d'això.
4: Vam tenir problemes per entrar, perquè a la seva discoteca no deixaven entrar a menors de 14 anys ni amb acompanyant, o sigui, ni amb tutor legal.
3: Exacte.
4: Vull dir, i clar, el tio estava com, però hem d'anar a recollir el premi, vull dir, ens donen un premi aquí, i no, el segurat es va ficar com molt xungo que no podia entrar. No
2: podia entrar. Veure des de la porta.
4: I sí, al final va venir, em sembla que es diu Albert, que és el jefe dels Underrock i tal, i vam estar allà xerrant, i vam estar molt de rato, i vam aconseguir que pogués recollir el premi. Sí, sí, fort.
2: I llavors, com esteu portant la tornada als escenaris? Perquè clar, deu ser des de perspectives completament diferents, no?
3: Amb maduresa.
1: Amb ver, això segur.
3: No, la veritat és que és una cosa que ens fa molta il·lusió perquè feia més de 10 anys que el grup no estava actiu i ara ja hem començat a fer concerts i la veritat és que la rebuda està sent molt bona i les sensacions, pues sí, són una mica diferents però algunes també són, no?, de cop estàs a l'escenari i revius moments del passat, no?, de fa 20 anys i està sent molt nostàlgic i molt xulo, no? Jo crec que està guai, sí, sí.
1: Perquè això de tornar era una cosa que teníeu pensada el dia que vau anunciar que ho deixàveu?
4: No, no, realment ho vam deixar perquè ho vam sentir així. A més, era una data com que s'esqueia, no?, que poguéssim acabar-ho d'una manera molt bonica, 10 anys de trajectòria, es tacava un cercle vital, i vam parar. I ara, mira, pues, per qüestions de la vida, sobretot jo crec que en Gerard, el seu pare, pues, li ha entrat com una necessitat de que la seva filla pogués viure una mica, no?, a aquella època, i se li va encendre la bombeta, ell sempre diu, amb un concert de Coldplay, va anar allà, va veure concert de Coldplay, i amb la seva filla, i mira... L'endemà es veu que ja estava trucant a algun component del grup.
3: I ens van gatussar tots aquí.
4: Sí, sí, sí, i els altres... aquí estem.
2: Perquè durant la pausa la vostra relació com era entre vosaltres? És a dir, vau dir, després de... Bueno, quan vau decidir com deixar-ho, necessitem una pausa entre nosaltres, deixem-nos de veure, va ser com, bueno, seguim sent amics, seguim veient-nos...
3: Jo crec que, no sé, però jo per part meva ens vam distanciar bastant tots, també perquè vivíem tots a llocs diferents... i també hem seguit camins bastant diferents, no? Però bueno, sé que teníem allò, el grup de WhatsApp allà mig mort de fàstic, però estava allà, no? I sí, bueno, jo en general no tenia molta relació, però bueno, sí que també el ser d'Olot i de la Garrotxa tots, al final allà tothom es coneix més o menys, clar, va seguint i saps una mica per on vas, però allò de quedar cada setmana igualment no.
2: Però us veieu de tant en tant o tampoc?
3: Jo me'n pareixi que l'havia vist algun cop, en Gerard quasi no l'havia vist.
2: Uau.
4: Bueno, és que és el que comenta ell, al final el dia a dia a Olot pues, et porta que et puguis trobar pues, a tal festa major o a tal bar o tal. Però com a tal va, quedem i fem. No. O sigui, jo crec que també ens va anar bé, potser, clar, després de 10 anys tan intensos que vam viure tantes coses, en una època que també aquestes edats, dels 16 que comentava fins als 20 i alguna cosa, són edats molt vitals i que convius amb persones que per molt bé que et portis, al final esteu visquent moltes coses molt intenses, 24-7, i de cop parar-ho tot va ser com un... no? I com que la desconnexió crec que va ser com bastant natural, tot i que no va ser volguda, no? Sinó de dir, agafem aire.
1: I què heu estat fent aquests 10 anys?
3: Rascar-me! Jo, si et refereixes a lo que és més l'apartat musical, jo he estat tocant, bueno, segueixo tocant amb un grup d'aquí a Barcelona que es diu Daft Can, que fem una espècie de punk underground surrealista. Quan fem un concert ja us convidarem.
2: A veure, perfecte.
1: No sé si cal ser el nostre target, també, ja. També et diré.
3: Oh, s'ha de provar.
4: Però hauria noves experiències.
1: No.
2: Nova era, tia, de
1: Nova era, jo no. Escolta, llavors, qui va ser el primer que va dir en veu alta? Tornem?
3: En Gerard, el bateria.
1: Després d'aquest concert de Coldplay.
3: Sí, no? Ell va ser l'il·luminat i, de fet, també ha estat el que ha estirat més del carro amb tot el tema de manejament i, bueno, gestionar una mica els altres tres idiotes que som.
2: Ell ha gestionat, eh?
3: Ell és el capo.
4: Sí,
3: ara és el que talla el bacallà.
4: Jo crec que també una cosa que els 10 anys d'abans ens va portar és com que no volíem tornar a entrar en el món de la música com ho havíem fet, no? Vull dir, al ser només un any, doncs, creiem que ho podíem autogestionar nosaltres i fer-ho més des de nosaltres mateixos, perquè el món de la música, sobretot l'indústria, mira més per l'indústria que no pas per la música, i no volíem entrar-hi, no? I en Gerard, com és el més assenyat de tots, el més petit però el més assenyat, a més...
3: És el que sembla més assenyat.
4: O, bueno, ho sembla, o digue-li com vulguis, però ell es va veure capaç de gestionar-ho tot. Hem muntat un equip molt valent darrere, a través de companys del seu entorn i el nostre entorn, i ens ho estem fent tot nosaltres, i jo crec que ell va ajudar molt, això.
2: Però que us feia por de la indústria?
3: No, senzillament que nosaltres sabíem que el que volíem era venir a fer un aniversari, un remember, allò, un reencuentro,
2: vale.
3: I que no volíem fer algo més a llarg plaç, de dir, pues, treure un tema o fer un, saps, vale, o seguir fent carrera, sinó era una cosa puntual, una cosa d'un any, exclusiva, i fer-ho així com algo molt puntual per també que sigui una cosa especial, de veritat, perquè també fer aquella jugadeta de... tornem i no tornem i marxem i tornem a marxar.
1: Això hi ha molts grups que els encanta fer-ho.
3: Nosaltres no som gaire d'aquest rotllo dramàtic. Llavors vam dir, fem això, que sigui un any a tope, ens hi posem a tope, màxim compromís, i després ja un altre cop, relax.
1: Però sabeu, segur que només serà un any, o potser després...
3: Sí, la gira 2026 ja quasi la tenim tota tancada, ja tenim moltes dates publicades, algunes altres que publicarem una mica més endavant, vale? Perquè també d'anar així una mica de secretisme,
2: clar, una mica de flow,
3: una mica
2: també
3: de misteri, no? Però serà aquest any i prou, 20 anys.
2: I no us quedarà el cuc dins?
1: Clar.
2: A mi em faria por perquè dius, vale, sí, ara ho pots pensar de forma objectiva, però tu estàs allà sobre l'escenari, la gent et canta, tu passes bé, estàs fent alguna cosa que t'agrada, i de cop dius, uah, és l'últim concert una altra vegada.
3: No, però a mi saps què és el que em posa molt cachondo? A mi el que em posa molt d'aquesta decisió que vam prendre és que el futur de Teràpia de Xoc sigui un misteri total. Això és el que més m'agrada.
2: Ah, vale.
3: M'agrada molt.
1: Després 30 anys, una altra gira.
2: Literal.
3: Però no sàpigues què pot passar, que diguis, vale, què fareu ara? No hi ha res escrit, ni res programat, és un full en blanc, ja està.
4: I també crec que el maco nostre és que ho fem per diversió i passió, no? Que no tenim la necessitat d'entrar al món de la música i dedicar-nos-hi íntegrament cada un té la seva vida, i realment això ho fem perquè ens ho sentim i perquè ho gaudim, no? I si a sobre ho fem gaudir a la gent, doncs és que és impagable.
1: Quan vau pujar a l'escenari després de tant temps, què us va sorprendre més? Perquè, clar...
3: Home, sí que jo penso que aquí a Catalunya ha canviat molt, sobretot el tema infraestructura de concerts. S'ha professionalitzat molt, els escenaris són molt guapos, hi ha molts de tècnics, equips molt potents. Això nosaltres, quan tocàvem fa 20 anys, la veritat que no estava tan així, tan professionalitzat tot. Havíem tocat amb escenaris de, per dir, amb un camp de patates i aguantant-se amb quatre rocs, saps? I amb un altaveu que mig rebentat, no? Llavors, a mi personalment, el que més m'ha sorprès és aquesta professionalització tan gran del sector aquí a Catalunya. Sí, sí.
2: I quan de cop i volta puges a l'escenari i veus que el teu públic potser també ha crescut amb tu, això no també et va fer una mica de xoc? De cop i volta veure que potser, clar, tu tenies una idea de com era i de cop ha canviat.
3: No, o sigui, bueno, sí, t'entenc, el que vols dir, però clar, els anys passen per tots i ja, passen per tothom. I el que és més bonic és que hi havia gent que ens seguia fa 10-20 anys que hi tornava a ser.
1: I el tornar,
3: i els reconeixes i els tornes a veure i veus que tornen a cantar les cançons i l'estàs cantant amb ells, i aquesta sensació, bueno, jo crec que hem tornat per aquesta sensació, bàsicament aquesta és l'emoció, no? I en el nostre cas, sobretot quan toquem el Sense Tu, es crea una energia i una sensació en directe molt especial, perquè és un tema que encara que el vam fer fa 20 anys continua molt viu i la gent se l'ha fet molt seu i ha traspassat generacions, no? I ens trobem també als concerts no només gent de la nostra generació sinó més joves que canten la cançó amb molta força i que se l'han fet seva, i realment és molt especial.
2: Recordeu alguna cosa però que ara penseu, buah, això no és normal que ho haguéssim viscut tan joves?
4: Tot el que va passar, jo diria des del principi fins al final.
3: Clar.
4: Van ser 10 anys d'intensitat, de tocar llocs que no ens haguéssim imaginat mai. Nosaltres anàvem a fer, em sembla que era com un festival que es feia allà a Olot, que eren el típic de bandes d'Olot amb una discoteca, perquè era la festa dels estudiants Sant Tomàs d'Aquino, i la nostra idea era anar a tocar allà i bueno, petar-ho. I de cop veure't tocar al Camp del Barça, al triplet, amb 75.000 persones.
3: Sí, és que una mica el que ens va passar en teràpia, la sort i la mala sort que vam tenir és que la primera cançó que vam fer va ser el Sense Tu. Llavors això és com, per un costat està molt guai perquè al final és el tema que ens va donar a conèixer i que ens va obrir més portes, però per altra banda també amb un grup com érem nosaltres, que érem super amateurs, super novells, que acabàvem de començar, zero experiència, de cop amb el primer tema ja trobar-te que t'obre portes a anar a fer concerts més professionals o així, hòstia, et requereix molt de part teva de dir, vale, m'he de posar les piles, saps què vull dir? M'he de començar perquè, o sigui, a nosaltres potser el que ens va faltar, jo penso, és potser un any o dos
2: d'anar creixent, potser.
3: De viure el que viu qualsevol grup normal i corrent, no? En canvi, clar, vam tenir això, la sort i la mala sort de que el primer tema ja va ser el Sense Tu. Llavors ja...
2: Fort.
3: Sí, sí.
1: Aquesta gira, però, no és només una celebració dels 20 anys de la banda, perquè també té un objectiu molt concret al darrere. Tots els beneficis es destinaran a la recerca del càncer infantil a través de la Fundació Albert Bosch i del projecte El Fitxatge que ens falta. Per qui no n'hagi sentit parlar mai, què és exactament aquest projecte que es diu El Fitxatge que ens falta?
4: Bueno, és un projecte que s'ha arrencat des de fa un parell d'anys i ho està portant tot això a la Fundació, arran de la Fundació Albert Bosch. I realment el que busca és ajudar a la gent i a la recerca del càncer infantil, i està fent moltes coses a la Vall d'Hebron i s'estan com definint diferents projectes dintre d'això depenent de les necessitats que necessita l'hospital, no? Perquè realment pues, sigui molt més fàcil, sigui molt més àgil i sobretot l'acompanyament amb les famílies pues, pugui ser millor, perquè és una de les grans coses que, o un dels grans problemes que el de per adults està com molt ben enfocat i està molt ben gestionat, i en canvi l'infantil, per les condicionants que és, no, un infant i la relació que té amb la família, pues, pugui com tirar endavant i millorar.
1: I com neix la idea de vincular la tornada a teràpia, això que no a casa solidària? Us fan la proposta, la feu
4: vosaltres? Bueno, és que som, ja, sempre hem estat molt lligats, no?
3: Sí, va néixer bastant conjunt allà a la Garrotxa, bueno, el grup de teràpia arran de la sèrie de Polseres Vermelles pues, es va acabar sempre vinculant una mica, no, a la solidaritat, i nosaltres durant els nostres anys en actiu vam fer moltes campanyes solidàries i molts de concerts solidaris per ajudar tot el que podíem i abarcar tot el que podíem. I quan vam decidir tornar va sortir aquesta idea de, i si fem que sigui una gira solidària? I llavors, com que som de la Garrotxa i la Fundació Bosch està vinculada a Noel, doncs a partir d'allà és com ens vam posar en contacte i va sortir tot aquest projecte, que llavors es va anar fent gran, llavors es va afegir també a la Fundació Barça, i entre tots vam estar allà doncs, preparant aquest any. I realment jo penso que és com la cirereta perfecta per lo que venim a fer nosaltres, no? Vull dir, al final és el que dèiem, no venim a fer carrera, només venim a fer un aniversari, i si a més amb aquest aniversari podem ajudar gent i podem contribuir amb algú, crec que és, bueno, és el millor que podíem fer.
2: I hi ha alguna xifra o algun impacte concret que us faria sentir, doncs, que realment ha valgut la pena tornar?
3: Veurem això a final de, a final acabi, de la gira, però, o sigui, segons sembla, tots els beneficis aniran a un de, dels projectes que comentàvem ara, que pot ser molt interessant i molt potent, no només a nivell de Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i Europa.
4: Vull dir que sí. Però... encara ja s'ha d'acabar de perfilar, clar. També l'hospital hi té molt a dir, molt a veure, i a més, realment, això ho marca una mica les necessitats, no? Com dèiem abans. La nostra intenció era, nosaltres havíem fet propostes de lo que ens agradaria fer, no? I nosaltres ens agrada, una de les idees que teníem molt al principi és que fos lligat a la música, no? Que hi hagués algo vinculat amb la música, però una cosa és el que volem nosaltres i l'altra és les necessitats reals que tenen, i lo que al final podrem aportar, que espero que sigui moltíssim, però bueno, encara que sigui insignificant, per nosaltres ja serà molt.
1: Ara mateix us queden concerts a la Vall d'en Bas, a les Nits d'Occident, a Salou, pel Festiuet i a la Festa Major de Sant Jaume.
3: I altres.
1: I altres, exacte, que veieu que no heu dit.
3: Encara.
1: Aquest retorn també coincideix amb un moment en què hi ha molta nostàlgia dels grups catalans dels 2000, 2010, així. Vosaltres ho heu estat notant, això?
3: Jo crec que sempre hi ha hagut nostàlgia.
1: Sí?
3: Sí, el que passa que cada època ho vius d'una manera, no? I també l'edat que tens tu. Però si et refereixes a grups que tornen o grups que recordem, no? Jo penso que això sempre ha passat, no? Vull dir, estaves al 2000 i recordaves grups dels 80 i dels 80 recordaven grups,
1: sí,
3: dels 60, no?
1: Però per mi quan van sortir la Muixca, Tallets i tot això, estàvem rebutjant una mica aquesta idea dels grups més del 2010.
4: Però
1: així
4: potser era més el teu punt de vista, no? Jo crec que molta gent, no sé, veus que l'Exambustó sempre ha com continuat estant allà. L'altre dia escoltava una entrevista de Gossos que, per molt que han com desaparegut durant un temps i tornat, sempre ha estrellat, i tota aquesta generació com que no ha desaparegut, està Sau, està allà. Vull dir, el que passa que hi ha moments que se'n parla més i hi ha moments que queden com una mica més amagats, no? Jo me'n recordo l'època que nosaltres també ens va tocar viure, de Charango, i van començar a sortir Oques Grasses, Catarres, i semblava que tot era per allà mateix, no? Que tot estava tallat pel mateix patró. Després va venir Manel, Amics de les Arts, Ferran Palau, no sé, i et va fer com aquesta ola, pues, de més fort, i sempre va com una mica donades, perquè és normal, perquè realment es creen generacions i les generacions escolten alguna cosa i es crea com, bueno, aquest vincle entre bandes i jo crec que això ajuda també a potenciar, pues, el moviment, no? I és interessant.
2: Qui us agradaria, però, que tornés?
3: Què vols dir, de la música?
1: Grup, sí.
4: A nivell català.
3: O... Mozart, clar.
4: No, a nivell català o internacional?
3: Que sigui català. Que sigui
1: un
3: català.
1: Grup que escoltessi un... Jo diria que és gràcies, però encara no han marxat per poder, sí, dir això.
4: Deixa'ls-hi, pobrets, deixa'ls-hi uns dies més encara. Bueno. Jo, a mi, a Nirvana, Kurt Cobain, si aconseguíssim tornar-lo a escoltar, jo, per lo que he viscut jo i el que em mou a mi, jo, Nirvana, seria un dels grups que m'agradaria que tornessin. I els Beatles...
1: Ah, sí.
4: Joder, els Beatles també m'agradaria molt. És un dels grups que han marcat, bueno, la història de la música i sobretot del nostre gènere.
3: Tu saps que els Beatles no canten en català, no?
4: No, però dèiem, ha dit en general, en Catalunya, en català. Home, si Sau tornés, pues, diguéssim, amb el que és, amb el que era, pues, també estaria bé, però...
1: I qui no cal que torni? Ara sí, en català. Anna, a xupar-la.
3: Però què vols dir, qui no cal que torni?
2: Que no, que ha marxat i que es quedi allà a la marxada.
1: O qui ha de marxar? Buas, per exemple.
4: Buas? Tu fotries fora, Buas? Sí. Hòstia,
1: però porten, sí, molts anys.
3: Però són uns fiesteros, no?
1: Ja, però no m'agrada a mi això.
4: No t'agrada?
1: No.
4: No? Els hi tens una mica de mania o
1: molta
4: alguna cosa així?
1: Ah, sí. Però us estic preguntant a vosaltres perquè l'entrevista sóc jo, l'entrevistadora.
4: Volia rascar una mica, a veure
3: no
4: si havia...
3: No sé, és que tampoc... Jo seré molt sincer, eh? El panorama musical català... Estic una mica desconnectat, vale? Però no sé, és que no sabria qui dir-te, no sé qui va marxar.
4: Jo és que si et dic les meves opinions potser em fan fora del país.
1: A veure...
4: Saps què vull dir? No, però...
1: Home, tio, Charango,
4: no
1: sé de...
4: yeah. No, a mi em costa molt la
3: música. Bueno, però Charango tornarà, no? Jo vaig sentir que tornava Charango, no?
2: Sí, torna Charango.
4: Manel, també diuen que potser torna, no sé, tots aquests grups també... Jo, a mi, la música m'agrada tota i ho accepto bastant tot i trago bastant tot, tot i que després no m'ho fiqui a casa. Però sí que hi ha alguna certa d'aquesta música urbana que a mi em costa una mica.
2: Sí.
4: No ho direm perquè no vull enemistar-me amb ningú i perquè ho respecto tothom i crec que d'allò, però hi ha una generació d'ara...
1: La música! muixca.
4: Podria ser, podria arribar a ser, podria arribar a ser.
3: Però la muixca encara toca, no?
2: Sí, no,
3: però,
2: ara no. Està de retirada.
4: Ah, sí, a retirar? Joder, però si fa... No? Sí? Quants anys té?
2: Sí, però una estona.
1: Pues com vosaltres, un i mig quan vau començar.
4: Ja, bueno.
1: Nosaltres.
4: Però jo crec que és molt intel·ligent, perquè a aquestes edats, viure tot això, també ho has de digerir. I de vegades estàs... Quan comences a tirar, és com una marató. Vas tirant, vas tirant, vas tirant, i no t'enteres, i de cop ja t'has desfondat, i a més de potser parar i deixar-ho i pair-ho i tornar amb més energia, t'acabes cremant de la història.
2: Sí, jo crec que és la proposta. O sigui, quan va fer l'últim concert, crec que va dir alguna cosa així. Com que volia fer un moment de peron, de posar peus a terra i llavors continuar. I per ja hem d'anar acabant, perquè se'ns està tirant el temps a sobre.
3: No.
2: Què us ha ensenyat tornar?
3: Doncs, mira, jo personalment on t'he disfrutat més amb aquest retorn ha estat en tornar-me a trobar amb la música, vale? Tornar a trobar-te aquelles cançons que vas fer quan tenies 14, 15, 16 anys, trobar-me amb les lletres i tenir una conversa amb el meu jo del passat, de dir, hòstia, què volies dir amb aquesta frase? O, hòstia, aquí et vas equivocar. O potser alguna frase que vas escriure que ara ha agafat una altra nova interpretació. I jo aquí és on t'he disfrutat molt i he tingut converses amb el meu... amb el meu Jaume, amb el Jaumet petit.
2: Home, deu ser complicat, perquè penso, imagina't llegir un text de quan tu tenies 15 anys.
1: És com quan et trobes a llegir un llibre i veus les coses que surten allà i penses, sí, esto què és?
3: Sí, exacte. Tens aquella sensació una mica de... entre fascinació i vergonya.
2: I crims, no? I tu?
4: Jo també podríem dir que la música, retrobar-me, a més, amb el món de la música, perquè... tot i sempre està com vinculat una mica darrere, pues entrar en aquest món sempre és bonic, i sobretot tornar-ho a viure amb gent com el nostre equip i poder disfrutar-ho acompanyat de tanta bona gent i gent que ja ens havia acompanyat i gent nova que hem incorporat a l'equip, que són grans professionals, i realment fa que tot sigui superfàcil. I amb la indústria musical i tota la gent que ens hem... Jo, si més no, m'he tornat a reconnectar en tot aquest panorama i torno a escoltar molta música en català. I ara creus que no, però...
1: Oh, que és gràcies, s'ha d'escoltar més, crec.
2: Perfecte. Doncs, Albert i Jaume, ens quedem amb això. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, eh?
2: Per haver tornat. I que us vagi molt bé aquesta gira. Ja estarem atentes per a veure on sortiu i on canteu, que
1: exacte.
2: Ja ens heu dit que teniu dates que encara n'heu
3: sí,
2: deixat
3: sí,
2: anar.
3: Sí, aquestes ens les guardem, però el que tenim més a prop d'aquí, justament d'on estem, és el que farem el dia 14 de juliol a Pedralbes, als Jardins de Pedralbes, que per nosaltres serà molt especial aquest concert perquè és el que farem a Barcelona. I sempre que havíem tocat a Barcelona havia estat brutal i tenim moltes ganes de tornar-nos a trobar amb el públic d'aquí.
2: Que
1: doncs
2: guai.
1: Mira, 14 de juliol a Pedralbes. Ara us deixem amb la vostra primera cançó, mira, Sense tu, i de seguida tornem, família.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies.

0: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Passen 11 minuts de les 4 de la tarda i seguim en l'Opticat. Som la Gala Castelltort
2: i l'Alberto Gadel.
1: I com que la primera part del tema del dia hem parlat de per què el divendres és el millor dia de la setmana per treure música, per què ho fan tots els artistes, etcètera, ara seguirem parlant de dies de la setmana, però d'una manera més divertida.
2: It's Friday, I'm in love. El que farem serà donar-vos consells sobre com aprofitar millor cada dia de la setmana perquè sembli més llarga i sentiu que esteu aprofitant millor el temps. Avui, jo, llegint això, crec que m'ha menjat el cap el capitalisme i que per mi les setmanes haurien de ser cada vegada més curtes i cada vegada treballar menys i aprofitar-les menys. Però, bueno, a partir d'aquí, endavant. Com és lògic, comencem pel dilluns. Tothom diu que és el pitjor dia de la setmana.
1: Per mi cada dia és el pitjor dia de la setmana.
2: Per mi també, però és que tornes a la rutina. I ja. Aquí jo puc entendre una mica de mal humor.
1: Tia, però després de portar 20 anys viva, 15 anys viva, 19 anys viva, 40 anys viva, no pot ser que el dilluns sigui el trauma de la teva vida. Fa no sé quants dilluns que ja és el primer dia de la setmana.
2: Jo ja m'hi he acostumat.
1: És que és això, és en plan, amor, ja ho saps, llavors no et facis la sorpresa. Si tens 3 anys i t'ho diuen i has d'anar al col·le, doncs el primer dia te jode, perquè no entens i no el concepte del temps. Però quan fa 20 anys que estàs viva, cuca, espavila't una mica, no?
2: De totes maneres, el meu consell és que arribeu tard a la feina perquè és dilluns, d'igual.
1: Literal, a ningú li importa.
2: I fes la compra.
1: Per exemple.
2: Pots fer la compra perquè així ja està feta i tens tota la setmana com que ja t'has tret aquest pes de sobre. Ja que estàs, bueno, a mi perquè m'agrada fer la compra, però, per exemple, les meves companyes de pis que no els hi agrada, ho fan el dilluns perquè així és com dilluns és un dia de merda i prou i ja està.
1: I a més, que crec que és un bon dia per fer coses rotllo... Com proposar-te començar alguna cosa, un gimnàs o un algo.
2: No.
1: Però espera-te, perquè sempre tens l'asterisc de... O sigui, a mi em passa que cada dilluns em proposo d'anar al gimnàs, cada dilluns no hi vaig, i penso, vale, chill, perquè tinc la resta de setmanes per complir-ho, i llavors ho faig la resta de setmana. Però me proposo només un dia que sigui el dilluns.
2: No m'agrada gens.
1: Que jo funciono molt raro, tio. A més, tinc massa força de voluntat, a vegades. Hauria de ser una pringada. Sí, però bé, feu-vos el vol separat preferit, i així sempre ho arreglo.

0: dimarts, vale. No, com la resta de dies de la setmana, en realitat. Que és que ja no semblen. Què estem fent? O sigui, a quin punt hem de dir que tenim tan poques idees de fer una secció, bro? Que estem comentant.
1: Els dies de la setmana.
0: Els mateixos dies de la setmana, és broma, no?
1: Tia, la gent a TikTok comenta els números.
0: Tia, jo estava comentant el dilluns i pensava, soc tonta, soc tonta, soc tonta.
1: Però la gent a TikTok comenta números, tia. Imagina't el nivell. Ja estem
0: No, i 10 minuts que ens queden de secció. Endavant! Agafem-ho en força, por les que no pudieron!
1: Des de quan el Dof no ha sigut agafar un tren de TikTok i cargar-lo? Hòstia,
0: jo mai ho havia patit així, eh?
1: Benvinguda. Som-hi, seguim.
0: A què? El dimecres anem, ja?
1: A veure quin consell me dones per el dimarts.
0: Ah, per mi tenir una cita, si tan malament t'ho passes, ja que t'agrada tant fullar, doncs tingues una cita. No?
1: Molt bé. Així, si te surt malament, pots aprofitar la resta de setmana, en plan, va, tornem a quedar i estem enamorats, o pots dir, mira, saps què, de pell i d'anex.
0: Com vas amb l'amor? No, com a mínim, fem molt interessant.
1: Regular.
0: Perquè, vamos, dimarts, molt interessant, té una D, una I, una M. Com va amb l'amor?
1: Molt bé, s'estava bé. I tu?
0: Jo? No sé ni què és.
1: Molt bé. L'altre dia et vaig obligar a obrir aquell xaval del...
0: Ah, sí,
1: del sa! A veure si hi havia una mica de trama.
0: Vols que et posi l'àudio?
1: No, perquè és molt llarg, tia. Una
0: no,
1: cosa,
0: només et poso el final.
1: El de les Countryside Girls, que són boys, realment, però els direm Countryside Girls, és horrorós. Els hi demanes una cosa i te fan un àudio de 2 minuts per fer-te la cosa al final. Que dius...
0: No, i després hi vaig haver de parlar. Entenc que això és la pitjor part.
1: Entenc que el teu dia passi més lent, però no... O sigui, suelta'm el braço. Entén la meva frenesi de la ciutat, saps? És horrorós.
0: Sí, vols que anem
1: el dimecres? Vale, va.
0: Quins nervis.
1: Els hauríem d'haver anat ordonant.
0: Ah, val, dilluns per mi, de l'1 al 7, no?
1: No, desordenat, per tant, blanc, que no ens sapiguéssim quin tocava ara, saps? Rotllo, ara de cop i volta... Sunday!
0: No,
1: va, a veure, dimecres, què li passa?
0: A veure, jo crec que dimecres tot depèn de l'energia que tu portis, no? Si ja està sent una bona setmana, penses, mira, demà dijous, llavors divendres ja s'acaba, que també és molt trist haver de pensar així, però si estàs tenint una setmana horrorosa, what a week. Saps aquell meme del capità?
1: Perfecte.
0: Només és dilluns, doncs capità, només és dimecres, encara queda tot per davant, és molt desagradable. A tu com t'agrada? A tu t'agraden els dimecres?
1: A mi els dimecres... És que jo tinc un problema de veure crònicament el got mig ple, no és broma.
0: Però jo no entenc de què et queixes, ets feliç.
1: Ja,
0: però dic... Per què tens un problema ser feliç?
1: Perquè a vegades penso, que asco, soc massa positiva, llavors, com que tot és molt negatiu, llavors dic, no sé com... O sigui, no me sento integrada, saps? Perquè penso, jo veig el dimecres i ja el meu cap és tan com de resolució que veu ja el diumenge dins. No sé com explicar-ho.
0: Sí, sí.
1: Com que és dimecres, dia 1 de setembre, i jo ja estic amb el fi de curs. Penso, clar, perquè això serà així, pimpa, o ja és final de curs. I llavors no és així, però bé, ja ho com una cosa de veure el got mig ple que fa que estigui tranquil·la.
0: Per molt tant, bé, me n'alegro per tu.
1: És un gran dia perquè estic just al centre de la setmana i puc estar tranquil·la.
0: Al centre, però és el dijous.
1: Ah, clar, és veritat. Doncs pues passem al dijous, va. Dijous paella,
0: aquesta és la meva. Això què és?
1: Diré en català.
0: Què és això, aquesta cançó de Dijous Paella? Dijous Paella és feixista, perquè ho va fer Franco, això, però bueno, petit dato que us regalo per si no ho sabíeu.
1: De la Marinera.
0: Paudal diu que no, però sí.
1: Consell, no caiguis en la falsa publicitat dels juernes, perquè te'n penediràs tota la vida. Centra't, és dia de fer rentadores. Aprofita per estar a casa, així tindràs la roba neta i perfecta pel teu cap de perfecte.
0: Que bé.
1: Saps? Planarro.
0: Jo estic flipant, eh?
1: Així estàs self-centered, a casa teva, te fas una mascareta, saps? És aquell fals dia que dius, va, ja estem a punt d'acabar la setmana, som-hi, anem a fer alguna cosa de boja, i divendres t'arrepenteixes perquè estàs morta, i comences el cap de setmana ja amb el peu...
0: El millor dia de la setmana és divendres perquè hi ha DJ set al loft.
1: Això sí que és veritat.
0: A veure, molta gent diu que divendres és el seu dia preferit perquè ja s'acaba i arriba el cap de setmana, però en realitat s'ha de treballar igual.
1: Ja, yeah. És que la gent, bueno, la gent és molt avorrida.
0: No eres tu que ets crònicament... Deixa de baixar-me el volum dels auriculars amb el cable. M'estic quedant sorda tota l'estona.
1: I què vols que faci?
0: Si no sé, ho estàs fent tu amb el cable.
1: Bueno, i què
0: t'anava a dir?
1: Quin consell tens pel divendres?
0: Que et busquis una feina on et deixin teletreballar.
1: Ah, molt bé. Això
0: a
1: és molt de moderna.
0: A mi em passa després d'aquesta secció. Molt de moderna, teletreballar.

0: A veure, no pots, molts cops has de tenir la feina que et trobes.
1: Que sí, que ja ho entenem, però... Jo què sé, tio, hi ha molta moderna que no fa res.
0: Bueno, que diguis que està malalt. Estic malalta, no puc venir a xupar-la, d'aigual. A veure, és que si tens mal de cap i t'estàs marejant i et desmaies al sortir del llit, què?
1: O dius, m'ha donat...
0: No puc ni anar a l'hospital perquè caic a terra rodona abans. Oh, no puc portar-te'l justificant, ho sento.
1: O tinc diarrea explosiva, no me puc aixecar del lavabo. Jódete. Un altre consell és, surt de festa el divendres.
0: Uf.
1: Que això és el consell més bo que et podem donar perquè la ressaca et dura 10 vegades menys. O sigui, aprofites el fin de. Si surts dissabte, estàs fatal cada dia. Però si
0: què dius?
1: Jo prefereixo sortir divendres. Així dissabte,
0: jo dijous.
1: Ja, però si treballes divendres, vaya pal.
0: No.
1: Ah, no hi vas.
0: Passes el dia fatal.
1: Tens diarrea.
0: Clar, i no hi vas. I llavors al cap de setmana et treus dir.
1: És veritat.
0: Com has d'allò.
1: Doncs vinga, va, passem al dissabte. El sábado no. L'expressió fer dissabte no podia estar menys encertada, vol dir endreçar, arreglar la casa, però, com ja hem dit, ningú vol fer això un dissabte. És el teu dia lliure, no deixa... O sigui, no deixar les feines de casa és una obligació, és lluita de classes, hashtag, per les precàries.
0: Jo, després d'aquesta secció, no trobaré faltar el loft aquest estiu.
1: Pues sí.
0: No trobaré faltar el loft, us ho dic de veritat. Aquest estiu jo viuré molt tranquil·la.
1: Perfecte. Doncs, no sé què anava a comentar. Ah, sí. A mi m'agrada el dissabte perquè és un dia asterisc de tota la setmana. És com, da igual si ets productiva, da igual si no ho ets, i estàs com enmig d'un entrepà. És a dir, divendres tothom es pensa que és el millor dia i diumenge no hauràs de treballar segurament si no treballes, etc. Però estàs allà enmig com en una mena de limbo, en plan...
0: Però a mi m'agrada perquè pots fer coses, tal, està bé.
1: Claro, és un dia de fer coses chill, però per poder aprofundir millor en totes elles. És a dir, no cal rebentar-te de festa, fes un sopar, un gelat amb les amigues, un museu... Has de trobar una activitat que sigui l'estrella del dia i gaudir de l'únic dia realment lliure que existeix.
0: Aquesta és la meva teoria. I després de dissabte, família, arriba el millor dia de la setmana, perquè també pots escoltar aquesta cançó d'aquí.

0: lo.
1: M'agrada tant aquesta cançó, a mi aquesta cançó... Ui, m'encanta. En realitat, per mi el diumenge és com si fossin dos dies, perquè hi ha diumenge al matí i diumenge a la tarda. I això us ho prometo que a mi em fascina.
2: Sí que és veritat, que s'allarga.
1: Si tens el diumenge al matí poc ocupat i no fas res, la mierda s'acumula. I dissabte i diumenge a la tarda tampoc fas res.
2: Bueno, clar.
1: I llavors et sents una merda, per culpa del capitalisme, et sents una merda desaprofitada i sents que hauries de dormir per sempre i ja està.
2: Per mi, la tarda de diumenge és el pitjor moment de la setmana i el matí de diumenge és el millor moment de la setmana. Perquè és això, com que s'allarga. Però sí que és veritat que... O sigui, així com el dilluns és una cosa que m'he acostumat al, bueno, ja començar una altra vegada la rutina, el diumenge penso, joder, macho, una altra vegada aquí estem en la mateixa puta situació d'estar plantejant-me tota la meva existència. Tens algun consell per aquest dia tan fantàstic?
1: Que acceptis que serà així i prou.
2: Vale.
1: I... acceptació. Fes journaling, canta d'en Peralbo i el Comboi, vés amb cotxe. A mi m'agrada anar amb cotxe el diumenge.
2: I donar voltes per...
1: M'agrada trucar a un nòvio que tinc que em porta amb cotxe als puestos perquè estic molt avorrida i dir-li hola.
2: Per exemple.
1: I em porta amb cotxe per puestos.
2: Una cosa que faig també, intento cansar-me molt els diumenges. I així...
1: dorms bé i no et preocupes el dilluns.
2: I quan més hores... o sigui, quan més aviat te'n vagis a dormir, menys dura el teu diumenge.
1: Un dedo?
2: Gelma i a dormir-la.
1: Clar, és així.
2: De tota la vida. I ja està, si seguiu aquests consells segurament la setmana serà igual insuportable, però haureu sigut una mica més disfrutones, que és l'important, i haureu fet un... haureu aprofitat la setmana al 100%. Vinga! Qui aprofita la setmana al 100% segur que és l'Aitana, no?
1: Segur que sí!
2: Anem a buscar... anem a posar una mica d'ex, que m'ha ve de gust.
1: Vale, va, som-hi, perquè jo vull que s'acabi això ja.
3: Que me he desintoxicado, hace mucho que no me meto en tus redes para ver todo lo que estás haciendo y lo paso bien.

0: Si sents això, és que vius el Love.
1: Ja et faig tall.
0: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
2: Mare de Déu, queda poquíssim per acabar el programa.
3: Sí que és veritat.
2: I hem de cantar una cançó que diu... Amics, per sempre...
3: No, però encara no.
2: Sempre som amics.
3: Encara no, encara no.
2: Amics, per sempre... Na, na, na. Perquè avui és l'última secció d'Eudald Feliu!
4: Com esteu? Què tal?
2: Millor que tu.
4: A veure, és l'última, porta't bé, sisplau.
2: Amics...
4: A veure, aquest cap de setmana... Tindrem una de calor.
2: Oh.
4: Bueno, o no, perquè avui estava sentint una emissora que la seva dona del temps deia que poder no serà una de calor perquè han de ser 3 dies i no 2.
3: Bueno, que ja farà dir, molta calor.
4: Exacte, farà calor, farà calor.
3: Perfecte.
4: Llavors, ara que arriba l'estiu, vol dir que ja comença l'hora dels festivals, que ja està més que entrada,
2: wow!
4: L'època dels festivals.
2: M'encanta a mi, el meu preferit és el Cabron Rock.
4: N'hi ha moltíssims, però avui farem el nostre.
2: La vida.
4: A Catalunya teniu festivals per triar i remenar, Canet Rock, l'Empordà Music Festival, el Vida, el Tinglado...
2: L'Empordà està molt bé, també.
4: Saps que em ve molt de gust anar-hi?
2: Doncs tu passaràs molt bé, ho fan els mateixos que el Cabron Rock.
4: Ah, bueno, clar, per això hi havia tanta publi.
2: I per això m'agrada tant.
4: Encara que jo ja sé, Gala, que com ja has dit, el teu festival preferit i el lloc on tu consideres que sí està millor és el Cabron Rock...
2: No, considero. És objectivament el millor festival de Catalunya i ja està, no passa res.
4: Sí, però cap d'aquests festivals és perfecte, eh? Tots tenen alguna coseta. Vull dir que...
2: Qui, què té?
4: Alguna cosa segur que li trobaríem.
2: Va, què?
4: Que una hamburguesa val 15 euros. Que
2: ja és, amore, ja, a
4: no
2: tot.
4: És culpa del festival. Ja, però per això avui el que farem és intentar construir entre tots un festival que sigui el que per nosaltres seria el festival perfecte.
2: I com es dirà?
4: Va, comencem amb això. No podem tenir festival sense nom, és el més bàsic. El nom no us el deixaré triar perquè ja l'he triat jo.
3: Perfecte.
4: I el nom escollit és el Loftival.
2: Perfecte, jo no vull jugar a aquesta secció, me'n vaig.
4: Considero que és,
2: no
4: és un nom amb molt de ganxo.
2: No.
4: Loftival, mola bastant. El Marc Andreu m'ha felicitat, eh?
2: En Marc Andreu...
4: M'ha dit molt bé el nom.
2: On està Marc Andreu?
4: A la peixera. M'he inspirat en el Loftòmetre, que sé que el Loft Estiu de l'any passat el veu voltar per tot Catalunya. Doncs Loftival... és el que et deia, crec que...
2: Agrairia que la pròxima vegada callis, per sempre. Sort que és l'última, Eudald.
4: A veure, el públic ja relaciona directament amb el programa de ràdio...
2: Sí, vindrà tothom.
4: No, però que...
2: L'Oftival, no.
4: A veure, esteu veient la imatge o no?
3: Som nosaltres.
4: Sí, és que és el que us anava a dir. Sou vosaltres, vosaltres seríeu com els representants d'aquest festival, els organitzadors, la cara visible...
3: I on som? D'esquena, els d'allà a l'esquerra.
2: No, des de quan sóc la sèrie Mayoral?
4: Sí que és veritat.
2: Amb els cabells curts.
4: Tens una certa
3: mirada. Sóc en Miqui Núñez, no? Tio, què és aquest?
4: No us ha acabat d'enganxar les cares.
2: Ets l'Aleix Tomàs.
3: Sí que és veritat una mica.
2: Com que què és? Un jambo.
3: Mira, però estem allà, ja ens veig. Torna a posar la foto, Roger. Sortim allà al final, a la dreta de la foto, hi ha l'estand d'ICAT. Mira, allà.
4: Sí, hi ha un estand.
3: Ho posa com ICAT,
4: i de fet,
3: no?
4: Jo li he demanat que estigués tocant Josep Montero. Si veieu les pantalles...
3: I està cantant el de Carolina Durante.
4: Bueno,
3: tia.
4: Jo què sé. Va, ara que, ja tenim el nom del festival, és
2: bueno,
4: molt important que anem al segon tema, les food trucks.
2: Què?
4: Dic que és important perquè si el festival comença a les 6 de la tarda...
2: La meva pregunta és, tu has fet el festival i l'estàs presentant? O
4: no, ara, un moment. T'he dit, no et deixo triar el nom. Ara food trucks tries tu.
2: Vaya mierda.
4: Jo porto propostes.
2: A mi m'ha tocat la mierda.
4: No, ho triaràs tot, et queda tot. Va, el festival comença a les 6 de la tarda i acaba a les 6 del matí, per tant la gent haurà de menjar. Potser alguns volen sopar... A veure, potser alguns volen sopar, potser alguns volen fer humor, s'han quedat amb gana... Us porto diferents propostes. La primera, un bar tipus barraques. És a dir, que els nens de l'esplai es posen
2: no,
4: allà...
2: No, guarrades les justes.
4: És el que anava a dir. Preus populars, però una mica d'explotació infantil...
2: No, i mocs els panellets.
4: Però a veure, aquesta gent no farà panellets, farà entrepans de botifarra...
2: Saps? No.
4: Bueno, aquesta és la primera opció.
2: No.
4: La segona és la food truck de vicio.
2: No. M'has donat algo bo?
4: Espera't. I ara, la tercera opció és la furgó de productes locals.
2: Això. Flore, però a mi m'agrada.
3: Però què vol dir? Perquè si has estat Torroella, per exemple, hi haurà una poma.
4: No, vull dir... No, a veure, productes locals em refereixo
3: Catalunya.
4: A... Exacte. Vale. Saps? Vull dir...
2: que espaguetis a la carbonara.
3: Ja, clar. Poke bowl.
4: No,
2: poke bowl.
4: Però que et poden fer uns espaguetis a la carbonara.
2: Empanades
4: però...
2: argentines i un ice latte.
4: Amb què us quedeu?
2: A 8 euros, com a primera
3: cosa. Amb la curgo de productes locals, òbviament, si és un ice latte, i endavant.
2: Què més?
4: Va, més temes. La mascota del festival.
2: Uf, ai, aquí és indiscutible que el Cabra Rock té l'única i la millor.
4: És el que anava a dir, a Catalunya només el Cabra Rock té mascota.
2: Bueno, però és impossible superar-la, està molt ben fet.
4: És una jugada que els ha funcionat moltíssim, el Cabroquet. Jo em volia fer una foto aquest any i... I la gala no em va deixar.
2: No, perquè te la volies fer amb mi, bro.
4: Bueno, perquè era divertit, estava per allà... Bueno, és igual.
2: Jo me la vaig fer al final.
3: A mi això em va atacar.
4: Com que et va atacar?
3: No sé, va, com perseguir-la i vaig córrer, perquè em feia por.
4: Bueno, com que els ha funcionat moltíssim la jugada de la mascota, els del Cabró Rock, el nostre Loftivals també ha de tenir mascota, us porto diverses opcions. La primera és que, com el nom indica, vosaltres sou els protagonistes d'aquest festival.
2: Tens una foto?
4: Sí, tinc una foto. La primera proposta és que la mascota sigueu vosaltres.
2: Perquè sóc una vieja, jo.
3: Ja. Yeah.
4: Jo li he dit...
2: Què és això? I per què tinc un mòbil al cap?
4: Perquè tu et vas posar un llibre al cap per aquesta foto.
3: Un llibre.
2: I tu, tia,
4: aquesta foto
2: que
4: és...
2: sembles el d'Ice.
4: Si recupereu el videopodcast, podreu veure que és la foto que vam fer a l'inici de la temporada.
2: Perquè sóc una vieja.
4: Jo li he dit...
2: Per mi
4: manten...
2: surdofòbia.
4: Jo li he dit... A veure... Li he dit, mantén les característiques facials. I m'ha fet això.
2: Ah, bro, arregla-ho. Autocalla, bro, que t'ha fet com si tinguessis algun tipus de problema.
3: Tia, però almenys sóc jo, més o menys. Amb els ulls pipa, però bueno...
4: Us funciona o no?
3: No, això, no. No? Tens més propostes.
4: Va, sí. La següent tiraré una mica de nostàlgia, que és que sigui la Pilarín Vallès, la nostra mascota.
2: I per què no li poses Folklore Fest, amore?
4: Perquè Folklore Fest...
2: Pilarín Vallès, vale, no hi ha més àvies a Catalunya. Jo, amb aquella mierda...
4: Però què dius?
2: Que...
4: Si a tu t'encanta la Pilarín.
2: I què, l'amo?
4: Però jo crec que és una cosa que encaixa bastant, no?
2: Sí, m'agrada molt. Va, sembla la grossa. Què més?
4: I tercera i última opció, jo crec que és la guanyadora, ja que Oca es plega i que fins ara tothom anava als festivals. Només per veure Josep Montero, proposo que la nostra mascota sigui ell mateix, és a dir, Josep Montero.
2: I ho portarà dins lo Pau de Pons?
4: Per què?
2: Perquè toca la guitarra, no, també?
4: Clar, és veritat. És veritat que molaria molt tenir una mascota que també toqués.
3: Toqués alguna cosa, no?
2: Que veure, la rep per la idea.
4: Amb qui no us quedeu?
3: Amb guitarra trobarem, jo la faria aquest.
2: La última.
4: Sí, Josep Montero.
3: Home, sí, la Pilarina està molt cremada, jo l'amo, però està molt cremada.
4: Pensa que tothom l'estima, la Pilarina.
2: Oh, i en Josep Montero també. Què més?
3: No, literal,
4: vale, vale.
3: Si és de música catalana i tota la pesca, els encantarà.
4: Tercer i últim punt.
2: I un bif.
3: La Zoe. No.
4: Tercer i últim punt, ara entrem en un terreny una mica més perillós, que és la ubicació del festival. Jo sé que això pot generar una mica de debat, em sap greu, Gala, us on està ocupat?
2: No, no, jo, és que jo mai faré un festival perquè jo no vull competir contra el Cabró Rock.
4: Clar, és el que anava a dir, a Osona no pots perquè hi ha el Cabró, vull dir, seria atacar un puesto que ja està agafat. Llavors, us proposo diferents opcions. He intentat marxar dels llocs on hi han festivals molt grossos.
2: Ah, molt bé.
4: El primer seria Santa Cristina d'Aro, que és... el lloc de l'Alberto, no sé com ho veus, allà
3: jo
4: un festivalet.
3: Jo no ho faria, perquè fan la Santa Market.
4: Ah, és veritat.
3: I ja hi ha molt de... O sigui, està molt agafat ja.
4: És veritat, però allà tenen... fan coses acústiques, no? Vull dir, no et vindran els tallets a tocar allà.
3: Va venir Juan Magán fa un parell d'anys. Sí, claro. I jo estava allà a primera
2: això
3: fila.
2: Això passa per centralista i capacitista.
4: Centralista de què? Si sóc de Berga, que és la segona opció. Berga, el meu poble.
3: Vale.
2: Jo és una ciutat.
4: Bueno, vale.
2: Quina és la tercera?
4: Hòstia, Gala!
2: Digue'm quin és!
4: El Tebre.
2: Ah, no, Berga.
3: Sí,
2: home,
3: Berga.
2: Com hem d'anar a fer, ja no vindrà ningú.
3: No, se mou gent.
4: Ara t'anava a dir, allà a les Terres de l'Ebre, cap a Amposta...
2: No vindrà ningú.
4: T'ho juro que a Tortosa la gent està, però com una cabra, eh?
2: No, clar, és que no, bueno, què més fan? Perquè no s'hi fa res allà mai, al desconcert, un cop.
4: Sí, és veritat, s'hi va fer desconcert. Què, ens quedem amb Berga, doncs?
2: Sí.
4: Vale. Molt bé, jo estic content per això.
2: Ok.
4: Quart i últim punt, els artistes.
2: Per fi, macho! 4 hores esperant que arribés el moment.
4: No, hem d'allargar.
2: Què més? Dumper Albo, la publicitat.
4: Això ho estem organitzant per l'any que ve.
2: Prohibides
4: les dones. A veure, ho estem organitzant per l'any que ve. Ja no hi haurà oques grasses. Mireu, li he passat a la IA un guió del Loft i li he dit, fes-me una proposta del cartell del festival. I m'ha fet això d'aquí.
2: Clara si Peia.
3: Quan ha sonat Clara Peia al Loft?
2: Mai ha sonat Clara Peia al Loft.
4: Mira, de fet, l'eslògan és el Festival de Música Independent i Urbana de la Ràdio Pública.
2: De Sousa ja no existeix.
4: Bueno, és el que anava a dir.
2: Flash i Hitties.
3: Mossegues.
4: Hi ha artistes que no existeixen, com Selva Nua.
2: Ah, molt bé.
4: O mossegues.
2: Sí que existeix això. Ets...
4: Selva Nua, exacte.
2: Som de Lleida.
4: He sigut un punt centralista, ara sí que és veritat, eh?
2: T'has passat. Jo, a mi m'agrada molt doncs Selva Nua.
4: Crec que Selva Nua hauria de ser cap de cartell, doncs. Tenim musca, tenim 31
2: poques
4: fam.
2: Poques gràcies.
4: Jo crec que està bastant bé, o sigui, és un cartell...
2: És una merda de cartell.
4: Home, ja, Zoo, és veritat que també ja ho han
2: deixat. Zoo ho ha deixat, Audal, sí, què no, has fet?
4: Enviar-li un guió del Loft a la intel·ligència artificial
2: no
4: i...
2: No podies treballar-te una mica més aquesta mierda.
4: Un moment.
2: Aquesta zona de baix.
4: Vosaltres...
2: Sembla un nòvio meu que m'agrada a mi.
4: A veure, jo he agafat això, he dit, ChatGPT, ho has fet molt malament... I he decidit portar jo també una mica el meu gra de sorra amb els artistes que crec que hi haurien de ser sí
2: a veure,
4: o sí.
2: Home.
4: El primer de tots, la Ludwig van.
2: Has fet el que t'ha donat la gana.
4: No, ja...
2: Són els nous
4: oques, eh?
2: Vale, vas estar a Udal, marxa ja.
4: Ho hem comentat moltes vegades. A més, tenen aquest tema que és molt viral, la gent vindria... O sigui, crec que això és un gran cap de cartell.
2: Sí, molt. Vamos, vindrà tothom.
3: A veure, qui més?
4: També hauria de tocar sí o sí la Maria Jaume.
2: Això vale.
4: A més, seria l'única manera que vingués l'Arnau, el nostre redactor, si no, no vindria de cap altra manera, si no hi hagués la Maria Jaume. Vull dir que... Home.
3: Sí que és cert.
4: I per últim...
2: Ell sempre serà el nostre
4: cor. I per últim, necessitem el grup per als pares que acompanyen els seus fills, clar, no? Hi ha de ser sempre. Hi ha d'haver-hi un grup que cada cop i volta et quedi una miqueta...
2: Qui?
4: Tens pressa?
2: Sí.
4: Jo no.
3: A veure qui va, qui va.
4: Sopa de cabra.
2: És broma, Odal, marxa ja.
4: Estan fent... és l'última, Gala.
3: No, jo aquesta me la sé.
4: És que és molt bona. Bueno, és l'Empordà, clar. No sé, estan fent la gira dels 40 anys de Sopa de Cabra, vull dir que...
2: Podríem callar d'una vegada Sopa de Cabra.
4: No.
2: El festival hi haurà Oques Grasses, tu qui t'agrada?
4: L'han deixat.
3: La Bat Gial.
2: Oques Grasses, la Bat Gial, la Lulivan, Dan Peralbo, la publicitat Maria Jaume...
3: El Comboi.
2: No, ja l'hem posat aquest... La Zoe, no? Qui t'agrada tu?
3: La Zoe, no.
2: Sóc com una mare, la mètrica.
4: La Teloponi.
2: Sóc com una mare dient, què t'agrada?
3: L'Aitana.
2: Creus, no
4: creus que ens entra per pressupost, això, Jana?
2: La Jana
4: si
2: diu
4: no,
2: que sí.
4: Si ho ajustem una mica, poder...
2: El pressupost l'any que venirà tot per això.
4: Doncs ja està, perfecte.
3: Però bé, això ens queda als nostres somnis, no?
4: Exacte. Si aquest festival no us acaba d'encaixar o Berga us queda molt lluny, a Cultura Jove teniu moltíssimes propostes. Hola. I a més a preus exclusius. Podeu anar, per exemple, al Festival Vida, al Microclima, un festival fantàstic a Camprodon, que hi toquen els pets i els amics de les arts.
2: Viral.
4: També, per exemple, podeu anar a un concert de la Mètrica, a Cunit, o de Nil Moliner, a Cunit, també.
2: Sí,
4: és el mateix,
2: viral.
4: És el mateix. Aquests també, bueno.
2: Escolta, molt viral Cultura Jove, eh? Ens encanta.
4: O de cop i volta, Maria del Mar Bonet. Vull dir que hi ha de tot, eh? Realment, de Mètrica a Maria del Mar Bonet. Passem per tot arreu.
2: Sí, realment.
3: Que guai.
4: Entreu i registreu-vos a Cultura Jove, compreu entrades, aneu al teatre encara que sigui estiu, i la Gala m'està dient que calli, per tant, que sigueu tots molt
2: feliços. Audal, no marxis perquè ara combatrem.
4: Toca barallar-nos.
2: Sí.
4: Doncs som-hi.
2: Va, ara posem una mica de música abans, però et ve una mica de gust foc urrani, Alberto,
3: home,
2: que l'altre dia no va sonar i volies escoltar-la.
3: Sí, tinc l'espina encara.

Això és El Loft amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.

0: Alberto, podries cantar?
1: És que no me la sé, quina cançó és aquesta?
2: L'has d'atacar a Uniesplai, no?
3: És broma?
1: No.
2: Una cosa,
3: l'hora dels Adeus, Albert.
2: Uau,
3: bueno, família, seguim a Love the Cat. Som l'Alberto Gadel, la Gala Castelltort, la Jana Cinta, l'Arnau Creus i l'Eudald Feliu. I toca discutir!
2: Exacte. Avui no hi ha els nostres companys del Nota de Veu.
3: Però hi ha un ordinador meu a davant per fer trampes.
2: Bueno, avui estareu fent trampes amb tramposos. Oh. Vull dir que és, a veure qui va més ràpid a fer la trampa. Us explico, molt senzill. Sonarà una cançó, haureu d'intentar endevinar a quin any va ser escrita la cançó que està sonant. Què està passant?
1: Re.
3: Que ens comuniquem. L'Alberto i jo anem en equips contraris, però seguim sent la mateixa persona.
2: No, no aneu junts, eh? Perquè no. Expliquem-ho per als que no estiguin veient el videopodcast.
0: Explica-ho dalt.
2: Tenim a la Jana i l'Alberto, que avui fan equip 1, i a la Gala i a l'Arnau, que avui fan equip 2. Llavors hem separat l'Alberto i la Gala. Digues.
0: Sí, jo estic una mica confosa, perquè, clar, jo fins ara ja s'ha destapat, era el talp d'aquests dos, i ara no sé aquí, ara no sé si faig trampes en cas de tenir respostes a qui li passo.
2: No, ja ho deia. Avui
3: no pateixis, perquè l'Alberto té el xat i jo el Google. No preocupis.
2: Clar, va, us explico. Escolteu-me, que és important que sapigueu com funciona el joc perquè puguem jugar. Sonarà una cançó. Haureu d'intentar endevinar a quin any va ser escrita, llançada aquesta cançó, sense passar-vos de llarg. Si us passeu de llarg, estareu eliminats directament. D'acord?
1: O sigui, puc dir, si és del 2004, puc dir 2003, però no 2005.
2: Exacte, vale. Aquí està el tema. Comencem amb la primera, aquesta va per vosaltres, Alberto, yeah. I Jana. Joder. Sona d'aquesta manera. Titi me pregunto si tengo muchas
1: novias. Muchas novias, hoy tengo... A veure, és del nou àlbum, no?
0: Ah, sí?
1: No, és de l'anterior.
2: No vas al seu equip.
0: Això és com...
1: Ah, vale, és 2022, sí, d'Un verano sin ti.
0: Jo no va dir 2017, imagina't.
1: No, 2022.
3: No sé nada.
2: És correcte, efectivament, és del 2022.
1: Ho hagués... Bueno...
2: Què, ho haguessis endevinat si no haguessis fet trampes?
1: Sí, perquè...
2: Doncs
0: no
2: fet trampes.
3: A veure... Amore, no, li he dit jo. Amore, li he dit jo.
2: Va, Gala i Arnau, atenció, perquè la vostra cançó... Tanca l'ordinador, Gala, sisplau.
3: Digues.
2: No, tanca'l.
3: Eudald, digues.
2: Baixa la pantalla, sisplau. Vale. Gràcies. Sona d'aquesta manera.
3: Això et diré una cosa, és de Capullo. 1998.
2: I el que has fet tu també ho és, perquè és correcte i has fet trampa.
1: Quina cançó és aquesta?
3: El pa de suc de sopa de cabra. Et donaria amor si pugues, però és una mierda.
2: Tenim una mica de música de totes les èpoques, de tots els
3: estils. Sí, però
2: tí, si
3: me pregunto, no pots comprar amb el far del sud,
2: bueno, llavors amb ells ja els hi tocarà una altra.
0: Difícil, Gala, ja veuràs.
2: Mira que difícil que és.
4: Però què és això?
3: Molt bé.
1: De quin àlbum és, ara, això?
0: Amor, això és la primera que va treure.
1: És Driver's License, això?
4: No.
1: És Traitor,
0: la primera. Del primer àlbum.
2: Com a bona Olivia...
4: A veure...
2: Com a bona fan de l'Olivia, Jana, l'hauries de ser.
4: Demostra que és una Rodríguez, vinga.
0: Que jo no em sé els àlbums de
4: manar.
2: Gala, prou de fer trampes.
3: Home, és que ho està buscant l'Alberto i està tardant molt.
2: Va, és correcte. No feu trampes, que si no, no té cap mena de gràcia.
3: Vale, va, ara no faig trampes.
2: Va.
0: Jo diré 2017 a tot.
1: Jana, no.
4: Però com has de dir 2017?
1: Va.
2: Escolteu aquesta cançó, no fas trampes, eh?
3: No.
2: Som-hi.
4: A veure...
2: Gala, has dit que no feies trampes.
1: No n'està fent.
2: Sí que n'està fent, però sí.
3: Jo crec... Ho sap l'Arnau, que no fa trampes.
4: Sí. 1975.
2: Correcte. Sou uns tramposos, però és que ni us
4: amagueu. Bueno,
2: almenys, mira, deixeu jugar la gent que ho està escoltant.
3: Ara, vale, Eudald, una pregunta.
4: Posa'm la pel·lo poni.
3: Per què a nosaltres ens toca...
2: A veure...
3: Per què a nosaltres ens toca el far del sub i Bohemian Rhapsody i amb ells... La cançó que ha sortit ahir.
2: És veritat que ara estic mirant la llista i és veritat que us estan tocant a vosaltres les complicades. No està fet expressament, eh? Estava
3: en
2: la llista.
3: Ah, no, una mierda. Però va ser trampa.
0: Doncs canvieu, va, canvieu. Posa'ns una de... Posa'ns la següent que era per ell.
2: Sí? Doncs va, atenció, perquè sona d'aquesta manera.
3: Hòstia, que asco, Joan Dausar.
0: Això és...
1: I abans que penses...
0: Això és el Joan Dausar, és la cançó de tothom. Sí, quina cançó és. No podríem haver jugat a dir els noms i l'artista en comptes d'ara.
2: És molt bona i la gent al Cabró Rock la cantava moltíssim.
1: Va, Jana, pensa. Recorda el moment vital a la qual va sortir aquesta d'esto i llavors relaciona-ho amb un moment, alguna cosa.
0: És que no sé si és rotllo una de les últimes que ha tret.
4: No,
0: amor. No, llavors això surt de l'època del Jo Mai Mai, que deu ser...
2: Més antiga, fins i tot, eh?
3: Abans d'any, ja 2012.
2: No, crec que és el mateix àlbum, però por ahí.
0: 2012.
2: Correcte, 2012. Gala, calla.
3: A mi m'agrada, vale? Estic ajudant al poble, sóc en Robin Hood.
2: Va, aquesta és la que en teoria estava planificada per l'Alberto Ilegal i a la Jana, però hem fet el canvi. Sona d'aquesta manera.
4: Això és 2010.
3: Això... crec 2010. Que vols dir que és 2010.
2: És correcte, Arnau, molt bé, sense fer trampes.
4: I sense trampes.
0: Aviam.
2: Segurament ho sabies perquè va ser.
3: Això no
4: amore,
3: no
4: a tu t'ho ha dit Olivia Rodrigo, que és la Mas Rodríguez.
0: Ja fa 6 anys que ha sortit cap cançó, jo em sé els títols, inclús podria dir-te la discogràfica. A l'any no.
3: Vale, què més?
2: Tenim temps de fer-ne les últimes? Doncs vinga, última ronda. Semblava
3: aquesta merda.
2: És l'últim dia.
1: És això.
2: Home, a veure,
3: actitud de buhos.
0: Això és el pitjor que ens ha passat a les nostres
3: vides. No, l'Audaz s'està passant ja amb actitud de buhos. Per qui és?
2: Va, no, heu acabat vosaltres, és per Jana i Alberto.
1: 2000...
0: Això és de l'any passat.
3: Sí.
4: Només 2000... fa un any d'això.
0: Malauradament, sí.
3: No, és que hauria d'estar prohibit. És molt bèstia allò de buhos,
1: només
3: eh?
1: Només fa un any d'això.
2: Aquesta cançó és molt bona. És boníssima.
3: No, prou. Valeu, Dalí, per nosaltres.
2: No sé, és molt... A veure, a tu t'agrada més o menys buhos,
3: no
2: és bona.
3: Perquè tu penses que el bolo de figaflaus és millor que el d'oques.
2: Això ja ho discutirem un altre dia.
3: El teu criteri no funciona.
2: Va, últim punt per aquí, Loft 2, sona d'aquesta manera.
3: 1970. Conya, no? Ens han tocat totes les de viejo.
2: És correcte, evidentment. Aquesta te l'havia posat, Gala, pensava que la sabries de veritat.
3: Clar que no, jo em sé les cançons, i com vols que em sàpiga l'any?
2: Però tu ets molt fan dels Beatles.
3: Una cosa, a mi em fots les cançons d'oques que me les he escoltat per activa i per passiva i que jo estava viva. Vaig sortir del xotxo de la meva mare i em vaig fotre a escoltar oques gràcies als 5 anys, que és quan van sortir, i no et sé dir quin any són. Que sàpigues que està jugant amb un trastorn mental perquè a mi em costa molt. A mi em costa molt adivinar els anys perquè tinc traumes infantils.
2: A veure. Això ja,
3: eh?
2: Ho deixem aquí, no? Poder ja...
0: Sisplau.
1: Som-hi, va. Ho recordem que divendres ens encanta posar música i estem buscant cançons per celebrar el Pride, que s'està acabant, per desgràcia.
3: Abans, però, in memoriam de nota de veu, que avui no han pogut estar entre nosaltres. Sou els millors, un petó.
1: Allà on estigueu.
3: S'ha acabat el joc i, com sempre, you lose, we win. Fins aquí. Ara sí, família, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @someva, allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
1: Si no, sempre ens podeu recuperar en format vídeo podcast a Spotify, a 3Cat o al YouTube d'Eva.
3: Estem cada tarda en directe de 3 a 5 a iCat i nosaltres ara marxem i us deixem amb el nota de veu. Però abans, gràcies a Eudald Feliu, gràcies a Arnau Creus, gràcies a Jana Cinta, gràcies a Alberto Gadel i gràcies a mi, Carles Castelltort.
1: Perfecte.
3: Diem molt de love junts o em deixareu sola com amb l'hora dels adeus?
2: Vinga, va.
3: Molt, molt.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAC, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvingudes i benvinguts al Nota de Veu, avui que és dijous 25 de juny, tot i que fa una sensació de dilluns. No sé si us sentiu així vosaltres també, notetes, però aquí la ràdio moltíssim. A l'altra banda del vidre, en Nil Hernández. Bona tarda, Nil, com estàs? Bé? Molt bé, doncs avui en Frank Lluís Giró no hi és i li enviem una forta abraçada des d'aquí a ell i a tota la família, que el trobem a faltar. Dilluns, el dilluns de veritat, dilluns vinent el tornarem a tenir aquí amb nosaltres. I avui ens espera un programa farcit d'autèntics himnes de la música en català, perquè posarem el focus en Sopa de Cabra. El grup celebra els seus 40 anys, estan de 40 aniversari, i en parlarem amb el seu cantant, en Gerard Quintana, i sentirem autèntics temacles d'aquest grup, perquè, esclar, 40 anys donen per molta i molta música. Abans, però, deixeu-me recordar que tenim en joc invitacions pel Posidònia Fest de Mataró. Ens podeu explicar quins grups anireu a veure aquest estiu al 677 50 61 53, 677 50 61 53. Ens podeu enviar notes de veu dient-nos quins grups, quins concerts, quins festivals veureu aquest estiu, que en parlarem la setmana vinent. I potser un d'aquests grups que veureu serà la SU?
2: Estan passant coses al meu cap i...

vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: set que porto.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana. Nota de veu amb Frank Lluís Giró
2: i Aina Ostrell.
3: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
2: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Benvinguts a Casa Babilon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
1: Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
4: Toco loco en llimona, saps que m'agrada. M'agraden a la platja les maduixes amb nata. Un tuti, un frutti. Batuta tutti frutti, propina pel meu buri.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
2: i Aina Ostrell.
5: I avui estem d'aniversari perquè celebrem els 40 anys de Sopa de Cabra.

0: Aquesta cançó, com bé sentiu, és Camins, però Camins, Somnis i Promeses, que és aquesta nova versió del clàssic de Sopa de Cabra, juntament amb la Su i Mon DJ, que van fer per celebrar els 25 anys de publicació de la cançó. Per parlar d'aquesta gira dels 40 anys, hem rebut unes quantes notes de veu d'en Gerard Quintana, el 677 50 61 53, on ens explica una miqueta en què consistirà aquesta gira i com seran els concerts.
1: La gira de Sopa de Cabra serà una gira especial, serà una gira generosa, serà una gira en la que no escatimarem esforços, serà una gira on desplegarem tota la música en el seu sentit més ampli que portem a dins i que hem anat construint durant aquests 40 anys. Sé que dir això és com, potser com no dir res, però bé, hem estat treballant intensament amb els assajos, hem estat treballant intensament amb l'estaix.

0: Clar, imagineu-vos quins nervis fer un concert de 40 aniversari. És que, clar, has d'escollir les cançons. Amb tant de repertori és molt complicat i amb tants d'èxits que tenen Sopa de Cabra. També suposo que cadascú té els seus gustos i, per tant, construir aquest directe, ostres, doncs ha de ser molt complicat, i més en una gira d'aniversari que tothom sap que serà un concert molt especial, hi ha molts nervis... No sé, en Gerard ens ho explica. Ells tenen molt clar com ha de ser el seu directe en aquests concerts i així ens ho ha dit en aquesta nota de veu.
1: No som una banda d'espectacle. Per tant, el show o l'espectacle no passarà per davant del concert. Som una banda de concert. Som una banda que ha nascut fora de l'artifici i que continuarem construint fora de l'artifici. Som una banda que actuarà sense seqüències, sense excés de tecnologia, en el sentit de que la tecnologia no farà res per nosaltres, ho farem tot nosaltres, tot el que sonarà estarà passant, ho estarem generant nosaltres. No hi haurà pregravacions ni gravacions sobre les quals tocarem. Això ens permet també ser més lliures, ens permet comunicar més directament, ens permet no haver de recitar una lliçó apresa, sinó que les coses passin en certa manera. Per tant, aquesta serà una gira sense, com deia, sense gravacions, sense samplers, sense seqüències, sense autotunes, sense...

Mare meva, quin himne a l'Empordà. Demano disculpes per trepitjar-lo perquè és una cançó fantàstica i és que, de fet, fins ara hem sentit Camins amb aquesta nova versió que van fer amb la Su i Mon DJ. També El Far del Sud, que ens consta que els agrada molt al grup tocar aquesta cançó. I L'Empordà.

0: Passen 5 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Som aquí al Nota de Veu d'ICAT i estem fent un autèntic repàs de les cançons més famoses, podríem dir, de Sopa de Cabra, tot i que en tenen moltíssimes. A mi aquesta m'agrada molt, la dels teus somnis, és de les meves preferides i espero, i estic convençuda que serà així, que la facin en aquests concerts de gira dels 40 anys, que, per cert, ja han engegat i tenen encara moltes i moltes dates per aquest estiu. Per exemple, el 10 de juliol seran a Tàrrega, el 17 de juliol seran a Manresa, el 26 de juliol a Sant Feliu de Guix, l'1 d'agost passaran per Santa Susanna, el 7 d'agost també passaran per Campos, el diumenge 9 d'agost seran a l'Escala, l'11 d'agost seran a Sitges i el 18 de setembre al Tàrraco Arena de Tarragona. De moment aquestes són les dates que tenen anunciades d'aquesta gira dels 40 anys amb entrades a la venda a la seva pàgina web sopadecabra.cat. I com bé ens comentava en Gerard Quintana, la gira anirà canviant de cançons, tindran un repertori variat que anirà canviant de concert en concert. A més, serà un directe molt viu, que potser, per tant, doncs, si el públic els demana alguna cançó en concret, potser l'avancen, potser la toquen si no comptaven tocar-la. Serà un concert molt viu, un directe autèntic, i anirà acompanyat i serà garantit per un equip fantàstic que acompanyarà en Gerard Quintana.
1: Serà una gira en la que serem 9 persones damunt de l'escenari,
2: gairebé 20 en ruta, entre equip tècnic i equip de producció i

artístic. L'escenari serem, com dèiem, nou, Pep Bosch a la bateria, el Valen Nieto a direcció musical i el multiinstrumentisme i les veus, la Bet Rodergues, la Bet també a les percus i a les veus, el Richison als teclats i a les veus, Jaume Soler al pec, a la guitarra, a l'harmònica, el Miqui Santamaria al baix i a les veus, substituït en alguns concerts per el Jordi Bericat, l'Oest de Franc a les guitarres i a les veus, el Josep Tió a les guitarres i a les veus, i jo mateix, Gerard Quintana, a les veus.

0: si et va bé de sopa de cabra. I és clar, estan d'aniversari, celebren els seus 40 anys. I això una mica ens porta a pensar que, clar, duen molts anys de carrera, fan tot una gira molt especial, celebren 40 tacos. Podria ser que fos l'última gira de sopa de cabra? Podria ser que s'acomiadessin dels escenaris després d'aquests 40 anys? Què en pensen la gent de sopa? Els ho hem demanat, eh? Sí, sí, sí. S'ha fet el periodisme, ho hem demanat en Gerard Quintana i ens ho ha explicat en una nota de veu.
1: Serà una gira absolutament especial, de celebració, com deia abans. No ens passa sovint que fem 40 anys, ni ens haguéssim imaginat mai que haguéssim arribat junts a aquesta edat com a banda. Serà una gira també més llarga que les anteriors que hem fet, tant en nombre de concerts com en durada. Una gira que ens pregunten si és l'última. Per tant, això és, només ho sap un adiví. Potser sí, perquè passa alguna cosa. No tenim la bola de vidre que ens diu fins quin dia estarem en aquest món. Ja sabeu les coses que passen aquest any o el que ve. Però bé, no és la nostra intenció deixar aquest món ara mateix, ni és la nostra intenció desfer la banda.

segur que després d'aquesta gira hi haurà un temps, una pausa, però no sabem de quan. I dir això també és arriscat, perquè a vegades sabem el que se'ns passa pel cap. Som imprevisibles per nosaltres mateixos. No som una banda que actuï amb premeditació i amb abusia, ni amb estratègies de futur. Però bé, benvinguts a la gira del 40 aniversari de Sopa, malparits.

està bé que ens hagi dit que en principi tot segueix endavant, que mai se sap, evidentment, ja sabem com és la vida, però si més no, si el grup té intenció de tirar-ho endavant, doncs escolta'm, aquí serem els fans de Sopa de Cabra per seguir celebrant doncs 40 anys, 50, 60 i els que facin falta. Aquesta cançó és Si et quedes amb mi, una versió que van fer amb tot d'artistes, i aneu-vos-hi fixant, a veure si els identifiqueu.

0: Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana. Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Si em canso, estaria d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. La veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no
1: pot...
2: T'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré
2: el fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
6: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
7: Sóc un locutor.
2: Ai, que mono!
5: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
8: Oh, yeah!
4: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
9: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
5: Aquesta veu m'encanta!
9: A mi m'encanteu vosaltres.
10: Som el pecat original. La gravetat d'una caiguda irracional.
11: És un terrorisme emocional.
9: Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
10: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
10: Som el pecat original, som el desig sense pensar.
0: Nota de veu, amb Fran Lluís Giró
9: i Aina Ostrell.
2: Efectivament, som al Nota de Veu d'ICAT i passen 3 minuts de 6:15 de la tarda i un grup que segur que veig aquest estiu en directe és Svetlana.

Són la Júlia i en Roc de Svetlana, que aquest estiu estan de gira amb aquest tribut a Svetlana amb les Modernes del Raval, que, per cert, han anunciat que el concert d'avui a Santa Perpètua doncs no es podrà fer per motius de salut. Avisem també des d'aquí, des del Nota de Veu. Però segur que tenen moltíssims i molts concerts aquest estiu. Els veurem en directe aquí al Nota de Veu. I avui us preguntem quin grup i quin festival visitareu aquest estiu. Ho podeu dir al 677-50-61-53. Feu-nos-ho saber, perquè tenim moltes ganes d'apuntar-nos totes aquestes dates. I segur que un altre grup que té moltes i moltes dates previstes per aquest estiu són els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona, i són ni més ni menys que el Pau i la Júlia de Ginestar.

Són 6:45 de la tarda i recordem que us estem demanant notes de veu explicant quins grups veureu aquest estiu al 677-50-61-53. I és que entre totes les persones que ens envieu notes de veu, sortegem invitacions per anar al Posidònia Fest a Mataró el primer cap de setmana de setembre, on hi toca, per exemple, la Su, Terrae o Tarta Relena, entre d'altres. I aquest estiu també tenen una gira molt i molt llarga, els Amics de les Arts.

Que bons són els Amics de les Arts i quin estiu els espera amb aquesta cançó. Segurament t'estimo. Hi ha un altre grup que té previst un directe que ve a ser una mica un aperitiu del que els esperarà durant l'any vinent, i és que són les Al·lèrgiques al Pol·len, que estan fent una mica com de transformació del seu son. Hem parlat molt aquí al Nota de Veu, i l'última cançó que han tret és Un amor amb mi, i és aquesta.

parte. M'encanta aquesta nova sonoritat de les al·lèrgiques al pol·len. Com diuen elles, són les velles al·lèrgiques fent nova música. I qui també fa nova música i té una cançó de l'estiu que no ens esperàvem, que no sabíem que vindria i que no sabíem que es convertiria en un autèntic hit, és en Joan Dausà, acompanyat d'en Mamaduixa, un altre que també s'està fent una gira llarguíssima de concerts, i canten una cançó que s'enganxa al que no està escrit. Veus

0: Valentina,
1: pórtalo, créele.
2: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

Hola, Icat, què tal? Soc la Mariana també i vinc a presentar-vos la meva nova cançó. Es diu Solo me siento sola. És molt íntima, és molt crua, és pràcticament un reflex del que sentia a l'escriure-la, que era una soledat. La vaig gravar al meu mòbil, a casa meva, molt de soroll extern i molts errors que crec que estem trobant molt a faltar la música, aquesta genuïtat d'escriure i gravar i publicar. Així que espereu que us agradi, una forta abraçada i ens veiem per Icat. Adeu.

0: Ella és la Mariana també, amb aquesta cançó que es diu Solo me siento sola. És una artista barcelonina amb arrels veneçolanes i la Mariana també estrena Solo me siento sola, una cançó on l'artista ha volgut aturar el soroll per escoltar allò que queda quan desapareix tota la resta. És una cançó gravada únicament a piano i veu amb un telèfon mòbil, ens ho explicava a la nota de veu. És tot un experiment que ens encanta i que també demostra el talent de l'artista, perquè al final ho graves de principi a fi, sense producció, sense editar, sense res. Vull dir que també molt increïble aquesta baguarra que té la Mariana també, tot plegat amb l'objectiu de reflectir la veritat d'un instant. És un avançament del seu àlbum debut que esperem per l'octubre d'enguany. I d'altra banda, avui tenim una proposta de les Búfalo. Aquesta cançó es diu Modernitas i és la carta de presentació d'aquest grup, que és una nova formació barcelonina formada per l'Oli, la Curt de Raval i la Nayest. Després de compartir hores d'escenaris i micro oberts per tots els racons de la ciutat de Barcelona, han decidit unir-se per dinamitar tant els purismes musicals com les convencions socials. Modernitas és una burla de la modernitat actual a través de la crítica i l'autocrítica. I ens ho expliquen elles mateixes.
1: Hola, amores. Os traigo mi rutina de skincare. Vamos a empezar con un limpiador a base de cánones de belleza inalcanzables, seguido de un serum de capitalismo extremo y una crema de... ¡Ay! ¡I forget it! ¡Qué tonta!
2: ¡Asco! Valores de plástico. Fanàtico.
3: Hola a tothom de ICAT FM. Som les Búfalo i us portem una coseta que tenim moltes, moltes ganes de compartir amb vosaltres. És el nostre nou i primer single, Modernitas. Modernitas és un tema dedicat al món de postureig i contradiccions en el qual vivim. Aviam, tirem unes quantes fulles, però també ens en enfotem de nosaltres mateixes, perquè al final, qui no ha sigut una mica modernet en algun moment? Per cert, brutal la instrumental, obra del gran Toni Tabú, que ha posat molta part de màgia en el nostre projecte.

Elles són les fantàstiques Roba Estesa amb aquesta cançó que es diu Les Criades. I de seguida ens plantarem a les 6 de la tarda, farem un cop d'ull a l'actualitat del dia, com sempre. També sentirem en Sergi Ruiz, que ens farà el seu clàssic butlletí cultural i musical. I després passarà per aquí, pel Nota de Veu Dicat, en Pau Guillemet, amb molta teca avui. Va, fins de les 6.

0: Bona tarda, són les 6, això és el Nota de Veu d'ICAT i ja sabeu que aquesta hora em netejo les ulleres per fer un cop d'ull a l'actualitat del dia. Un incendi crema des d'aquest matí entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell a la Franja de Ponent. El foc està descontrolat i ha obligat a desallotjar de manera preventiva dos municipis. De moment s'ha declarat la fase d'emergència 2. I a Veneçuela els equips d'emergència continuen treballant per rescatar possibles supervivents dels dos terratrèmols que han sacsejat el país. L'últim balanç oficial és d'almenys 164 morts i més d'un miler de ferits, però es tem que la xifra de víctimes mortals pugi a milers. I el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat la rellevància de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. 3CAT és la primera corporació de mitjans públics no estatal que aconsegueix entrar a la UER i ha donat llum verda a l'Assemblea General de la institució aquesta tarda a Praga. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
1: Bona tarda, Noteta. Com estàs? Avui comencem anant fins a Banyoles perquè hi arrenca la Fònica, la 22a edició de la Fònica a Malosa, també el Petit de Caladil com alguns dels noms més destacats. També trobareu l'Aranà aquests dies, Minibus Intergalàctic, Filles de Cassandres, molts noms, però tot comença aquest vespre a les 10 a l'escenari del Club Natació Banyoles amb el flamenc pop del català Kiko Veneno. La Fònica de Banyoles, per qui no el conegui, és un festival que, de fet, combina molt bé, i ho té en el seu ADN, aquesta combinació, noms potents, com pot ser, per exemple, com dèiem, el Petit de Caladil i la Zalosa, amb noms més emergents. Aquests dies, fins diumenge, hi haurà 22 escenaris, on també podreu veure en Andreu, Gavina MP3, Magalí Sare. I entre aquests 22 escenaris hi ha un que destaca, que és la Barca Tirona, que recuperen per aquest any i que bàsicament és un concert amb barca a dins del llac de Banyoles, on hi trobareu, per exemple, a Quim Carandell, de la Ludwig Bank, i també a Raquel Lua. A més de música, també hi haurà avui a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Banyoles el recital Prometeu de Mil Maneres, de la novel·la de Carles Rabassa, guanyadora del Premi Sant Jordi d'aquest any. Rabassa estarà acompanyat també de l'actor Abel Reyes. I una altra proposta més enllà de la música que destaca és Ressons dels Cants Obscurs, de cor de teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'Ombra de Joan Crous. Més enllà de la Fònica, hem de parlar de teatre, perquè tenim una setmana carregada de novetats i un parell d'elles emmarcades en el Festival Grec. Avui, des d'avui, es pot veure ja al Teatre La Biblioteca l'Albada, de Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Brogi, que es podrà veure, com dèiem, a la Biblioteca, al Teatre de la Biblioteca, fins al 30 de juliol. És una tragicomèdia contemporània que fa salts al passat des de la Barcelona dels Jocs Olímpics i ho fa cap a moments claus de la història de la estat espanyol, com la Guerra Civil, la postguerra, la mort de Franco i la transició. Un muntatge contra la desmemòria, però que sobretot vol donar veu a tot el dolor que va viure una generació de dones al segle passat a l'estat espanyol. També dins del Festival Grec, avui s'estrena a la sala Atrium Avi et trauré d'aquí, també amb la memòria històrica com a tema central. Es basa en el llibre i la història de l'escriptor Joan Pinyol per treure el seu avi republicà del Valle de los Caídos. De fet, la família es pensava que havia estat enterrat a Lleida, però el seu cos, juntament amb el de milers de republicans, va ser traslladat d'amagat fins al monument franquista. Una història que, de fet, ressona en moltes famílies i que el director del muntatge, Víctor Borràs, remarca que no ha de caure en l'oblit. Un muntatge, aviat trauré d'aquí, que es podrà veure fins al 5 de juliol. I aquesta setmana també s'estrena a l'Espai Texas el monòleg de l'escriptora Carlota Gurb, Una aniquilació fallida, sobre la líbido femenina. Al Teatre Eòlia s'hi estrena El Banquet i el poliorama La Truita. I acabem fent un apunt també, malauradament és notícia que el grup de música Fades ha denunciat una nova agressió homòfoba la nit de la Revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. Des de Fades asseguren que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions i lamenten que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
6: 31! Això sona a París. Primer Sant Sonar. Aquí sempre l'estiu. Sí. Tràgate teu i cari. La xora. La família.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
6: La vida és injusta. Amb aquesta cara jo també donava disculpes. Sempre l'estiu. Tràgate teu i cari.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Avui és dijous i com cada dijous tenim aquí a l'estudi del Nota de Veu en Pau Guillamet, a.k.a. Guillamino. Com estàs, Pau?
1: Molt bé, molt bona tarda, Aina.
0: Avui m'has demanat que punxéssim fades?
1: Sí, aviam, perquè res, jo crec que val la pena... Hi ha hagut una mica de festa per aquesta setmana pel mig, però han passat coses i una cosa que s'està parlant molt és aquesta nova episodi, diguéssim, tan xungo d'agressió a fades, no?, en un concert.
0: Com pot ser que segueixin passant aquestes coses?
1: Joan.
0: Se costa de creure.
1: Costa de creure. Costa de creure perquè és que és l'enèsim cop i no sé, volia parlar una mica d'això perquè penso que ja ha sortit molt a xarxes, però potser estaria bé com donar una mica més de voltes, reflexionar i posar una mica de context, posar potser alguna, no sé, jo he estat pensant força i pensava que valia la pena, bueno, parlar una mica de tot això.
0: Doncs sí, ells han fet un comunicat a les xarxes explicant una miqueta que ahir va ser ahir, no? O sigui, nit de Sant Joan.
1: Abans d'ahir, no?
0: Perdona, exacte, Revetlla de Sant Joan, que estaven fent un concert a Vilassar de Mar i es van trobar que els llançaven glaçons, que per tant són com pedres, i no té cap mena de sentit. Van haver de pausar el concert, van tornar enrere i al final van acabar cancel·lant perquè, evidentment, doncs no pots tirar endavant un concert mentre hi estan havent agressions.
1: No, perquè a més estàs allà molt en fals, o sigui, imagina't. Qui et llança glaçons, evidentment, se'ls pot identificar i es pot fer alguna cosa, però crec que no has d'esperar ni mig segon a voler i tornar a continuar si hi ha només que hi hagi un sol llançament. És a dir, si hi ha un sol llançament intencionat, que es veu clarament que és intencionat, has d'aturar-te al moment i deixar de fer el que estàs fent, perquè és que no. Estàs completament indefens i en fals en un escenari quan tens algú que pugui fer qualsevol cosa d'aquestes. Vull dir, és que és horrorós.
0: Jo que no entenc també és, no sabem ben bé què va passar, però com pot ser que aquesta gent doncs, no se'ls expulsés del recinte i de l'espai, perquè entenc que van repetir les seves accions després. Vull dir, no ho sé, ni aquella personal de seguretat en aquella zona, m'agradaria que ho poguéssim investigar una mica més per veure què va passar, però, ostres, és molt greu que passin aquestes coses a concerts que, escolta'm, és que no ho sé, ja estan fent música i, per tant, és que no té cap mena de sentit.
1: No té cap mena de sentit. Fa un any, més o menys, Svetlana també va haver de viure la mateixa situació i, clar, buscar una mica històricament costa a vegades de trobar que això estigui molt documentat. No? Sí que hi ha l'Observatori LGTBI de violència contra les persones LGTBI. Jo he estat mirant i no, diguéssim, com a Instagram purament hauries de buscar un PDF, que no m'he currat gaire.
0: No
1: buscar
0: pateixis.
1: Un PDF i buscar una mica més. Però així com buscava com més capítols aquests documentats de casos així. Però clar, si busques també una mica històricament, el que trobes són moltes agressions d'aquest tipus, no només en el món de la música, sinó, malauradament, a tot arreu, no?
0: I tant.
1: També com a, per exemple, el que sí que recordo és el cantant Albert, també baixa, que sí que el 2023 en va patir una, també.
0: Ex-eufòric, no?
1: Sí. I després agressions a públic, només hi ha a persones que estan gaudint de... Ja sigui un concert del tipus que sigui i que ja et passi això, bueno, és que no sé, és increïble. I el que pensava és com... Bueno, pensava una mica analitzar, no?, per què es produeixen aquestes coses i quina factualitat hi ha, què és el que està passant allà al darrere, no?, perquè algú decideix fer això i també posar una mica de... fer un retrat robot, si em deixes, de com pot ser aquest tipus de persona que decideix fer això i contrastar-lo amb el món de la música i totes les expressions musicals que hi han hagut al llarg del temps, des de dècades enrere, d'expressions marcadament gai, i jo ho dic per anar a revisar, que faig molt de mal.
0: LGTBIQ+.
1: És un terme més nou, però diguéssim, marcadament expressions gai, no?, o dissidents que hi ha hagut a la música des d'anys i panys enrere, no? Posem una mica de música,
0: Vinga.
1: Si us sembla. Sí, va, comencem.

0: Pau, amb tu aquí cada dijous reflexionem, sí, i avui en tenim per molta... Tenim molta teca avui, eh?
1: Hi ha una cosa molt clara, si escoltes el que estem escoltant ara, i que i intentaré fer com, no sé, si posar-me una mica analític, no? Però si tu separes bé els elements, ara, del que estem sentint, el que pretesament pot molestar a segons qui no és la música, és el text, és la lletra, no? I aleshores, si separes bé, vull dir que la música pot haver-hi molts gustos de música, però jo estic segur que tu, i dels exemples que posarem després de música, diguéssim, marcadament gai o amb component gai, diguéssim, històricament, passarà el mateix. Si tu escoltes la música sol només, siguis com siguis, diràs, ah, bueno, pot no agradar la música, però, sí, òbviament, clar, diguéssim, dius, ah, bueno, tal. Llavors, el problema és quan entra el missatge, no? Quan apareix, sí, el text. I, clar, aquest text, en aquest cas, és volgudament explícit, el de Svetlana o el de

0: Explícit era el col·lectiu gai. Havia de parlar amb segones, no? Que no s'entengués ben bé el que deia, perquè llavors hi havia un públic, doncs, heterosexual, doncs, el George Michael o els Wham, no? Eren les noies, estaven, no?, al darrere d'aquests artistes, i ells havien, tot i ser gais, havien de fer veure que no ho eren.
1: Clar, hem evolucionat moltíssim des d'aquí, però tot i així, ostres...
0: Però vull dir que aquesta cosa, aquesta manera de parlar de forma explícita ha canviat de bàndol, o sigui, ha girat, no? I el que passa ara és que, precisament, segurament, els autors d'aquestes agressions són els que són el col·lectiu que se senten oprimits, no? És dir, que diuen, no, és que no podem dir les coses que pensem, no, és que no sé què. Dius, bueno, tio, és que potser el que penses és una mica punible, no? Perquè estàs pensant unes coses una mica totalitàries,
1: però
0: no?
1: Però és que això és allò que ja apreníem a l'escola, no? De que al final no facis als altres el que no vols que et facin a tu, la teva llibertat acaba on comença la dels altres també, no? Vull dir, o sigui, és que no té cap mena de sentit, no té cap mena de sentit que passin aquestes coses.
0: Aleshores, tot aquests grups, és que no sé si dient grupuscles, perquè no considero que siguin cap grupuscle organitzat, o potser sí, potser evidentment a darrere pot haver-hi gent que li agradin certs partits polítics, etc etc. Però jo m'imagino més un tipus de grup de, òbviament, homes heterosexuals, en què segueixen funcionant amb aquesta cosa típica del comportament gregari, no? Aquesta cosa de l'efecte ramat. Tot d'homes junts, una mica abraonats, que resulta que comencen a desinhibir-se, per dir-ho d'una manera així, desinhibir-se i començar a fer coses que potser no farien si estiguessin sols.
1: És que entenc el que dius, però al mateix temps m'imagino que en un concert de fades ells són una molt petita minoria de persones, o sigui, són un grupet molt petitet dins d'un entorn, no? I tot i així surten endavant, no? Vull dir que...
0: Sí, clar, perquè si estàs allà, suposo que venen a rebentar el concert,
1: clar,
0: no? Aquest
1: clar.
0: Concepte de rebentar el concert. El que passa és que no es pot ser més roí i més covard, no? És a dir, tu dediques a pensar tota aquesta sèrie de coses i dius, va, avui la farem grossa i anem a rebentar un concert i de forma anònimament. Aleshores, bueno, s'ha parlat molt, no?, a xarxes d'aquest parell de dies de les possibles solucions, coses a fer, no?, de què podem fer, doncs podem fer milícies o podem fer una cosa més activista d'anar a posar el cos allà al mig, no?, perquè no passin coses, etc. No sé, jo penso que sí, que s'hauria de ser com molt més, diguéssim, tota aquesta cosa gregària o d'efecte ramat. I ara parlo jo com a home, no? Vull dir, jo m'hi he sentit, jo més jove he estat en grups d'amics, no? I apareix, això apareix.
1: Entre comentaris.
0: Homes, entre homes apareixen aquestes coses de... I pot passar, doncs és com el típic bullying, no? Estàs en un grup, ara ja parlem de nens i nenes, diu nois i noies, però són comportaments que quan estàs en grup apareixen, no? I sempre hi ha algú que és el dominant, no?, el més alfa de tots, ara ja torno als homes, no?, que és com antigament, doncs, simplement era el grup, no?, i això també pot mediatitzar molt. Algú que té una posició molt dominant, doncs, fa que els altres callin, potser callin i simplement no facin, no participin, però ja no diuen res, ja no alcen la veu, no?
1: Clar, per sort, tot i així, després del comunicat de Fades, he vist que també molts grups de l'escena han compartit stories aquest comunicat, han també dit la seva opinió, quina vergonya, tal, he vist, no sé, els Amics de les Arts, la Muixca, moltíssima gent que ho ha compartit, i per tant, això també em fa pensar que està molt bé que cada cop que passa una cosa d'aquestes que... vull pensar cada vegada de passar menys, doncs que també la resta d'escena es posicioni, està molt bé, i penso que per això també ho havíem de fer avui aquí al Nota de Veu, d'explicar-ho. I Pau, tu portaves també molta música,
0: sí,
1: avui.
0: Podem posar la primera cançó que tenim ara per sentir?
1: Vinga.

0: Increïble. Aquesta és la típica cançó, Aina, no sé si la coneixes tu.
1: No la coneixia.
0: La tonada, no, una mica, no?
1: No sé, però m'agrada molt, eh?
0: És guai, eh? Ho és en Sylvester, que era un cantant de l'època, aquesta disco boogie dels 70, finals dels 70, obertament gai, també. I, per exemple, altre cop, no, l'exemple, jo penso que aquesta cançó, l'hagi sentit o no...

0: tu ara la poses fora de context. És molt important això del context, no? És a dir, tu poses aquesta cançó fora de context, qualsevol persona te la comprarà.
1: Clar.
0: Has de ser una mica fatxa perquè no t'agradi això. Una mica molt fatxa.
1: Sí, exacte. És una cançó que flueix
0: entra,
1: sola.
0: Entra pels poros de la pell.
1: Sí, 100%.
0: Pam, no? I aleshores, tota aquesta música, per què me'n vaig tan enrere? Perquè, diguéssim, dècada a dècada, tota la música que avui nosaltres escoltem, inclosos, ara ja diré una paraula que ja coneixereu, tot aquest Josep Maries,
1: sí,
0: per situar la cosa, tota aquesta música que escoltem avui en dia, tota veu d'aquí, tota ve, evidentment, de la música negra, un altre col·lectiu oprimit, i del col·lectiu gai, diguéssim, dels finals de 60, sobretot 70 llargs, Estats Units, no? I tot ve d'allà. Tota la música, disco, boogie, funk, electrònica, tot ve d'allà. El tema és, si entenem, torno al mateix, no? Encaixa la música, sí, encaixa el missatge, és que com en anglès no entenc res del que diuen, o
1: que
0: és igual, no? Dissocio, no? Jo puc estar... Llavors, passen accidents molt estranys i el que estan patint gent com Fades o Svetlana o altres grups és que, a més, de no encaixar per segons qui a nivell de tria sexual o d'opció sexual o del que expliquen, com que ho fan, hi ha doble discriminació, com que ho fan en català i sí que s'entén, pam, pam, o sigui, és doble discriminació la que pateixen. És
1: sí,
0: a dir,
1: jo tinc la sensació també per això que molesta una mica com, o sigui, a ells, aquestes persones que llencen glaçons quan no toca, com que els molesta una mica com tot plegat, no? O sigui, tinc la sensació que estan com enfadats.
0: Se senten amb el... amenaçats
1: que...
0: o alguna
1: exacte,
0: cosa.
1: Sí, i ostres, vull dir, no ho sé, és a dir, compro 100% l'argument que, evidentment, si tens la lletra, doncs encara sumes més punts, però, o sigui, em crec que passi en altres llocs amb cançons que no tenen, saps? Vull dir que, en fi, és
0: això,
1: molt greu.
0: Per això dèiem que tota la seva manera comunicativa actualment de tota aquesta gent intolerant, diguéssim, s'ha quedat com ho diríem, no vull dir reprimida, perquè no crec que estiguin reprimits, però ha quedat com emmascarada,
1: sí,
0: no? Perquè realment ells pensen que, hòstia, que no poden dir el que pensen, no? I aleshores crec que hi ha aquesta voluntat de ser críptics en els missatges, és a dir, quan tot això, evidentment, que dèiem, el més fort de la classe, evidentment ara és el més fort de les xarxes, és aquell influenciador que és
1: sí,
0: més
1: mascle
0: dominant, el que sigui. Ara, jo crec que es premia... com que estan molt, se senten molt ells reprimits, es premia, és a dir, quan el deixar-se anar, no? És a dir, quan més explícit és aquest influenciador, més se l'aplaudeix. El qui diu les coses pel boc gros, no? Aquesta cosa de ser explícit, perquè, és que no podem dir res, llavors el que ho diu és el més aplaudit. I això ho lliga un canvi amb quan aquestes violències, que no deixen de ser violències, però que són, entre moltes cometes, a veure si m'entendreu, de baixa intensitat, perquè... jo penso, que ells utilitzen els glaçons de gel perquè és com una espècie de... no, en plan, glaçó de gel, l'únic que tenim a mà, no? O sigui, no portem res més fort, només
1: clar,
0: el glaçonet de gel.
1: Sí, clar, però és una pedra,
0: però
1: o sigui,
0: fot mal,
1: Home, 100%.
0: Però intento com vincular aquesta cosa de l'emmascarament amb l'eina que utilitza, no? Que dir, fem servir el glaçó de gel perquè...
1: que sembla més innocent,
0: sembla
1: no?
0: Sembla més innocent.
1: Que no ho és.
0: Com per mitigar l'efecte de l'agressió, com no... Com,
1: sí, això no és res, no?
0: L'estàs veient igual que jo, Aina, l'estàs veient la persona a dir... què passa, que
1: sí,
0: era un glaçó, no passa res, saps? No passa res, no passa res, que no li he fet mal,
1: Jo,
0: què dius, tio?
1: El que no puc entendre és com en aquesta vida tan sovint ens preocupem tan poc de les altres persones, però en canvi, quan ens molesta una cosa del guatre, o no ens agrada la cosa del guatre, llavors sí que ens hi posem, no? És que no ho entenc, de veritat que em sembla surrealista que segueixin passant aquestes coses a 2026.
0: Més música bona.

0: Bueno, ara ens hem pres el temps aquí d'entrar en aquesta cançó. Això és el Your Love del Frankie Knuckles. És un gran tema també d'aquesta època. Hem saltat com 20 anys endavant, després cap al món del house i l'acid house, el Chicago house, tot això, que són mil ramificacions del mateix, que és la música festiva i la música més underground que hi havia en aquella època, dels 70, 80, 90, i que passaven doncs, coses, diguéssim, més en la foscor que no pas en la plena llum del dia, i eren tots aquests col·lectius que van anar empenyent perquè tota aquesta música es anés desenvolupant. I això ho posava una mica per com anar-ho lligant, no? És a dir, per què lligues, Pau, tota aquesta música amb Fades i Svetlana? Doncs perquè si tu escoltes Svetlana també, però sobretot Fades, els conec una mica, i en Ferran, el productor, per exemple, sé que veuen molt d'una música, molt d'aquest estil. O sigui, els agrada molt la música underground, els agrada molt la música de ball, d'arrel així, doncs, queer o és igual, negre, el que vulguis dir, i tota aquesta música més dissident està en l'essència de Fades. I crec que per això he anat pensant, dic, ostres, si la música, si tu treus la veu de Fades i ho escoltes, i ho escolta en Josep Maria, ho compra, saps?
1: És que...
0: Doncs quan poses la veu, dius, ai, això que diu? Dius, bueno, tio, pues, escolta, pensa que això que diu... S'ha dit tota la vida, des de fa 40 anys, veus que no ho entenies.
1: Que necessaris són grups com Fades en aquesta vida, eh?
0: I llavors, una mica, ampliant el focus, no? Sobretot aquesta reflexió sobre les minories i les dissidències, etc. Altre cop, el que està passant és l'enfrontament entre minories i majories, entre mainstream i underground. És a dir, segurament no és el mateix Búhos que Fades... Per tant, el públic ja et pots imaginar que tampoc és el mateix.
1: No
0: estic dient que... Vale, però diguéssim, he posat un exemple d'un grup molt mainstream i un grup que no ho és tant, o que almenys el discurs no ho és tant. Segur que Búhos està super d'acord amb el que dic, eh? Però vull dir que el públic, segurament hi ha públic de Búhos o públic d'altres... És igual, no focalitzem en Búhos, altres
1: grups.
0: Bueno,
1: sí, ho dius com a exemple.
0: Com a exemple, val? Sí. Que no us en malinterpreti. Però diguéssim que, en el fons, sempre estem en aquesta cosa de la frontissa entre les minories i les majories. El que no és acceptat per tothom, no té acceptació, i la gent que és més minoria, doncs, és més sensible a moltes més coses, perquè quan més culturitzat estàs, més, segurament més coneixes altres realitats, no? També culturals, més sensibilitat tens per coses diferents. En canvi, si tu ets només pintat pel mateix color, dius, ai, què és això? Ai, això no m'agrada, fora. I llavors, aquest fora, aquest rebuig, molts cops pot tenir una arrel ideològica, també barrejada.
1: És molt probable, però també és veritat que, o sigui... Si no t'agrada, no ho sé, no hi vagis al concert, saps què et vull dir? Però d'aquí en allà i llançar glaçons, és que...
0: Evidentment, no, això...
1: És fer un pas molt més enllà, que sí, trobo sí, que sí, no té... No sé, deixa els altres fluir i fer el que vulguin fer, no?
0: I llavors això, jo penso que ens fa falta molta més culturització del públic en general, i que quan, sobretot quan fas activisme culturitzador, incloc també totes les opcions polítiques i ideològiques i sexuals en tot això, penso que aquest activisme és un... És un pack indivisible. És a dir, tu no pots promoure, jo què sé, el jazz més experimental i ser fatxa. És incompatible. No lliga una cosa amb l'altra.
1: Quina barreja.
0: No, o sigui, per tant, quan parlem d'anomalies o de coses una mica contra natura, estic agafant unes paraules que potser us sonen una mica de certs discursos fatxes, no? Això és contra natura, sí. Això és una anomalia, no sé què. Dius, per mi l'única anomalia que em ve al cap a mi... quan penso en anomalies contra natura, són quan hi ha nazis pel mig.
1: Sí, que no puguis respectar les altres persones. És que...
0: Sí, quan hi ha nazis pel mig que s'apropien o agafen expressions i no volen saber d'on venen les expressions, nazis punks, no? Ja sé que té molta història els nazis punks, però quan ho van començar a fer, doncs ja se'ls hagués hagut de tallar d'arrel allà. O sigui, nazis punks, no en volem. Nazis ravers, d'aquests de màquina, tot això que també és més vell que el napeu, tampoc en volem. Nazis fins i tot que fan rock and roll, tampoc en volem. I nazis que facin electrònica i etcètera. Vull dir, escolteu, nois, no barregem les coses. Si sou nazis...
1: Clar que no.
0: Si m'està quedant molt bèstia, això. Però si sou nazis, fora de tot això.
1: 100%.
0: Fora.
1: Bé, Pau, gràcies per seguir aquesta tarda reflexionant de tot això, que és molt important.
0: Vosaltres.
1: Evidentment, des d'aquí el Nota de Veu, doncs, donem suport també a Fades i al seu comunicat. I, en fi, esperem que no n'haguem de llegir gaires més de comunicats d'aquest, cap més, per ser exactes.
0: Sí, tant de bo, i a més, i si segueix passant, això, ens hem d'organitzar una mica i posar-hi tots una mica la cara, la veu, el cos i el que faci falta per estar allà, donant suport.
1: Què et sembla si punxem Josep Maria, de Svetlana?
0: Per favor.
1: Vinga, som-hi.

0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
1: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
1: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
2: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
1: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
1: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: Ah, és el primer.
1: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur
1: que no
2: pot...
1: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
2: Ara miraré
1: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
1: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
1: Que et foll...
4: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
7: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
9: Oh, yeah!
5: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
10: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta.
10: A mi m'encanteu vosaltres.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Hey! Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

Ei, què tal, família, com estem? Aquí en SXGizKid donem per començar la temporada d'estiu oficialment, amb que s'aturi el temps, nou tema, nou vídeo, esperem que us moni tant com a nosaltres, la veritat que teníem ganes de que sortís, i res, això, a disfrutar a tope de l'estiu i una abraçada a tothom.

Aquesta cançó és Que s'aturi el temps, de Dani Six i Iskit. És una de les cançons de l'estiu que sona a mar, sona com la platja i com els capvespres amb amics, no? Aquelles barbacoes que s'allarguen. I d'altra banda també tenim una cançó de la Júlia Català que ens ha deixat estrenar en exclusiva perquè demà publica EP. Aquesta és la cançó. No.

sóc la Júlia Català i aquesta és la meva nova cançó, Ja no sap parlar. Està inspirada en un llibre de Victòria Mas que es diu El ball de les boges i parla una mica de com encara les dones són vistes inferiors als homes en moltes situacions i com no se'ns pren a vegades tan seriosament. És una cançó que forma part del meu nou EP, 16 minuts de pausa, que és un retrat de la societat actual, de la immediatesa amb què ho tenim tot, la fugacitat de les coses, les xarxes socials, la quantitat d'inputs que tenim i com costa desconnectar de tot això. Llavors la idea del disc és tenir 16 minuts per nosaltres mateixos i per desconnectar d'allò que ens envolta. Espero que us agradi.

Falten 2 minuts per 3:15 de la tarda, som al Nota de Veu d'ICAT i estem nerviosos i nervioses perquè aquest vespre els tiets, detallets, publiquen la seva cançó de l'estiu a les 12 de la nit. De moment només sabem que és una cançó que es titula Era això, una cançó que per les imatges que hem vist sembla el típic anunci d'Estrella Damm. I per tal d'anar fent boca, què us sembla si recuperem la cançó de l'estiu dels tiets de l'any passat? Tàndem!

mare meva, quines ganes tenim de sentir aquesta nova cançó dels Tiets, a veure com sona. I també hi ha un altre artista que està coent una cançó que surt aquest cap de setmana. Ella és la Naina, la nostra estimada Naina de Pecat Original, que té una cançó a punt de sortir del forn amb la Jules del Gran Diluvi, per exemple. Per tant, també per anar fent una miqueta de boca per aquest cap de setmana, per les estrenes que queden abans d'aquest estiu tan fantàstic que ens espera, Naina amb Pecat Original.

Que, per cert, recordo que estem demanant notes de veu al 677 50 61 53 perquè ens digueu quins grups veureu aquest estiu. Dilluns farem programa dedicat a l'estiu, als concerts, als festivals, a tot el que passarà aquestes vacances. I, per tant, feu-nos-ho saber. Què veureu aquest estiu? Digueu-nos-ho al 677 50 61 53. Serà la Naina un dels grups que veureu? O potser Figaflaues, també?

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa, 677 50 61 53.
1: Hola, som na Marta de Pollença i m'agradaria molt que poséssiu Beta de na Maria Hein. Moltes gràcies, Frankie.

0: Falten 5 minuts per les 7 de la tarda i aquesta cançó és Aviam què passa, que ens la demanava en Sergi. Ja sabeu que sempre que vulgueu aquí al Nota de Veu ens podeu demanar cançons al 677 50 61 53. Ens envieu una nota de veu demanant la vostra cançó. I a més, potser sou els afortunats o les afortunades que us n'aneu al Posidònia Fest a Mataró el primer cap de setmana de setembre, perquè estem sortejant invitacions entre totes les persones que ens digueu quins grups anireu a veure aquest estiu o, per exemple, ens demaneu una cançó per posar aquí al Nota de Veu Dicat. De seguida anem amb l'últim oient del dia d'avui. Recordem que darrere nostre venen els estimats independents, en Josep Martín i en David Talleda, i que demà és divendres, i com cada divendres tenim una mica de festeta amb la DJ Trapella, que a més deu venir d'uns dies molt intensos de Sant Joan i també imagino que té una gira ben llarga aquest estiu. Ella és fantàstica, és també del Maresme. I en fi, anem amb l'últim oient, en Josep, que ens demana Auxili.
1: Ei! Per mi, el millor grup d'història del País Valencià és Auxili.

0: Escoltes ICAT. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: El nostre periple de festivals passa per Primavera Sound, passa per Sonar, passa pel Vida i acaba al Cruïlla. Així que ja és una tradició també que abans no acabem la temporada parlem amb el director del Cruïlla, el Jordi Herreruela, ja gairebé les portes d'aquesta nova edició. Què tal, Jordi, com estàs?
2: Doncs molt bé, vivint molt intensament, però no sé si tan intensament com vosaltres després de la ruta que porteu de festivals.
3: Bueno, però és que tu vius la prèvia del festival, vull dir que no és només els dies que es fa, sinó tots els mesos anteriors, no? Que suposo que genera molts mals de cap, doncs que aquest diu que sí, que aquest diu que no, que de moment sí, que ja veurem, no? I confeccionar-ho tot tampoc no és cosa d'un dia.
2: Jo em passo gran part de l'any vivint en un cap de setmana del mes de juliol, i després quan arriba aquest cap de setmana passa tan ràpid i passen tantes coses que gairebé ni me n'adono. Però sí, sí, és... A mi m'agrada dir que és com construir una ciutat efímera, amb gran part dels serveis, amb pagaments digitals, amb mobilitat, amb consums elèctrics, gestió de residus, grans espectacles, moltíssima gent, oferta gastronòmica, i que aquesta ciutat es construeix en 15 dies i es desmunta en 5, i que és una de les poques obres que no es retrasa.
1: No, aquesta no es pot retrasar. I ni es pot deixar per al mes d'agost. S'ha de fer ara. Ara que nosaltres ja portem una part d'aquest periple de festivals, anem veient com cada vegada els grans festivals hi ha més públic estranger. Això és una evidència. En el cas de Primavera Sound és, no sé quin percentatge, però és elevadíssim. En el cas de Sonar no és tan elevat, però també hi ha un públic estranger important. En el cas del Cruïlla això és molt diferent. És un festival en aquest sentit molt més arrelat a la ciutat, i això, Jordi, jo penso que fa que tingui una base més sòlida, no? Perquè compteu amb la gent d'aquí. Sense la gent d'aquí, sense el públic d'aquí, el Cruïlla no funcionaria.
2: Sí, som el festival dels locals, no? Per dir-ho d'alguna manera. Som un festival de proximitat. A mi em sembla que estem en un moment on la indústria musical, la indústria de l'entreteniment cultural, en general, s'està cada cop en menys mans, està en mans de corporacions globals, i això fa que les ciutats, que els països perdin la seva identitat, perquè al final la cultura que es consumeix, la cultura que s'ofereix, és a tot arreu igual. A mi estic molt a favor de que Bad Bunny o Olivia Rodrigo siguin grans estrelles, sempre i quan tinguem la capacitat de que el mateix públic que gaudeix d'aquestes grans estrelles després s'apropi a veure la Ludwig o els 31 Fam. O... Treballar en aquesta direcció és el que ens fa diferencials. La identitat d'una ciutat, d'un país, té molt a veure amb les arrels, amb la llengua, amb la història, sovint amb la família, amb els amics, amb l'educació, però també molt, molt, molt amb els llibres que llegim, amb les pel·lis que veiem, amb els concerts que compartim, amb les obres de teatre que anem a veure, amb aquesta cultura que ens envolta. Llavors, si aquesta cultura no és diferent, si aquesta cultura és igual a tot arreu, doncs haurem perdut moltíssima riquesa.
3: Sí, és l'ADN, no? L'ADN.
2: Perdem la identitat. Perdem la identitat. I nosaltres ens sembla que ajudem a mantenir i a construir aquesta identitat, i que fem un festival que no és localista, però que defensa clarament la identitat de la ciutat.
1: Això es demostra en la programació, ara l'anirem repassant, que bé, ja veureu que els artistes del país tenen un protagonisme important, diríem, a tots els festivals i artistes catalans, però també és important a quina hora els situes, a quin escenari, això també és important, quina visibilitat els hi dones, oi? I començant a repassar el cartell del Cruïlla, que són 4 dies, dimecres 8, dijous 9, divendres 10 i dissabte 11, doncs començant per el dimecres 8, Jordi, aquest és un dia especial que vosaltres li heu intentat donar una personalitat també als dimecres, potser més pensant en un públic més jove, no? Tradicionalment aquest és un dia que l'entrada és una miqueta més econòmica, i no sé si ens vols parlar de com s'ha anat consolidant, diríem, aquest dimecres del Cruïlla, i com el treballeu, en què penseu quan penseu en omplir de programació el dimecres.
2: Doncs és el dia que és com la carta de presentació al públic més jove. És com la porta d'entrada, el lloc des d'on generem nous públics. Hi ha hagut èpoques que hem pensat que les músiques urbanes dominaven, ara ens sembla que domina una mica un pop més mainstream, doncs aquest any tenim a Halsey, a René Rapp, a Sensenra, a Sigrid, a Yami Sabzi... Bueno, una combinació d'artistes tots molt joves, sí, que es dirigeixen a aquest públic, i també jo crec que per dirigir-te a aquest públic també és important entendre la capacitat econòmica i treballar uns preus una mica més assequibles que la resta de caps de setmana.

0: Sempre fem tard si ens estan esperant. No n'hi ha per tant, no ens estan esperant.
1: No perdo temps, me l'estic reservant.
0: Que se'ns hagi fet tard, crec que ens va molt millor. Tranqui, serà molt millor.
2: Això és important perquè és una inversió en un futur, també, no? Volem que la gent de 16 anys, i fins i tot menor, no? Si pot ser acompanyada, evidentment, i amb tot això, siguin els públics del futur?
3: Sí, el Cruïlla és un festival, jo crec que pel que dèieu abans, perquè el públic és local, el comportament és extremadament cívic. Uh-huh. I no només aquesta jornada de dimecres que és dirigida al públic jove, sinó que totes les jornades et trobes famílies, a vegades amb nens petits, a vegades adolescents, amb pares, no? És un espai que el poden compartir diverses generacions sense cap d'elles es senti incòmode.
2: Has parlat de la programació de dimecres amb aquests noms internacionals i alguns de l'estat i potents, com Sen Senra, però pel que fa a la banda catalana, que l'estàvem subratllant abans, Galgo Lento, Greta, Chico... aquests artistes no tenen res a envejar tampoc a un Sen Senra o així, vull dir que endavant.
3: Sí, de fet tots els dies tenim la carpa d'Imagine Bank, que és el lloc on sovint es presenta per primera vegada en el Cruïlla aquells artistes que nosaltres considerem que seran noms grans en el futur. Per aquí ha passat Toques Grasses, Detalles, Viva Suècia, o sigui, ha passat gran part dels artistes que després han estat en els escenaris principals, han passat per aquesta carpa. I aquests noms que tu has dit, Greta, Chico, Galgo Lento, jo crec que són exemples clars del que nosaltres visualitzem que és el futur de la música catalana.
4: Has citat abans Oques Grasses, jo me'n recordo, el dia que van tocar Oques Grasses van ser els que van tancar, per dir-ho així, la jornada, no? Perquè abans hi havien tocat Pet Shop Boys, abans hi havien tocat Smashing Pumpkins, i després era la cirera del pastís, no? Oques Grasses.
3: Sí, han tingut diverses han tingut diverses edicions quan han passat, eh? Jo crec que et refereixes a l'edició on ja estaven en l'escenari principal,
4: sí.
3: On ja tenien un lloc destacat. Això va ser fa 2 o 3 anys i eren ja en el moment en què ho estaven com a punt d'explotar.
2: Però que
3: no?
2: El Cruïlla han passat quan les oques no eren tan grasses.
3: Exacte. Han passat diverses vegades. I aquesta jo crec que és una mica la gràcia també que té el Cruïlla. Pues va sovint perquè hi ha alguns artistes que et criden l'atenció, però també és un espai de descobriment. També és un lloc on acabes descobrint els teus futurs artistes preferits.
4: Per exemple, mira, pel cas de dijous, hi ha Alosa, que ja comencen a tenir també ja un cert pes.
2: Sí, sí.
4: Hipnosi, que és una d'aquelles bandes a descobrir, Masoni, que ja és com un clàssic, no? I aquests no els coneixia jo a Perifèria, però sembla que ho estan patant molt.
3: Sí, és la part una mica més dura del rock. El dijous és una nit, si sí, el dimecres dèiem que era una nit clarament de públic jove, dijous és una nit clarament rockera.
2: Ah.
3: I diria que una mica boomer, per dir-ho d'alguna manera.
2: Bé, sí, sí.
3: I Perifèria és un d'aquests artistes que està començant a funcionar molt i molt bé en aquesta banda del rock una mica més... clàssic, per dir-ho d'alguna manera, més rock and roll autèntic. Però és un dia que tenim a Pixies, que tenim a Suet, que tenim a Garbage, que tenim a Sidoní, que tenim a Mishima, que tenim a Maika Makoski, els Stan Steel... O sigui, tenim un seguit d'artistes que jo crec que reflexen molt clarament algunes generacions dels que ja tenim una edat i que amb els quals hem viscut, diguem, amb la seva música al nostre voltant.
4: Home, Stan Steel, un punt a favor, perquè, escolta, han estat inactius i tornen, per tant. I després també, home, volia destacar que sí que és cert que hi ha grups que fa molts anys que estan dintre del negoci musical, per dir-ho així, i escolta, Sweet acaben de treure un disc que és meravellós.
2: I els directes a Sweet no són infal·libles.
3: Espectacular, en Brett Anderson està increïble, increïble. I Garbage és un altre d'aquests artistes que està en un moment fantàstic, o sigui... Fins i tot els mateixos Sidoní, no? O sigui, que estan en com una segona joventut amb aquest disc en català que han tret... No sé, o sigui, no tindríem per què complicar-se la vida, no? I com, com Sidoní fa aquesta aposta i a sobre la fa i li surt bé i...
4: Bueno, jo crec que és aquell moment, no? Que sempre hem parlat de vegades amb els mateixos artistes de que pots continuar fent el mateix o pots dir, hòstia, si no arrisco una mica és que potser ja és avorrida, no? La carrera que tenim.
3: Sí, bueno, els hauríem de preguntar a ells, però sí, és possible que artistes que porten tants anys a la carretera i que porten tants anys funcionant busquin la manera de no continuar repetint-se, no? I jo crec que els sidonis ho estan fent extraordinàriament bé.
2: No, i això, aquesta aposta pel català, que ells mateixos, quan van recollir un premi de rock, deien, bé, ens ha criticat tothom, ens han criticat alguns catalans per haver fet un disc massa tard en català, ens han criticat a fora perquè cantem en català, no sé, és buscar-se, entre cometes, problemes. També diu molt de la cultura i de la política d'aquest país, quan publica un disc en català significa buscar-te problemes.
3: Perquè... Jo no només no els critico, sinó que els estic molt agraït. Clar, i crec que està funcionant molt bé i crec que han fet una demostració. Sidoní és un grup que té moltíssim recorregut i moltíssims concerts per tot l'estat.
2: I mira, això els puc comparar amb Suede, ho donen tot a cada concert.
3: Exacte.
2: Però també la gent que va veure Sidoní sap que es trobarà algú que suarà la samarreta per ells fins al final, eh?

0: Pixies, que és un clàssic absolut, i aquí estan sobrevivint. Ara trauran una recopilació amb les gravacions de, per les cares B i tot plegat. Vaja, que el grup continua vivint del passat, també del present, i un repertori infal·lible. Vaja, Pixies, és el primer cop que actua en el Cruïlla, i suposo que, no sé si per tu era un d'aquells noms que tenies com un dia vull portar Pixies.
1: Home, evidentment, jo he tingut, diguem, la sort d'adolescent créixer al voltant de l'indie britànic, no? Del Britpop i del grunge i de tota aquella època meravellosa tan guitarrera. I Pixies, sens dubte, era un dels noms de referència que va marcar la meva, diguem, la meva època universitària.
0: Sí.
1: Llavors estaven allà a mercat i era un objectiu des de fa uns quants anys.
0: Dimecres al públic més jove, dijous, home, guitarres en trobarem durant tot el Cruïlla, però dijous moltes guitarres, perquè entre Garbage, Suede, Pixies, Sidonie, efectivament. I divendres ja una programació més extensa, més concerts, i bé, doncs, si et sembla, podem començar a destacar també alguns d'aquests noms d'aquí, del país, no? Perquè Dan Peralbo, això és un fenomen. Aquest home ha dibuixat un somriure a molta gent, no? Jo crec que ens està reconciliant també amb el rock i molta gent està descobrint, de més jove, que no tot passa per un artista d'urban, no? Sinó que hi ha bateries, hi ha guitarres.
1: Sí, és com que no tenim artistes de pop rock, no? Uh-huh. O sigui, com que havien desaparegut, no? Que aquesta nova fornada d'artistes d'urbana, els Detallets, la Mosca, els 31 Fam, havien eclipsat, en certa manera, tota una escena de pop rock. Era com si... Això, teníem els Mishima, i tenim en Pau Vallvé, i tenim gent que ja porta força temps, però com que no hi havia projectes nous de pop-rock, i jo crec que en Dan... Bueno, una curiositat d'en Dan és que també ha estat treballant amb nosaltres en l'organització del festival.
0: Ho sé, que ha treballat allà.
1: I ens l'estimem molt, i ens agrada molt que les coses li vagin molt bé i que no treballi perquè actuï. Vull dir que és una molt bona cosa.
0: Segur que treballa amb el mateix entusiasme que fa música. Sí. Segur, sí.
1: Però és veritat que andant, gavina amb P3, o sigui, es comencen a veure ja nous projectes. La banda més popera, Maig, fins i tot, no? Jo crec que ha fet un salt de l'urbana al pop-rock. O sigui, ens sembla que hi ha un camí i que la música catalana i la música en català també pot tenir estrelles del pop.
0: Sí, sí.
2: Mm-hmm. No ens deixem també aquell dia que actua Déu, que aquí també ens l'estimem molt, i un altre nom ja d'aquests importants és Elis.
1: Jo crec que molt important, i jo crec que és un dels deutes que teníem com a festival, perquè no l'havíem tingut mai encara. Mm-hmm. Jo crec que és una de les figures més importants per entendre l'evolució de la música d'aquests darrers anys. Crec que potser amb els seus projectes personals potser no aconsegueix aquest gran èxit de masses, no sé si ho pretén tampoc, però és la persona que està darrere de molta de la música que escoltem com

0: el mateix divendres, mira, hi ha dues coses que em fa molta il·lusió. El programa és molt bo, però jo tornar a veure Black Crowes damunt d'un escenari...
1: Ho sabia, David.
0: Em fa molta il·lusió, i també després veure David Byrne, que també és un home camaleònic, no? Vull dir que, hòstia, ha mutat molt al llarg de la seva carrera, però tot el que fa i tot el que toca ho toca bé.
1: I aquest sí que repeteix el Cruïlla.
2: Sí, mira, vam tenir a David Byrne el 2018 i el 2018 va ser un any difícil per nosaltres, perquè era un any que estàvem enmig del procés, que tot el que sonava parlar de coses que no eren política en aquell moment costava molt tenir espai, fins i tot semblava com que tinguessis certa insensibilitat perquè estaves fent algo que no tenia a veure amb el context polític, estaves intentant vendre entrades i fer que la gent s'ho passés bé. És un any que no vam tenir una gran assistència de públic. Aquell any, tots els que estàvem veient a David Byrne el recordem com un dels millors concerts que hem vist mai.
1: Totalment. Totalment d'acord.
2: I ara el podem tornar a tenir. Que jo, cada cop que he vist David Byrne, que l'he vist ja unes quantes vegades, he tingut la sensació que era el millor concert que havia vist mai. I, bueno, sempre que sigui possible, el programarem. Vull dir, és sens dubte un mestre. David Byrne té un llibre que es diu Com funciona la música, que explica molt bé com funciona aquest negoci, com funciona aquesta indústria, com funciona des de la banda de la indústria, però també des de la banda del creador, i que en certa manera per mi és la meva bíblia, és el llibre que m'acompanya, que recomano, que m'inspira al respecte de com funciona aquest negoci.
1: És espectacular la posada en escena de David Byrne, que en aquestes últimes gires treballa sense cap mena de cable ni amplificadors a sobre de l'escenari.
2: Això és una barreja entre musical,
1: dansa,
2: un concert, audiovisual, és un espectacle total.
1: Tècnicament és un repte aquest concert també, perquè és clar, d'entrada tot inalàmbric, això vol dir que s'ha de vigilar les interferències que hi hagi, no sé si per al propi festival també és un repte acollir un concert així, tan original des d'aquest punt de vista tècnic, no?
2: Mira, hi ha una cosa que no, em sembla que no l'he explicat mai. Nosaltres tenim una persona des de fa 3 anys, 3 o 4 anys, que es dedica exclusivament a les freqüències.
1: Si tenim això, sí.
2: Tenim un especialista en freqüències que no només en el que passa dalt de l'escenari, en les freqüències que utilitzen equips de seguretat, les ràdios, les freqüències que utilitza tothom. Hi ha una persona que es dedica tot el dia exclusivament a decidir quines freqüències utilitza cadascú. Vull dir que la complexitat que té un festival de música des del punt de vista de les freqüències, imagina't com s'incrementa quan un dels artistes principals resulta que no porta ni un sol cable i tothom és lliure de moure's lliurement per l'escenari i tothom va inalàmbric.
1: Bé, i això si no ve una visita i d'aquestes polítiques que porten inhibidors de freqüències, no? Llavors ja, no sé, que no vingui, quan toqui David Byrne, que no vingui, perquè encara ens trobarem algun problema. Però vaja, jo li vaig repetir a tothom que em vulgui escoltar, David Byrne, un dels millors concerts que es pot veure actualment, o sigui que, evidentment, el Cruïlla val molt, cada dia val la pena, però aquest divendres amb David Byrne no el deixeu passar. A més, després continua amb Meute, Bomba Estéreo, Ultraligera, o sigui, és una recta final. Quan s'acaba David Byrne, no s'ha acabat el festival.
2: La Love You.
1: La Love You, exacte.
2: Sí, sí. Aquest dia també tenim bastanta representació de pop-rock estatal. Vull dir, tenim, abans parlàveu de Liz, però també la Love You, Ultraligera, Zahara... Vull dir, és un dia que ens queda molt potent. També en una de les característiques que sempre ha tingut el festival, no només en la bona posició i defensa de la música catalana i d'artistes catalans, sinó que és l'únic gran festival que té Barcelona on els artistes estatals també tenen un lloc destacat.

0: I si passem a dissabte, mireu, una de les coses que demostra que el Cruïlla convida artistes catalans i que canten en català, que són dues coses diferents, també s'ha de dir, i que estan en etapes molt diferents a les seves carreres. Veiem a l'Ecoc obrint aquell dia i els Pets, o sigui que són, no?
1: I la Ludwig.
0: I la Ludwig.
1: I la Rigo, que tot i que no ho fa tot en català...
0: No,
1: també,
0: però sí, sí.
1: No? Vull dir que ens anem trobant... Bueno, una molt bona representació del que és això. Però sí, els Pets són 40 anys de 40 carrera. Ens feia molta gràcia celebrar-ho amb ells. I, de fet, acabem de presentar també que a la tardor hi haurà concert al Palau de la Música. Mm-hmm. Vull dir que no només estaran al Cruïlla, sinó que, a més, tindrem aquesta celebració en un mar tan, tan maco com és el Palau de la Música. De manera que tenim una doble celebració. Jo crec que, bueno, ja han estat els Pets, però ens passa quan recuperem Pets, Sopa, aquest tipus d'artistes que realment... la gent els gaudeix molt i fem aquest exercici de reconeixement i per altra de record, no?
2: També hi ha la presència de Crab Apples, que també és una banda que ja porta un cert temps, però que també ara en sol que estan preparant nou disc.
1: Sí, també era una de les assignatures pendents d'aquest any. Estem com resolent assignatures pendents, estem cancel·lant deutes, diríem, i és un grup que tot dones, amb una trajectòria que ja porta uns quants anys i que sempre estava com en la llista d'allò que ens volíem programa i sempre queia darrere hora i aquest any era com, ha de ser una prioritat perquè han estat masses vegades en la llista, no?
0: Hi ha artistes que repeteixen, Rigoberta Bandini, no, per exemple, que jo la vaig veure al Cruïlla amb el seu espectacle habitual, i altres que és la primera vegada que actuen al Cruïlla i la primera vegada que toca en Espanya molt de temps. Jovanotti, com és que no veiem a Jovanotti per aquí, que és una estrella absoluta a Itàlia? I que quan es va anunciar el Cruïlla, jo ja tinc detectat uns quants fans que estan ja nerviosos, diríem, però no ens visita habitualment.
1: Mira, porto 15 anys intentant programar Jovanotti. Sí. El que passa quan un artista és tan gran en el seu país d'origen, perquè hem d'entendre que Jovanotti a Itàlia omple estadis, però estadis a Roma em sembla que actua davant de 100.000 persones. Vull dir, és una autèntica bestiesa. Llavors, el que acostuma a passar és que com ocupen un cap de setmana de juliol per venir a Barcelona, no? sent algú que té tant èxit en el seu país. No? Llavors, ha costat molt, portem molts anys picant pedra, per mi és un somni fet realitat poder-lo tenir, i acostuma a funcionar molt bé quan portem aquestes estrelles. Ens ha passat la primera vegada que vam portar a Zaz, o els alemanys Sid, no? que són uns altres monstres en el seu país, però que clar que aquí cal contextualitzar-lo, no? En el cas de Jovanotti, acaba de treure un disc gravat a Harlem amb músics llatins, amb una cosa una mica salsera de banda, que és una autèntica preciositat. Però sí, és segurament el nom més gran de la música italiana d'aquests darrers anys.
0: I per mi és un gust que estigui al Cruïlla, perquè també és aquells artistes que li donen molta personalitat a l'edició d'enguany, perquè, és clar, com que és tan difícil de veure, no? Igual que Joan Batiste, jo crec que és un altre artista que li dona pes a la programació de dissabte i del Cruïlla, no?, d'aquest any.
1: Un altre que portàvem anys volent-ho portar, jo crec que és el gran artista de Nova Orleans, és el gran artista de música negre, soul, jazz, funk, no sé quants Grammys té, vull dir, és una bestiesa, havíem intentat portar diverses vegades. És tan gran als Estats Units que costa molt que es mogui d'allà, i finalment ho hem aconseguit. També era un altre d'aquests reptes que feia temps que teníem. Sí, aquest és un d'aquells concerts per músics, per melòmens, per amants de la música en el sentit més ampli.

0: manera recta final, podríem dir, ja del dissabte. Home, tenim
1: The Hives, de Tudor Cinema Club, Faithless, i no ens deixem un nom també important que ho peta tot arreu, que és la Judy Lane.
2: Sí, sí, o sigui, Judy Lane, que està en un moment increïble a nivell estatal, jo crec que de les artistes més potents ara mateix, però hem passat una mica per sobre també per Faithless, que jo em vull parar un moment en aquí, perquè tots els festivals que en algun moment han tingut la possibilitat de programar Faithless parlen d'aquest concert com un dels concerts més bons de la seva història. És veritat que el cantant va morir fa uns anys i ara el directe el porta amb ell gravat, però tothom parla com un dels millors concerts. Quan parles amb Glastonbury et parlen de Faithless com un dels 10 millors concerts, quan parles amb Roskilde et parlen de Faithless com un dels millors concerts, de manera que tindrem l'oportunitat de tenir aquesta banda, bueno, i de, jo crec que de poder gaudir d'un moment històric.
3: Guitarres concentrades en el dijous, però aquí hi haurà The Hives. Aquest és un directe, això. Vaja, hi ha grups que ja saps segur que no hi ha la possibilitat de que el concert sigui fluix o que passi desapercebut, eh? The Hives és un d'aquests que, a més, els hem pogut veure en diverses ocasions, és un grup, vaja, contundent i divertit, també.
2: Hives, Faithless, Jovanotti, Larrigo, no? O sigui, jo crec que ens ho passarem bastant bé.
3: Sí, sí, sí.
2: Crec que ha quedat ballable, divertit, que vas passant de guitarres a electrònica, a pop, a llatí, però la sensació que tindrem és de... Bueno, és una cosa que acompanya molt els Cruïlles, que és aquesta voluntat de ball, de diversió, de comunitat.
3: I bé, la música va canviant, les tendències es van desplaçant, més electrònica, més guitarres, però és que per molt que vagi canviant la música, tot té cabuda al Cruïlla, Jordi, no? Vull dir, en aquest sentit, el Cruïlla és molt ampli estilísticament i, per tant, qualsevol modificació de la música, diríem que tendeixi més cap a una banda o cap a l'altra, queda recollida dins l'espectre del festival.
2: Sí, segurament els festivals, especialment els festivals de gènere, van possiblement enfocats al públic més melòman. No, el públic que pot passar-se 10-12 hores escoltant un tipus de música, que ho sap tot, que sap si aquest tema és inèdit, si no, o si... El Cruïlla possiblement no es dirigeix a aquest públic. Jo crec que Spotify i els canals de streaming sociabilitzen i democratitzen molt l'escolta musical, tenen altres problemes, però
3: uns quants, sí.
2: Però això ho han fet.
3: Sí, sí.
2: I que la mateixa gent, pues, es posa jazz o bossa nova quan està cuinant, o punk rock en un moment concret, i reggaeton igual, o electrònica quan surt de festa amb els amics. Llavors, no són diferents persones, és la mateixa persona la que gaudeix de diferents músiques segons el moment en el que es troba. I el Cruïlla el que pretén és tractar-ho així, enfocar-se en aquest públic potser menys melòman, més obert, més transversal, que segurament coneix un o dos o tres artistes, però que després, quan està en el festival,
3: exacte,
2: comença a descobrir,
3: sí, sí,
2: a Etra Collective,
3: a Son Rompepera,
2: a Son Rompepera, no? Sí. O en Dan Peralbo, o a la Ludwig, o, no? Aquesta visió que dèiem al principi, és important que hi hagi una Olivia Rodrigo o un Bad Bunny, però és encara més important que la gent que consumeixi això no deixi de consumir Ludwig Bands i Dan Peralbo i tota la música en català.

0: parlat exclusivament, per dir-ho així, del que és aquesta programació musical. Recordar, doncs, que al Cruïlla també hi trobareu comèdia, com veureu dansa, i moltes altres cireretes també, per anar picotejant per tots aquells que, a part de la música, vulguin tenir també alguna cosa més.
1: Em sembla que és una mostra de... o és la mostra més clara de com és la creativitat barcelonina. El Cruïlla, jo crec que la gent compra l'entrada per la programació musical, però dins es troba comèdia, es troba dansa, es troba molt d'art. Aquest any també hi ha moda, hi ha gastronomia. En realitat és una... és una experiència total des del punt de vista de l'entreteniment cultural. I jo crec que estem en un moment on potser, en lloc de, no sé, pues de dedicar no sé quantes hores a la música, pues amb un concert en 45 minuts, pues ja l'hem vist, i llavors volem anar a escoltar un còmic, i llavors volem parar a veure com un il·lustrador fa unes il·lustracions, i llavors parem a sopar, i també ens parem a parlar. I no cal que ho veiem tot ni que no ens perdem res. Crec que el Cruïlla té aquesta amabilitat, aquesta comoditat, una mica de festa major, una mica de verbena, on no pares de trobar-te gent amb la que no has quedat i que no sabies que hi era i que transmet estar en família, estar en un lloc segur. Aquest any l'eslògan de la campanya del Cruïlla és Cruïlla és casa. I això és el que volem, o el que sentim, o el que ens transmet molta gent, no? Aquesta sensació del lloc on vols tornar, el lloc on et sents segur, el lloc on estàs còmode, el lloc on portes els teus amics o familiars, no? Aquest lloc que és casa teva, això és el com ens sentim com a festival de música.
2: Doncs jo crec que és la millor manera d'acabar l'entrevista, tornant a casa, diríem, en aquest recorregut de festivals i acabant el Cruïlla. Tenim moltes ganes de ser-hi, Jordi. Gràcies per acollir-nos a nosaltres en allà i per cuidar el públic d'una forma especial, perquè Cruïlla som conscients que això ho fa. Des de que baixes del metro, et comences a trobar gent amb armilles que et va dirigint cap aquí, cap allà. Has de fer això, has de fer allò altre. És un festival amb molta sensibilitat per molts temes diversos, ecològics, socials. Aquest any hi torna a haver aquest lloguer d'aquest bucle magnètic, aquesta motxilla vibratòria per la gent amb discapacitat auditiva. Són d'aquelles coses que, si no les féssiu, podríeu continuar fent el Cruïlla, no? Però és un plus, i sumeu. Això, per tant, enhorabona. Perquè...
1: Sí, sí, també trobarem gegants i capgrossos i aquesta part de cultura popular... també és un rar avis i que sempre mirem d'introduir. Sí, jo crec que aquestes coses són les que demostren que el Cruïlla es celebra i només es pot celebrar a Barcelona.
2: Perfecte, Jordi. Ens veiem al Cruïlla. Gràcies.
1: Gràcies. No.

0: Independents al Festival Corilla.
1: Tu confía en que algún día monetizarás tu herida.
2: Y aunque aún duela, pues al menos cobrarás.
3: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
4: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Sigueu benvinguts. Arrenca una nova pista. La de fusta, sempre al vostre servei, puntual a les 8, de dilluns a dijous. La FM, sempre l'aplicació per mòbil o tauleta, a les emissions de streaming i a 3CAT Cultura. A migdia ja ens trobes puntuals, gaudint d'una recta final de temporada. Recordeu que tenim festa, que estem fent propaganda perquè vingueu a ballar tots, a fer l'última capbussada del mar. L'última capbussada, les nostres ones en una festa única i històrica. Les novetats no s'esgoten. I en aquesta edició d'avui, Jacques Lenoir i aquest Only Pants, que no Only Fans, obre la tarda. Rítmica abstracta per començar a sacsejar la tarda, a treure'ns peces de roba que portem la feina i posar-nos còmodes. Al fondo hi ha lloc.

Quartets de Florència, la música de Jacques Lenoir, la música d'en Giacomo Viscardi, que tan aviat es fa dir Jacques Lenoir com es fa dir Bichardi. Cada cop que agafa les eines per fer música de ball, ell no busca l'èxit per l'èxit, busca sacsejar la pista. I sí, a vegades són underground, però a mi m'agrada més underground. Ets a la pista de fusta. Miqui Puig, els plats avui té la mà preparada perquè les novetats entren una rere l'altra. Bradeixi, Niva Nebra, Online. M'encanta que les cançons sempre van a aquell mateix tòpic, però els tòpics ens agraden.

revers de la moneda. Un Jacques Lenoir era underground. Nina Nebra i Bradesi buscant un artefacte comercial que no renyit amb la qualitat, perquè el disseny sonor i d'efectivitat d'aquesta peça és intenxable. M'encanta que funcionin, vinguin d'on vinguin, perquè al final la pista de fusta vol ser oberta a orelles, a humanes inquietuds, oberta a tot el que ens arriba, tarda rere tarda. Noms que no tenen ja que presentar-se per el Itch, nou track avalat per el gran segell Francesc Itzoné. Els que es van inventar aquest so als anys 90 a França, vaja.

0: un tros de mestrança per ell, des de Berlín i aquest itxitx. Estructura orgànica ben gruixuda i arrels de la música germànica. M'encanta que les noves generacions seguissin tenint clar que s'ha de fer soroll bonic. El soroll bonic a cada tarda, et plantejo aquí, a la pista.
1: Qui no balla, no es viu. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

0: La Festa presenta Un Ball de Tarda al Mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets d'en Robert de Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
1: Com deia Kylie Minogue, your disco needs you. Us necessitem a la festa. Open Mono, Evan Angels Ghost. Open Mono, creixent cada dia exponencialment.

Així de potent. Hem començat bastant aixecant roda. Àngels, fantasmes o vermonos. I ara, com no, cançons d'amor. Sempre les cançons d'amor. Prospa i Cosmo King. Present.

Prospa, aixecant roda, presentant un nou disco anomenat Free Your Mind i reivindicant amb la veu de Cosmo King que les cançons d'amor seran importants o no seran. I ara l'eterna discussió. Càmeres o no càmeres a la pista de ball? Rafi Abel ho té clar. No càmeres, només mans en l'aire i aixecar roda. Avui tot és energètic, gruixut, de cara a l'entrecoix.

0: El debat està servit. Càmeres o no càmeres. També us dic que amb aquesta peça de Rafia Bell, mantenir un mòbil mentre es balla és difícil. Avui us havia promès que això seria gruixut. Va dedicat a aquella parella que l'altre dia, just quan sortia de casa carregat amb tots els estris per anar a treballar, em va dir que eren molt fans del Pista de Fusta, que eren fans del tecno i que volien putrum putrum del bo. Aquí el teniu.
1: Cap ballador sense la seva dosi de Pista de Fusta.

0: Pista de fusta.
1: Hoosier, my tracks. Recordeu que la sessió és diària, que el batec és sempre constant per cap peus i malucs, i que avui la sessió és cruixuda. Sé que us agraden les tardes on no donem treva, i això va servir per vostès.

Fuzier. Els seus tracks tenen molt poca informació. És d'aquests discos que considero, i crec que fa bé, que la música ja parla, que no cauen adjectius. Per això aquest My Track funciona a la perfecció. Show You Sexy, això diu Dedro. Avui us estareu fent xasam i haureu d'anar a buscar després totes les peces, perquè la mel se us acumularà.

Acabo de decidir que aquesta l'hem de ballar, que la posaré el dia de la festa. Vedre ho fa bonic, un sampler acollonant, un orgue divertit i sobretot una cantant que no vol anar de diva, que només et diu que fem soroll. El soroll és important i per mi si el soroll és bonic, l'hem de tenir sempre. Show you sexy. Les cançons ja sabeu que les triem per ordre del sacseig. I si el sacseig és bo, anirà pujant. Ho sabeu. Superfly, Greg Steiner, Girls, Cash X, fent una oda, les noies a la pista.

Ballar és obligatori. Escoltar Pista de Fusta també.

0: parlat de que el pista de fusta sigui un substitut del vostre esport diari? Suat, estem aquí banyant. Superfly, Greg Steiner, la veu de Kajix. I les noies a la pista. La pista és plena, la pista necessita, ho deia Kylie Minogue, Your Disco Needs You. Nosaltres en necessitem perquè fem el final de temporada i a molts us veig a puestos, a carrers, a benzineres, a festes, a balls de tarda. Però aquesta és expressa només per Pista de Fusters.
1: Pista de Fusta presenta un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
2: Pista de Fusta, la secta del ball.
3: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa in battuta su ogni quarto.
2: Amici Puig, la secta del ball té sacerdot.
3: Ed è tipo così.
2: Pista de Fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Aquesta festa no s'esgota. DJ Callum és un productor i remixer que hem punxat per activa i per passiva. Els que m'heu vist darrerament punxar aquella versió de la CRG que ha trencat motllos i que ha fet enfadar puristes és de la seva mà. Take the Rhythm, una de les peces que el productor Carlo ens regala. Gruixesa, no és cap poble de l'Alt Camp, és això.

jugant amb tots àcid, el productor colombià Galo, i aquest Take to the Rhythm. Durant temps, perquè editàvem un segell britànic, vaig pensar que era del nord d'Anglaterra, però en Galo és colombià, perquè trenquem també els tòpics de que només es fa cumbia a Colòmbia. També hi ha gent manegant electrònica de tal manera que no et pots treure del cap. Com no ens hem pogut treure del cap aquests que ballen al mig de la pista, els ninjas de Juan Hansen, des d'Argentina, ninjas i tecno.

torna boig. Els ninjas no parlen, només ballen. Els seus ulls tenen ratxics i nosaltres som addictes a Juan Hansen. Claire Latif col·laborant en aquest track d'un àlbum que es dirà Ultrasonido. I ara que entri el redoble. Redoble i piano. Embogirem Dirty Channels, Guilty, que aixequi la mà, que estigui lliure de culpa, germà.

0: da Milano, del mateix Milano, de Gasson Dirty Channel, Jungle Echo CP, un EP ple de música inspirada en els 90 de Detroit, en el house i en la música disco. Culpable d'enganxar-vos a merdes d'aquestes, ho sento. Sé que llavors necessites que l'addicció es porta i que només la curem amb més. Per això hi som de dilluns a dijous. Per això som un mal necessari, pesi qui pesi. Recte final d'un nou programa on te l'hem fet grossa.
1: Music is the answer to problems. Keep on moving, then you can find me. If you feel that you can't take no more and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta amb Miki Puig.
0: Producte de temporada. Cada 30 dies, l'artista Rafa Mundi treu cançons com si fossin productes de l'hort. De la huerta al plató, el segell és Bueno Bueno. I Rafa Mundi presenta per aquesta temporada directe al vostre plat Cebolla. Cebolla 1 o Cebolla 2? Tracks irresistibles, elegants i electrònics des d'aquest segell del nord. Bueno, bueno.

Jo també ballo pista de pista. Pista de pista. Jo també ballo pista de pista.

La mandanga és boníssima i la ceba va bé per tot. La ceba ens serveix com a reconstituent, ens aporta antioxidants. I és boníssima. Rafa Mundi, increïble com juguen. Des de segells menuts ha canviat les regles del ball. De la huerta al plató, la ceba, la dos, la cebolla, de Rafa Mundi. Em dic Miqui Puig, Miqui Puig als plats, i cada tarda em deixeu treure el cap a ICAT. És a les 8 quan fem l'emissió, en recuperes quan vols en els nostres serveis de streaming i ens pots dur l'aplicació per mòbil o tauleta. Marxem amb quilòmetre zero. Un segell de casa anomenat Drama Barcelona. Un artista de casa anomenat Costa Freda. I una peça que es diu Piel Divina. És electrònica que ens passa l'amic DJ Bruce Lee, que també remescla una d'aquestes peces i que avui fa d'introductor. És l'home que ens dona a conèixer la música de Costa Freda. La pista de fusta marxa amb producte de quilòmetre zero. Human Made, Drama Barcelona, Costa Freda, Piel Divina. Tots són noms que venen i es volen cada casa perquè el ball sigui amb vosaltres. Soc Miqui Puig als plats.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: Repassem les noves cançons de l'estiu de Tietz, de Fades, de Joan Dausà i Lil Dami.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Escoltes Icar. Ara a Icat, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT, dedicat al Mundial de Futbol, arriba l'hora del cel obert.

0: clar que sí, home, ja el tenim aquí.
1: Estàs content, eh? Vinga, menjarem pilota per dinar, per berenar i per sopar. Totes aquelles entrevistes en profunditat als jugadors que sempre et donen alguna frase digna de Schopenhauer o d'Albert Einstein. Aquelles frases que sempre comencen dient la verdad que... I tanmateix les coses com siguin. Ens agrada la piloteta. Mira, ens distreu. Que també et dic jo que si ets català una mica desorientat estàs. Arriba al Mundial i dius jo amb quin equip he d'anar. Amb Argentina, que hi ha Messi, però si Messi ja va guanyar el Mundial. Amb Espanya, hòstia, no fotem. Amb Portugal, home, Portugal estaria bé, però hi ha Cristiano Ronaldo. A França hi ha Mbappé. És que no saps amb qui... Jo saps què? Jo sóc d'aquests equips que no tenen res a pelar, saps? Els que si guanyen un partit i han fet el Mundial de la seva vida. Però vaja, que si volem parlar de Mundials, de futbol i de música, hem d'anar directament a Anglaterra. És així. I think it's bad news for the English game. We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming.

Money Lions, tio, la millor cançó que s'ha fet agafant un torneig de futbol com a excusa. En aquest cas, el Campionat d'Europa de seleccions del 1996 que es feia a Anglaterra. A Liam Brody, amb aquest tros de melodia i la lletra, nen. És que és tan bona aquesta lletra que se n'enfoten d'ells mateixos, que diuen, sí, ja sé que la tornarem a cagar com cada vegada, però 30 anys de patiment mai han aconseguit que pari de somiar. Que no és això, amb el sentiment que has de fer. Tu has de seguir el teu equip i la teva selecció, si és que la pots tenir, independentment de que tinguin possibilitats de guanyar o no. També el que pots fer és, si et sents orfe de selecció del teu país, com és el cas dels catalans, refugiar-te en el Barça.

0: millor de ser del Barça és ser-ho al teu costat.
1: Iturralde González, amb aquest final tan bonic que diu que el millor de ser del Barça és ser-ho al teu costat. Un altre que és un futboler empedreït i no ho dissimula gens és en Billy Bragg. Ell és del West Ham, que això ja demostra molta personalitat, tenint en compte que no és que sigui un equip que guanyi molts títols. Però el Billy sempre va amb els perdedors, nen. A contracorrent tota la seva vida. Aquí en aquesta peça, decorada per una guitarra marca de la casa d'en Johnny Marr, ens parla que ell sempre era l'últim que triaven quan feien els equips al col·le, que això és més d'un i més de dos, sabem el que és, però que ara està flipat perquè ha trobat l'amor de la seva vida i cada cop que fa l'amor se sent com si hagués guanyat la Copa del Món.

The boy don't good. El que és el mateix, la metàfora d'un partit de futbol per definir una relació sentimental. Però és que el Billy no té només aquesta cançó parlant de futbol o fent-lo servir. N'hi ha una altra encara més colpidora que estava inspirada en la carrera professional de Peter Knowles, un dels davanters més talentosos dels Wolverhampton Wanderers, que en ple punt alt de la seva carrera va decidir deixar el futbol i dedicar-se a ser testimoni de Jehovà, tu.

Bueno, la trobo tan ben trobada, tan ben aconseguida. Del que parla no és dels partits ni de les grans estrelles, sinó de son pare, aquest típic pare futboler que té un nen que hi juga i es passa tot el partit donant-li instruccions, animant-lo, cridant-lo... Bé, segur que sabeu de qui parlo, no?

Deixa de fer el ruc, fes-ho més senzill, que no ets Lionel Messi. Senzillament passa la pilota dels collons. Richard Dawson posant-se a la pell d'aquest pare una mica bully que no para de donar instruccions al seu fill futbolista. Qui arriben ara són los directivos, que t'ho juro que no els coneixia i he flipat molt amb el seu tecno minimalista, cortesia de Claudio McKinsey i Iñaki Andersen, que són dos pseudònims dels seus membres, els quals no volen revelar la seva identitat real, no toquen mai en directe i tenen un flaire vuitanter que els fa realment especials. Això es diu Nueva Ola Guardiola.

Què, m'estan flipant, eh? Los directivos, nen. Nueva ola Guardiola. Hubo un dia en què les estrelles del rock les gustaven a les xiques. Que mira, va de conya per empalmar-la amb una altra cançó de pop independent espanyol i origen maño. Són els Tachenko, amb el Sergio Vinader i l'Andrés Perruca, i aquesta cançó que parlen de diferents mundials, del 86, del 82, i d'aquesta gent que xuta a la porteria sense pensar-s'ho gaire i després passa...

Tacheco y 1986, del disc Los Anys Hípicos del 2009. Va, vinga, abans de fer una pausa, deixeu-me reivindicar una altra cançó absolutament original i de lletra superlativa. Són Los Campesinos, i en aquesta peça el protagonista barreja l'agonia de quan et trenquen el cor amb la que sents quan el teu equip nacional de futbol no para de perdre. Això és Every Defeat, a Divorce.

0: Every defeat a divorce. Els campesinos dient-nos que en l'amor i en el futbol has de tenir fe, perquè fins que no xiulen al final, tot pot girar-se d'un moment a l'altre. Ai, sí, quina raó.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert, repassant cançons relacionades amb el futbol i contents com a gínjols perquè ara ens arriba la Christy McCall. I la Christy McCall la portem al cor, perquè va morir abans d'hora, amb un accident desgraciat, perquè tenia una veu plena de campanes capaç d'escampar els núvols de l'Anglaterra més plujosa. Perquè va cantar amb el Shane McGowan el Fairy Tale of New York i perquè en aquest disc, el Tropical Brainstorm, ens parla d'una dona que el 26 de juny del 1998, en un pub de Londres, coneix a un senyor. I mentre David Beckham fa els gols, ella se n'adona que aquest seductor és més fals que un duro sevillano. La conclusió, Anglaterra 2, Colòmbia 0, i jo ara mateix sé com se senten aquests colombians.

Christy McCall i el seu England 2, Colombia 0, anuncia a l'Obert que ja sé que m'està quedant molt anglosaxó, i per compensar-ho aquí us porto els Bersuit Vergarabat, que potser seria el grup més futboler que s'ha fet i s'ha desfet de l'Argentina, que ja és molt dir, eh? A veure, em podia posar moltes, però la més coneguda és aquest baile de la gambeta. Gambetea, gambetea!

El baile de la gambeta, Bersuit Vergarabat, barrejant el rock argentí i el candombe i regalant-nos aquesta cançó que es canta a la majoria dels estadis de la capital argentina. Qui arriba ara és en A.G. Tracy, un dels millors rappers britànics, seguidor del Tottenham, de manera gairebé malaltissa, i que en aquesta peça parla de que és el fals nou, una persona que pot jugar a totes les posicions d'un terreny i en sortir-se'n de manera gloriosa.

0: call man false name.
1: They call man false name. I can play anywhere and I shine.
2: Us heu fixat o no, tio? Aquí parla d'en Puyol, de la Boumeyang, d'en Drogba, d'en Guedze. És un tio que domina el tema, home, i ho aprofita a la seva cançó. Els Halfman Half Biscuit prefereixen centrar-se en la part menys glamurosa del món futbolístic. Aquell club de mala mort que segueixes perquè el seguia ton pare, en un estadi on sempre plou, però on de manera sorprenent pots descobrir el teu amor.

Solving the Czech Trade, Half Man, Half Biscuit, en aquest cel obert que ara sí hi ha encara la recta final, i ho fa amb una altra història d'amor ubicada a les grades d'un estadi de futbol. Són el Serious Drinking i el seu Love on the Terraces.

0: El Love on the Terraces dels Serious Drinking, que ara sí que ens porta al final del programa, i acabarem amb Els Amics de les Arts i una de les cançons més celebrades dels seus inicis, publicada en el Bed and Breakfast. Amb el 4-3-3, l'equip del programa s'acomiada per avui Albert Cots, que sempre ha sigut un migcampista necessari i destructiu al control i al muntatge, Núria Serrano, extrema habilidosa i amb certa tendència a no passar la pilota ni que la matin a la documentació, i Lluís Gavaldà, davanter centre oportunista, que sempre, sempre està fora de joc, us diuen salut i fins la propera. Adeu.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal.

0: drames, fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames.
1: I de quatre caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes que...

0: Escolta, Zicat. Ja torna a tenir sèrie dels dilluns. És ni més ni menys que La Casa del Dragón. 1 hora 13 minuts de primer capítol. Una arrencada d'aquelles de Joc de Trons. Súper.
1: Veig que la vaig cagar. Vaig fer un regal a una persona d'aquesta taula pensant que li agradava una sèrie i no l'ha posat al top, seu top 10 d'aquest principi d'any. No ens coneixem prou.
2: Quina pena fer la llista del millor de l'any fins ara i que ni se'n passin pel cap The Boys i Euphoria.
3: No vull fer cap spoiler, però sí que vull dir, vull avançar que sento una lleugera satisfacció al veure que en el nostre top 10 hi ha 7 sèries europees.
4: Benvinguts a Sèries Selector, el consultori de Sèries ICAT, que, bé, estem abans, encara en la recta final de temporada,
5: sí, sí.
4: Ja tots venim amb màniga curta, exigim que hi hagi aire condicionat a l'oficina,
6: sí.
4: Perquè una cosa que no s'ha dit mai, fa calor.
5: Fa calor.
4: Fa calor, sort que no som francesos i no ens estem
6: banyant el cent amb tota la porqueria per sota.
5: Sí, sí. Els francesos que sempre es banyen en llocs d'aigua estancada.
6: Tan sí. Refinats que són, no? I després banyant-se en bicicletes, rentadores...
5: És una teoria del nostre amic periodista Carles Planas Bou, del periòdico, que diu que els francesos sempre en aigua estancada.
6: Sí.
4: Sí. És que van inventar-se el bidet i d'allò no han sortit.
6: Els xorros, es van inventar els xorros.
4: He de compartir una tristesa, perquè a principis de juny hi ha l'aniversari d'un company d'aquesta taula, que bé, no? Semblava que hi havia una sèrie que li agradava moltíssim, i jo vaig fer...
6: Sembla bé.
4: Vaig fer un encàrrec, no? A una discogràfica de Copenhagen, perquè tenia una edició limitada de vinils d'una sèrie on la protagonista canta i balla, no? I que... la primera remesa va anar tan bé que es van acabar i ens van demanar que esperéssim uns mesos perquè hi hauria una segona remesa on enviaria això signat, no? I jo a la Font del Gat, allà a Montjuïc, no? Celebrant el seu aniversari preciós, tot sota unes figueres,
5: sí,
4: li regalo un vinil de la Mujer Danesa, no?
3: Eren tilés. Els arbres, que ens feien ombra.
5: Haig de dir que el vinil estava guapo perquè estava signat amb el nom del Víctor.
4: Sí. Tinc un altre que no està signat amb el meu nom, que te'l faré el canviazo, no pateixis.
5: No.
4: Però...
6: Sí, perquè està molt bé a la teva pròpia prestatgeria tenir un disc signat amb el teu propi nom.
4: I jo no li vaig demanar això a la Trinity Hall.
5: A
4: la protagonista de la dona danesa, la Mujer Danesa, que per cert la conviden ara a l'Atlàntida de Mallorca. Sí. Serà una de les màsters del cinema.
6: La conviden i li donen un premi.
3: Un premi honorífic,
6: sí.
3: Diria, no?
6: Sí,
4: total.
6: Of Cinema o algo així,
5: un premi a la Berlinale aquesta
6: gros.
5: Setmana,
6: és important.
4: Doncs això, ara confeccionar el programa d'avui, que sabeu que és el top nostre de l'any, aquest top 10 de sèries que hem vist fins ara, doncs veig ara que la dona danesa
3: no hi és.
4: Feia tanta il·lusió haver tomat.
5: Haig de dir que és la meva sèrie 11 i que han passat per davant.
4: Hi ha moltes sèries 11, aquí hi ha molta gent que
5: sí.
4: Que tots diem que hi ha una
5: vària, però m'encanta.
6: És molt difícil.
5: Em va encantar el regal. Em va encantar la banda.
4: Saps el que posi tu, Víctor, no?
5: Exacte. Tu, Víctor, bueno, mira, encara... Si estem tan fusionats, no? Que inclús ja és igual. Ho diu Víctor i ho sento com a meu. La Mujer Danesa, que estava a totes les nostres llistes. I és que, clar, fora s'han quedat dues sèries que
4: Euphoria
5: que
4: The Boys,
5: quan
4: no?
5: He fet la... Exacte. Però Euphoria i The Boys. La Mujer Danesa i Wonderman, que Wonderman em va agradar molt.
6: Yeah. Què vols dir, La Mujer Danesa i Wonderman? La Mujer Danesa està al top.
5: Sí, no, no del meu, del meu.
6: Val.
5: 11 i 12.
3: Jo no la tinc,
6: spoiler.
3: La Mujer Danesa, tampoc.
6: Jo sí, 12, la tinc, sí, jo sí, la tinc.
5: Sí, no, però sí, sí, podria estar perfectament en el meu top. L'únic que mira, han passat per davant altres. I Euphoria i The Boys, que és curiós.
6: La decepció de l'any, no?
5: Sí. Mm-hmm. Sí, dues sèries que hem estat seguint tots aquests anys i que acaben el 2026 i passaran desapercebudes a les llistes. Jo no m'ho espero, o sigui, al principi de l'any dius tal i...
4: Home, eren apostes fortes.
5: Estarien a dalt i, sí. I no.
6: I a més a més...
5: A cap de les llistes ha estat.
6: Tant amb una com amb l'altra vam fer allò de, a veure, una mica de paciència, no? Mirant els primers capítols ja donava una sensació de que allò no anava gaire bé,
5: no.
6: Diguéssim, però va, paciència.
5: Que depenien
6: paciència.
5: Massa de Zendaya i de Homelander, les
6: dues sèries. Tampoc és tant aquest odi a les xarxes, tampoc ha de ser tant i tal, i al final... Odi no, perquè, bueno, tampoc n'hi ha per tant, tampoc no. Acaba tan malament, tampoc és tan desastrós, ara em refereixo a Eufòria, The Boys, una mica sí. però no, han estat decebedores, la
7: sí,
6: veritat.
7: Sí. Però no entraria a les merdes de l'any, al desembre.
6: Ui! Bueno, les merdes de l'any també...
7: Eufòria
6: sempre,
7: potser entra, eh?
6: També sempre,
7: Idol
6: sempre diem que no cal que sigui un cagarro, però sí que era una sèrie...
4: De molt amunt, no?
6: Clar, que esperaves moltíssim i resulta que s'acaba i dius... Oh.
7: Sí. Potser que ja tinguem unes quantes merdes de l'any amb aquestes dues i Halfman també sí. Ha caigut de molt amunt.
6: Sí,
7: eh?
6: De molt amunt.
5: Hi ha merdes que te les menges i hi ha merdes que no te les menges. En plan, sí. The Idol no ens la vam menjar, o sigui,
7: no.
5: La vam veure...
7: No vam poder. No vam és que The Idol és...
5: I Eufòria ens l'hem menjat. Mm-hmm. Jo almenys me l'he menjat.
6: Sí, jo també.
7: Sí. Jo crec que The Idol és el paradigma d'una sèrie de les que considerem merdes al cap de l'any.
6: Totalment.
7: Sí, exactament. Produeixer el pòster d'aquesta secció sí. Que fem sempre al desembre i ens agrada tant. Però ja esperarem.
5: Sí, esperarem. Sí. Esperarem però
7: nova sortir, nova temporada...
6: Poden sortir moltes més merdes,
7: podem
6: eh?
7: Sortir
4: home,
7: moltes més merdes.
4: Home!
7: Però jo crec que una d'aquestes dues, jo crec que més Eufòria que The Boys. Jo crec que sí, perquè ens agrada molt Sam Levinson.
5: Sí.
7: Que estigui sempre amb el seu...
5: Sam Levinson brotejant el cagada de sèrie.
7: El Razzie Awards del Series Select.
5: És el logo del programa.
4: I estem europocentristes, no?
7: Sí. I a més jo crec que ha estat bastant involuntari. No crec que... Home, aquest programa sempre hem reivindicat d'una manera molt natural. De fet, en surt això, que no és una cosa política ni res. Però
5: sí.
7: Les sèries europees i aquí en Clock...
5: Tot és política.
7: Uau, i aquí en Clock també Regne Unit, tot i que, en fi, ja sabem que no sé si encara podríem considerar una indústria audiovisual europea.
4: Home, però... geoestratègic. Està a Europa.
7: Sí, està a Europa.
4: Una cosa és que estigui a la Unió Europea,
6: Jo les considero europees.
7: Sí. Jo també. Jo també. I jo crec
5: clarament.
7: Que sí, reforça bastant també l'argument de que les sèries europees...
4: Canadà i Austràlia, encara que tingui una flyer europea, no ho sabem.
5: No.
6: Escolta, que Austràlia està a Eurovisió.
4: Ja, bueno, ja. Ostres, però aquestes coses...
5: I Curaçao al Mundial.
6: Exacte.
7: Doncs és això, que no és per trepitjar cap spoiler. També podeu començar ara, amb aquesta informació, a fer les vostres especulacions.
5: Sí,
7: és a dir,
5: això està bé perquè
7: ostres,
5: genera com...
7: set sèries europees, només tres estatunidenques... Així és.
4: Hi ha dues de catalanes?
7: Dues de catalanes.
4: Dues de catalanes.
7: I diria que el top 3 també és bastant Eurovisió.
6: Sí, sí,
7: tant. Vull dir que cadascuna ve d'una banda i d'una altra. És
5: l'amic.
4: Està molt bé. Amèrica,
7: sí.
4: Catalunya i...
7: Sí.
5: A més ho hem fet sense voler.
7: I Europa.
6: Sí,
5: això
6: no,
5: és el guapo, que
7: és
5: el que ho hem fet sense voler.
6: No ens ho parlem entre nosaltres, no està parlat això.
7: I jo crec que...
6: És individual.
5: No hem anat a fer xecs. No, que hi hagi més...
4: No hi ha cap xeca.
7: Tampoc vindrem ara... Vindrem ara a descobrir la ficció europea, ningú, però sempre està bé doncs, destacar que això ha passat.
5: Sí.
7: 7 de 10.
5: Sí.
4: No n'hi ha cap d'animació, sóc l'únic que vaig posar una sèrie d'animació aquí, sí. Però no m'heu seguit.
5: Quina era?
6: Zero
7: Calcà. Ah! Por un puñado de dólares. Com era,
4: per
7: no?
4: Quatre perres.
7: Per quatre perres.
4: I Silvia Comet, La Casa del Dragón estarà el teu millor de l'any al desembre?
6: Això anava, que no està al millor de l'any fins ara,
5: sí.
6: Perquè acaba d'estrenar-se aquesta mateixa setmana la tercera temporada. Dos anys esperant. Mira, ben esperats, perquè quina arrencada de capítol. Això és Factoria Joc de Trons, batalla naval impressionant,
5: sí.
6: Dracs a cascoporro, morts també.
5: Tot el que volies que passés.
6: Coses doloroses. Jo us recomano que mireu una mica un resum abans, perquè amb el previously que fan es queda una mica curt, no? Aquella confusió de cada vegada que estrenes una temporada de La Casa del Dragón, de per què els fills de la Morena són rossos i els fills de la Rosa són morenos. Llavors no saps una mica qui va...
5: De quina paprotera han sortit. Exactament. O on està el botanero, no?
6: Qui va amb qui, però una mica refrescar les cases, però la veritat és que no he tingut temps de mirar més, una llàstima, a veure si aquesta setmana ja m'hi puc posar una mica amb els capítols que han passat a la premsa, però molt satisfactori el primer capítol i, escolta, si continua així, per mi això és pur Joc de Trons, o sigui, no només una batalla impressionant, sinó també joc d'estratègia, malentesos d'aquells com a l'inici de La Casa del Dragón, que un malentès ho desencadena tot. Jo crec que ara ja sí que estem amb l'esperadíssima Dansa dels Dracs, o sigui, aquesta batalla és de Dansa dels Dracs, i molt bé, molt recomanable, no sé, no us faci mandra.
5: Doncs ens perquè... haurem de reenganxar, anava a dir, perquè jo em vaig despenjar d'aquesta sèrie.
6: Clar, sí. És que la segona temporada, que semblava que realment passaria tot això que ha passat només amb un capítol de la tercera entrega, tot era preparació, preparació, preparació. Mira, arrenque sense preparació, cara barraca, cosa que ja tocava.
5: Està bé.
6: A veure com continua, eh? No, jo només estic parlant del primer capítol, que gairebé dura una hora i quart, o sigui, cinematografia espectacular.
5: Menys xapes, no.
6: Menys xapes.
5: Va més de cara.
6: Sí, totalment, totalment.
5: Vale, està,
6: ah, a veure el 2026, el millor del 2026 en global, si la puc posar, ni que sigui...
5: Ja tu veuràs que sí, eh?
6: A veure, no sé, els fans de Joc de Trons jo crec que tenien moltes ganes d'això, també, no?
5: Si no, si el fes una cosa, posa el top 1 teu, perquè així t'assegures que...
6: Jo no faig les teves mandangues.
5: Fes un cardo o un sugar, que és no. com es coneix... popularment.
4: Tu no has vist Sugar 2?
6: Sugar, no.
4: Jo pensava, aquesta setmana es fa una marató de Sugar 2 per posar-te-la al top 1.
5: No, estic en un moment de la meva vida que m'ha estat costant trobar temps i Sugar, vull veure-la amb molta calma.
6: I també me dóna la sensació que estarà el millor del 2026.
4: Clar que sí!
6: És que a mi m'encanta aquesta sèrie.
5: Cap a dins.
4: Doncs vinga, avui, com us avançàvem, fem el nostre top 10 del millor que ha donat l'any fins ara, d'aquest primer Equador de l'any.
5: Tot això i poc més, el Series Selector, el consultori de sèries d'ICAT. Ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat al 634-760-355. Repeteixo, 634-760-355 i nosaltres us passarem el tall al programa el 2026
7: clar,
5: setembre.
7: Aquest sí, programa no passarà.
4: Ja està tot ple per al programa la setmana que ve.
5: I us recomano una altra sèrie.
7: Perquè, clar, tenim gent allà esperant resposta.
4: La setmana que ve,
6: intentarem encabir algunes coses.
5: La setmana que ve és la setmana que ve, eh?
6: Ja,
5: hi ha molta
6: capítol.
5: Cosa la setmana que ve.
6: L'últim programa.
5: Veurem. Vinga. Ens anem ja tots al setembre.
7: Un especial de dues hores.
4: Sí, a setembre.
5: Això mateix. Si sou vergonyoses, també ens podeu demanar recomanacions per X, Twitter, usant el hashtag SeriesSelector3Cat.
8: SeriesSelector, dijous a les 10 de la nit amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carles Perelló i Víctor Sala.
4: Doncs vinga, comencem a la posició número 10.
5: Aquesta
4: amb
5: sí. Aquesta
4: una sèrie estava... que ens va sorprendre perquè va guanyar Càncer ahir i que rescatava un actor del que som molt fans, el nou zelandès Jimmy Clement. Això és Alice and Steve.
9: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
10: I don't know, like 60?
11: They have no idea how cool we are.
12: I wish I was in love.
13: You deserve to be loved.
14: Anybody would be lucky to have you.
15: You sure?
16: I can't believe you're single. I hadn't noticed it before, but you are weirdly hot.
4: A veure, Alice and Steve és aquesta història de dos millors amics que estan a la cinquantena, que han sigut bastant ferreros, que s'ho han passat molt bé, que es creuen molt cools i divertits encara, i que tenen aquesta connexió màgica d'amistat que gairebé és més poderós que qualsevol matrimoni, que qualsevol... No? Tenen un vincle fortíssim, de fet havien sigut parella, però ara simplement són uns amics que, bé, allò culimerda, per dir-ho,
5: sí,
4: de manera
5: brutal,
4: de manera pràctica, que són l'actriu Nicola Walker
6: brutal.
4: I la Jemaine Clement.
5: O sigui, estic d'acord amb la Jemaine Clement, que tenia moltes ganes de veure'l, però el que fa Nicola Walker
6: ella,
5: en aquesta sèrie és brutal.
4: Sí. A només un registre que no m'ha acostumat a veure, no?
6: Sí.
4: En aquest més còmic, tragicòmic...
6: The Split, una mica, en algun moment, sí que li veus aquesta, aquest deix, no? Però no, així no.
4: I això que dèiem, en aquesta sèrie, la trama principal el que passa és que, bàsicament, el personatge que interpreta Jemaine Clement, de Flight of the Conchords, diguéssim, d'això venia la criatura, s'enrotlla amb la filla d'aquesta millor amiga seva.
6: De 20 i pocs, la
4: de 26
6: filla.
4: Anys. Llavors, un conflicte que també en recorda viva la pel·li de l'Aina, també amb gent de certa edat relacionant-se amb gent més jove. I aquí, una mica, la gràcia de tot és que la mare es posa absolutament en contra d'aquesta relació i comencen una batalla ferotge, diguéssim, per intentar que aquesta relació no fructifiqui. Passen moltíssimes coses en aquesta sèrie. Potser una mica massa. I...
5: Jo no l'he acabat encara, però em sembla...
6: Jo tinc una al·legació amb aquesta sèrie, que m'ha encantat, eh?
4: A mi hi ha coses que m'agraden, però també jo crec que... No es, bueno, hi ha coses problemàtiques que no se les planteja massa.
6: Exactament. La línia vermella, que al principi sembla que la trepitjarà molt, que és aquesta relació entre un home madur i una noia molt jove, amb tot el que comporta, al principi, el primer capítol és excepcional, i el segon també, que és el que juguen al trivial, que és acollonant.
4: Amb l'escena meravellosa, la conversa sobre Woody Allen.
6: Exactament.
4: Per emmarcar el clar generacional explicat perfectament amb un personatge que per una generació és icònic i per l'altre és una persona que...
5: Els diàlegs de la sèrie són brutals.
6: Sí. Però es queda aquí, en aquest sentit, es queda aquí, i llavors comença aquesta venjança personal que me recorda una mica més a Bronca, a l'última temporada de Bronca, sobretot, més que la primera a la segona, i m'hauria agradat més que anés per aquest camí.
4: Sí.
6: Mira, jo tinc l'esperança de que potser hi hagi una segona temporada. Esperança.
4: Sí,
6: tinc l'esperança.
4: Sí.
6: No sé.
5: Pot ser, va guanyar Cancerín,
6: no? Sí, va guanyar
5: Cancerín.
4: I jo crec que això, la gràcia d'aquesta sèrie és aquest to particular, peculiar, que està en una frontera molt estranya entre una comèdia àcida, un drama tragicòmic.
6: Sí.
4: És un to molt peculiar i que ve d'una de les productores que sempre reivindiquem aquí, és Claire Kenwell, que és The Death of Barry Monroe, que és
5: Mi Reino de Peluche,
4: que és la de... com es deia? La de Netflix, dels dos nois...
6: La
4: parella...
7: La parella homosexual.
4: No.
6: Però quina?
4: Ara no em sortirà el nom.
7: Departament de dades.
6: La de Netflix, de la parella...
4: No.
6: En deu haver 1.500, aproximadament.
4: No, però vam fer també... com es deia? No em sortirà.
6: Moment blanc mental.
4: The End of the Fucking World. True Love.
6: Val.
4: O sigui que, déu-n'hi-do, tenen un perfil de sempre apostar per sèries una mica arriscades.
6: Sí.
4: A nivell de to, a nivell de personatges... sempre porta una ficció una miqueta més endavant i crec que val la pena destacar-ho.
6: Podria haver estat una mica més incòmoda. Jo me quedaria aquí.
4: Jo crec que és això. Passa una mica de puntetes, va molt a favor de la parella, la sèrie, i crec que podia plantejar-se més qüestions sobre aquesta i no deixar-ho...
7: Més sòrdid.
6: Més sòrdid, sí.
4: Sí. Però, bueno, tot i això, jo crec que és una sèrie que val la pena veure.
6: Molt recomanable.
4: De mitja hora,
6: sí.
4: I encara que pugui plantejar coses a debat.
7: La tenim a Disney+.
5: Disney.
7: Molt bé.
6: Va, doncs,
7: crec que toca a tu, Sílvia.
6: Sí, aquell era el número 10 de la nostra llista, anem pel número 9, hem fet una mica d'espoiler, és La Mujer Danesa.
5: Quina gran música que té aquesta...
6: Hi ha una altra versió amb la banda sonora, però aquesta...
5: Pel vinil, ho deia pel vinil, que em va regalar el Víctor.
6: Val, és aquesta història tan original. Jo crec que és de les més originals que tenim a la llista. Humor negre nòrdic d'aquest super sec, que jo crec que només els hi surt als nòrdics.
5: Vull dir, com el bacallà sequíssim.
6: Sí,
5: humor bacallà sec.
6: És això que a sèries com com Èxit, que no és humor. Si hi ha algun petit toc d'humor, és super diferent. Fins i tot, l'altre dia pensava en aquesta sèrie també de dos que s'enamoren, una sèrie nòrdica de Netflix, de dos que s'enamoren, que fa un humor així més estàndard, i dic, no, aposteu pel vostre, que és un humor molt
7: sí.
6: més...
7: Quan intenten fer humor així una mica més... com més podríem dir estàndard, no els acaba de sortir gaire bé.
5: Més mainstream americà,
7: més mainstream americà, més burro, més...
5: Els queda més apostís. Sí.
6: El seu és boníssim, i per tant jo crec que...
5: És com el seu humor, és que això, aquesta és la gràcia.
6: És humor escandinau.
5: Sí, ja està.
6: Al 100% la mujer danesa. Doncs és aquesta senyora que és una exespia que se jubile i busque una jubilació tranquil·la a Islàndia, però és una persona d'aquestes que no saben jubilar-se. Vull dir,

0: Oh, passant.
1: Exacte, atura't aquí, no?
2: Sí, sí, és com l'Àngela Fletcher dopada, no? Una mica, la senyora sí. Fletcher dopada.
1: Es podria dir, sí. I tots els conflictes són, hi ha tot de conflictes socials i morals, doncs la tia lluitant contra el racisme, contra el classisme, a favor del canvi climàtic i per aconseguir
3: a favor del canvi climàtic, o sigui, a favor d'aturar el canvi climàtic.
1: Exacte.
3: Del canvi climàtic. Sí, sí, dic, a veure si hi ha aquesta ambigüitat.
2: Aquella terraplanista.
3: Cursa pel càncer, no? És allò.
1: A favor de prendre mesures dràstiques, sí, contra,
3: dràstiques.
1: Contra el canvi climàtic.
3: I contra els cotxes dièsel antics.
1: I si s'ha de matar, se mate, tu. Aquí ja no hi ha cap problema.
2: Cap problema.
1: També explore, jo crec, una mica això, aquestes persones que es fan grans i volen continuar sent útils. Escolta,
3: sí,
1: també li passa això amb aquesta senyora i un trauma personal, o sigui que és una barreja de gèneres super original, té thriller, té acció, té drama social, té tot el que li vulguem posar, i aquest poti-poti és meravellós, sobretot gràcies a aquesta protagonista fora de sèrie que ja m'he esmentat abans, el tema del vinil, que també és cantant, és una talentosa actriu cantant i també és compositora. No sé, tinc aquí una mica el seu currículum, que fa caure de cul, me poso les ulleres. Mirem el seu currículum.
2: Vinga.
1: Es va donar a conèixer amb Celebració de Thomas Vinterberg, sí, que va inaugurar el moviment Dogma, com deies tu. Té un Os de Plata a Berlín a la millor actriu. L'hem vist també a la multipremiada La Xica de l'Aguja. I Orrimatch, que també va ser millor sèrie a Series Mania. I aquest any el que rebrà és el premi Masters of Cinema a l'Atlàntida Film Fest. A més, a Filmim té carpeta pròpia. Vosaltres poseu el seu nom i allà...
2: No és fàcil, no és fàcil.
1: No és fàcil, no. Sí, però i a més has de ser algú per tenir una carpeteta Filmim, no? Vull dir, és una sèrie que trobeu amb aquesta plataforma, amb aquesta nostra plataforma, que sempre tria també les sèries europees una mica estranyes i amb una mica de...
2: Bueno, sort de Filmim, no?
1: Amb un plus per sobre de les altres,
2: i
1: això està al nostre top 9.
2: Top 9.
3: Molt bé, doncs ara em toca a mi.
2: Et toca a tu?
3: Em toca a mi.
2: Estàs preparat o no?
3: Estic preparat.
2: Vale.
3: Una sèrie...
2: Has vingut preparat de casa.
3: Sí. No sé si nascut... No, néixer preparat, no, jo no. Però una sèrie curiosa.
2: A veure.
3: Difícil, dura.
2: Sí.
3: Jo crec que alguns d'aquí hem destacat precisament per aquesta duresa tan incòmoda.
2: Sí,
3: per aquesta valentia a l'hora de presentar un personatge que t'agradaria que no trepitgés mai més la terra, com és Bunny Munro.
4: Dad?
5: Yes, Bunny boy.
4: Can you teach me? Glad to be a salesman like you.
5: You've got to set yourself apart. You've got to have something they think they need.
4: What's that?
5: Me.
4: My dad. He's the best salesman in the world.
5: I have the finest range of beauty products known to mankind.
3: És aquesta La Muerte de Bunny Munro, per dir el títol sencer, que aquí, diguem, s'alineen bastants astres, perquè estem parlant de Nick Cave, una persona que, un artista multidisciplinar.
2: Ja escoltem aquí.
3: Que no seria famós precisament per ser una persona optimista.
1: No.
2: Però és que la vida no li ha permès.
1: Sí, això,
3: la vida
1: això
3: no li ha permès.
1: Cert,
3: la vida no li ha permès. I aquí adapta una novel·la seva que ella ha repetit moltes vegades que no està inspirada en fets reals ni en personatges reals, però sí en pors...
2: Però és el seu pare.
3: Però sí en pors, pensaments que ell té recurrents i que canalitza a través de personatges, cançons, etc. No? Com dèiem, multidisciplinar. I aquí també adapta aquest guió que dirigeix la Isabella Eklof, que ha tingut... És una directora europea que ha recopilat molts premis també, per exemple, al Festival de Sant Sebastià amb les seves pel·lícules, que jo crec que aquí tenia un caramel enverinat i la direcció d'aquesta sèrie és absolutament brillant, jo crec. I després tenim també, com dèiem, del grup d'aquests astres, el Matt Smith.
2: Sí.
1: No pots apartar que els ulls de Matt Smith.
2: El càsting és increïble.
3: El càsting és increïble.
2: Haver-lo escollit a ell...
3: Sí. Matt Smith, jo crec que dels actors actuals o de la seva generació més inquietants ara mateix que hi ha, m'agrada que també sigui tan evident que és ell, és a dir, no, sí. Jo crec que és un cas també evident i alhora no deixa de ser valent. Òbviament, La caça del dragón, si us esteu preguntant qui és aquest Matt Smith, La caça del dragón també
1: és
3: fa d'un personatge que t'agradaria
1: inquietant
3: escanyar. Sí.

0: teves pròpies mans.
1: Sí, sí, que a més canvia de bàndol i que amb aquesta, amb aquest primer capítol que comentava abans de la Casa del Dragón surt més sanguinari que mai, eh?
0: Sí. I aquí estem parlant de, doncs, aquesta minissèrie britànica que segueix les passes d'aquest Bunny Munro, que és un venedor a domicili de productes de bellesa femenina i és un addicte al sexe i un estafador professional. I podríem dir
1: un estafador econòmic un i emocional, maltractador, també, sí.
0: Un maltractador psicològic i emocional professional de persones. Tot arrenca quan la seva dona, així no és cap spoiler, sinopsi gairebé oficial, doncs mor i ha de fer-se càrrec del seu fill petit, que està interpretat per un actor molt bé, molt jove, que és un nen.
2: Clar, és un nen.
0: Que és la primera cosa que fa, que és escandalós. Mm-hmm. O sigui, jo realment d'aquestes vegades, com potser adolescents, sí, o més fins i tot que adolescents...
2: Sí,
0: que
2: més.
0: És una
2: més
0: cosa
2: complicat,
0: absolutament,
2: sí,
0: brillant. Potser només equiparable a aquell nen de This is England que vam parlar en el seu, sí, moment amb el hit d'aquesta sèrie també britànica. I és una sèrie, aquesta Bunny Munro, que et posa contra les cordes. Jo crec que estàs al límit del que pots suportar veure en pantalla.
2: I més avui dia, que tenim la pell tan fina.
0: Tenim la pell molt fina. Parla de temes molt complicats de, jo crec que de compartir, de posar sobre la taula. Jo crec que va més enllà de la masculinitat tòxica.
1: Sí, també va de dol.
0: Del dol, també. De la por, de la solitud. Parla de moltes coses i ho fa d'una manera molt fosca, molt poc habitual. És una sèrie incòmoda, però com deia la Sílvia, també hipnotitza, mm-hmm, completament, perquè la direcció és un 10, ella està excel·lent, va ser nominat a Matt Smith a millor actor de drama als BAFTA l'any passat, el 2025. I bé, no és una sèrie fàcil, no és una sèrie, dius, ostres, aquí teniu els deures per l'estiu. No sé si és una sèrie per l'estiu. Capítols llargs,
2: jo diria que
0: 6 capítols, no és molt llarga,
2: no és per l'estiu.
0: Però realment és una sèrie d'aquestes que...
3: No sé per de quan és, eh?
2: No sé si és a l'hivern, encara vas més
1: cap avall. Potser sí, potser sí que és d'estiu.
2: És de primavera. Sí.
0: Aprofita que estàs una mica més animat.
1: Exacte.
0: I te la mires ara.
1: Amb una canyeta, vas a prendre una canyeta i quan tornis a casa, sí, posa't Bunny Munro.
2: Però no admet lleugeresa aquesta sèrie, o sigui,
1: no.
2: És incomoditat constant.
0: Sí, sí. I amb un final molt propi de Nick Cave, que és més lisèrgic, místic, que potser no pas d'una narrativa més convencional. Així que, si us agrada Nick Cave i aquesta classe d'històries, per nosaltres és la vuitena millor de l'any fins avui.
3: Vinga, doncs portem dues sèries britàniques, una sèrie daneso-franco-islandesa,
2: coproducció, sí,
3: i cap a quin país europeu marxem? Ja que
2: doncs seguim a Europa, amics, per anar a una sèrie que ha estat gairebé totes les llistes de les persones d'aquesta taula, que es diu...
3: Jo no, és veritat.
2: Portobello.
4: Pronti? Avete 30 secondi di tempo. Via!
5: Portobello.

0: només per les escenes dels personatges de la sèrie mirant la tele i arribant esperant aquell moment del programa de varietats que presentava Enzo Tortora, que va tenir 7 temporades, va començar el programa, no la sèrie, que presentava Enzo Tortora, que va començar el 1977, i que es va veure interromput per una acusació de, directament estaven dient que estava aquest senyor presentador de la televisió italiana, el més famós, el Buenafuente del moment, podríem dir, de la televisió italiana, de cop i volta doncs és acusat de treballar per la màfia italiana, en aquest cas per la Camorra, en un suposat cas de tràfic de drogues. A partir d'aquí, doncs, la seva vida, òbviament, dona un gir de 180 graus i és acusat.
1: Pensava
0: i veiem,
1: que anaves a dir de 360.
0: Aquesta és la clàssica, no? 360, que queda al mateix lloc, no? Clàssic error. Doncs no, Sílvia, he dit 180.
1: Sí, estava esperant
0: l'error, no ha passat.
2: A vegades passa, que fas un gir de 360 graus.
0: Sí.
2: També creus que ets una persona nova?
1: Evidentment.
2: I eres exactament igual?
0: Ets la mateixa persona.
2: La mateixa.
0: Doncs l'Enzo va...
2: Sí, ja li ha passat.
0: L'Enzo es va quedar 180, perquè el pobre doncs, va haver de passar per un procés judicial, on sí que realment al final, no, ara és la Wikipedia no és
3: esponsor. No fa falta per això.
0: Però
3: jo no
0: l'he
3: acabat la sèrie.
0: Al final...
2: doncs, passa el que passa,
0: passa el que passa. I potser sí que acaba més amb 360 que amb 180. Però és això, tot el viatge que va tenir Enzo de passar a ser... la cara visible més bèstia d'Itàlia a ser torturat
2: i Tortora Xina
0: trinxat públicament, doncs va ser espectacular. I aquí ho fa Marco Bellocchio amb la seva cinematografia, amb el seu talent, amb 86 anys.
2: Com ens agrada la Itàlia,
0: que
1: sí,
0: segurament
1: és una cosa
0: no
1: que no
0: en aquest, però en aquest nivell, 86 anys, i si estic segur que no estic en aquest nivell de
1: condicions, no?
0: I aquestes condicions de Marco Bellocchio, que ja ens va regalar Exterior Noche, que està a Filmin, i tantes, òbviament, tantes pel·lícules, i ara aquesta Portobello, que l'esperàvem amb candeletes, va ser de les primeres sèries de l'any, crec, el febrer, va arribar, i la vam tenir, doncs, gairebé quan la vam veure, vam dir, això?
1: Això és màgia.
0: Això és màgia, sí. Acabarà segurament com una de les sèries més especials d'aquest any, i també amb aquesta idea de que sí que és veritat que és una història de màfia i tal, però sí que se surt una mica de la típica sèrie italiana que ens parla només de política o només de màfia. És a dir, aquí també parla d'una Itàlia del 70-80, doncs molt dins del fenomen de la televisió, un altre tipus de culte a la televisió, de culte al personatge de l'entreteniment. Vull dir que toca altres, obre altres portes que a vegades amb les sèries italianes dona la sensació que estiguin molt estigmatitzades i només parlin del mateix, que és veritat. Llavors, quan et trobes la sèrie...
1: El context social molt diferent a les sèries de màfia pura.
0: Totalment.
1: També hi ha política, hi ha el tema dels jutges que volen acabar amb la màfia,
0: sigui.
1: Compren lo que sigui i empresonen a qui sigui,
0: sí.
1: No sé, la veritat és que és meravellosa.
0: És meravellosa. I això, està HBO, i també va ser una d'aquestes produccions que té el segell HBO. Quan la veus,
2: total.
0: Realment estàs veient una minissèrie d'HBO, que és també molt segell minissèrie HBO, ja saps cap on estàs anant. Portobello va en una direcció de qualitat.
2: És absoluta. El que esperes d'una minissèrie d'HBO i d'una sèrie italiana.
0: Sí,
2: que
0: alhora.
2: L'altre dia vam dir, no? Itàlia és màfia, política i religió.
1: Uh-huh.
2: I tu vas dir, Sílvia, i que ho sigui per molts anys.
1: La
2: perquè
1: veritat.
2: Ens encanta com ens expliquen com són.
0: Però aquí encara li afegeix un...
3: Però realment en un bucle avorrit, eh? Vull dir,
1: no
3: saben sortir d'això, eh?
2: Hi ha no poden sortir d'aquí.
1: Hi ha un punt humorístic, també,
0: sí.
1: El que deia el Beto, quan tu mires...
0: Sí, per mi és diferencial aquesta sèrie amb això.
1: Els mafiosos mirant la tele...
0: Els veus des d'un altre punt de vista.
1: Totalment.
0: I quan veus a les famílies a casa... veient Portobello... Bueno,
1: sense banalitzar-ho, perquè el cas és molt greu,
0: greu,
1: és la història d'una injustícia, però aquest toc d'humor així tan subtil de Bellocchio, no sé...
0: És meravellós.
3: Ara és curiós, parlava amb un guionista italià l'altre dia i diu, a Itàlia tot és un museu. i la tele també és un museu. Només mirem enrere i no hi ha manera de que acceptin propostes que siguin... I que em vejava molt la tele espanyola, en què hi havia propostes que podien parlar del present, de coses diferents, de tal... Yeah.
1: Sí, però de política i no sé què i no sé quantos... No, o sigui, qui té a envejar, falta... igual és Espanya respecte a Itàlia, no?
4: Amb algunes coses, sí.
1: Home, no sé, jo estic pensant en aquella trilogia Mussolini o 1982, 83 i 84, no sé exactament els 92. Anys.
2: Sí. Exterior que... Noche també, eh?
1: Exterior Noche també, sí, sí. Però allà reflectia molt bé l'univers Berlusconi quan encara està bé viu l'univers Berlusconi, eh? O sigui, no ho sé, jo crec que són molt valents en aquest sentit. Jo també.
4: Els envejo quan parlen de política o quan parlen de màfia, a Gomorra, sense anar més lluny, que sí que van sempre cap als mateixos temes, però al final també els hi serveixen per parlar de la seva societat,
1: del seu país,
4: i d'on venen, que això aquí a vegades falta. Cada vegada ens trobem més propostes que no, però justament mirar el passat és un bon símptoma.
3: Sí, és que s'ha de dir un querer o un anys nuevos, un antidisturbios, impossible a Itàlia. I diu, és molt frustrant que de sobte no puguem parlar de res més que no sigui... algo que estigui jutjat a la història i ha parlat del passat i viure en un museu permanent.
1: No, des d'aquest punt de vista.
4: Sí. Mm-hmm.
1: Però...
3: Bueno, deixem el Portobello.
4: Deixem el Portobello.
3: Per anar cap a les costes de Massachusetts.
4: Sí, una sèrie que us ha atrapat. Jo la tinc pendent encara, haig de dir. Haig de ser honest.
3: És una sèrie que realment et desconcerta moltíssim per la seva mescla de gèneres i de més i les sorpreses permanents que et va deparar en aquesta sèrie. I anem cap a La Maldición de Widow's Bay.
5: There is something about these seafaring towns. The superstitions, their tall tales. I find it charming myself.
6: Was there cannibalism?
5: No. I don't think that's right.
3: Aquí, la sorpresa de l'any és que Sílvia Comet no ha posat Matthew Rhys al top 1 de les seves... Sí.
1: Però l'he posat al top 2.
4: Llavors, el teu top 2 particular.
1: Sí.
3: Exacte. Doncs estem parlant d'una sèrie que passa en una illa de 3.000 habitants que estan en el, diguéssim, a una costa que seria una espècie de Nova Anglaterra.
1: Sí,
3: una
1: com
3: espècie de Cape Cod,
1: sí.
3: Un lloc així, on hi ha aquest alcalde que vol ser profundament empàtic, treballador pel poble, generador de turisme, que es troba amenaçat per les llegendes, o no tan llegendes, locals que té aquesta illa, no? I es va veient sorprès per moltes fenòmens paranormals.
1: Sí, sí. Podríem dir que... podríem dir no és una sèrie de Stephen King, però podria ser perfectament una sèrie de Stephen King. Hi ha referències constants a l'univers de King. El pallasso de It, el pallasso és el de It. Cases encantades, hotels, amb encant també.
2: I amb aquesta costa est amb boira, que també és molt...
1: La boira, molt important aquí. Sí. No sé, la veritat és que no només la barreja de gèneres, Rhys està excepcional, sí. O sigui, jo crec que mai l'havíem vist amb aquest to, almenys jo no recordo. No és humorístic, però com diu el Víctor, hi ha aquesta barreja de gèneres brutal. Mm-hmm. Té una... La expressivitat és sensacional, com converteix una escena del no-res expressant-se amb gestos d'aquesta manera. I després, jo crec que també és una sèrie molt coral que dona per... això jo ho vaig dir el primer dia, per molts anys de Widow's Bay, amb capítols, no diria autoconclusius, amb la maledicció de fons, però una mica
3: sí. I tant, sí. Té la possibilitat d'això, va obrint molts episodis que són gairebé mini-històries secundàries que passen per allà i que estàs captivat i aferrat mirant la tele.
1: Mm-hmm. Sí. I els secundaris, la Kate O'Flynn, que jo aquesta actriu no la tenia molt vista, però que protagonitza un capítol, per això de les petites històries que diu el Víctor, i que jo crec que és un capítol cridat a formar part dels millors capítols dels Emmy d'aquest any.
4: Vinga.
1: Patricia és
4: el personatge,
1: no? I després també hi ha Stephen Ruth, que fa d'un veterà pescador a l'illa, que és una mica com el profeta del desastre, no? I aquí, pues, anem al segle XVII, vull dir, ens porta en uns camins que no te els esperes per a res.
2: Sí, i a més, jo no l'he acabat encara, però és curiós com... com va, que ben equilibrat està el terror, no? Perquè jo començava i pensava, aquesta sèrie, terror? Quan? No m'enxamparà amb ensurts i tal, i ho aconsegueix. O sigui, aconsegueix passar de la comèdia al terror, jo crec, d'una manera molt, amb el guió molt ben dissenyat perquè els moments de terror tinguin el seu espai, la comèdia tingui el seu espai, i funciona molt.
3: Normalment sempre al final de capítol.
2: És el
3: terror que...
2: Però ja comences a veure, amb el to, l'il·luminació, que estàs entrant en el moment del terror de la sèrie.
1: Home, visualment sí. Està molt bé, també.
2: Vull dir que l'humor i el terror no conviuen. Mm-hmm. En les seqüències, sinó que hi ha una seqüència que és més de terror, hi ha una altra després que és més de comèdia, i està molt ben tramat perquè convisquin sense tocar-se gaire. Mm-hmm. I ja està... Sí, sí.
1: Cert. I té una part emocional també vinculada a l'alcalde sobre traumes passats, superben lligada amb tot el que passa a la sèrie, tampoc t'ho esperes, i deixa el final preparadíssim per una segona temporada.
3: Que de fet ja està que
4: bé,
3: rodada,
4: hi
3: haurà segona temporada, i el realitzador dels tres primers episodis i dels dos finals és Hiro Murai, que és un col·laborador habitual de Childish Gambino, Donald Glover, va dirigir el videoclip de Disney America,
4: va fer Atlanta,
3: va fer moltíssimes coses amb Childish Gambino, diguéssim, era com el seu director de confiança, i aquí també, bueno, destaca moltíssim la direcció d'aquesta sèrie. O sigui que, bé, la proposta número 6.
2: Doncs entrem al top 5. Ja és una cosa...
1: Això ja és nivell.
2: Ja
4: estem acostant.
2: Hi ha cosetes ja fortes. Pel top 5 marxarem a Ponent, no vull dir Lleida. Vull dir el Ponent de George R.R. Martin, perquè estem parlant del Caballero de los Siete Reinos. Are you Baelor Targaryen? No. Then would you move the fuck out of the way? Yeah. Sorry. What's your name? Sir Duncan the Tall. Never heard of him. He's not every knight in the Seven Kingdoms, then. The good ones. És que és tan
0: cozy aquesta sèrie.
2: Molt...
0: Té tant de gust...
2: Bé.
0: Tornar-la a veure, inclús, eh?
2: No? Cozy. Jo crec que...
0: No, te la veus a casa, o sigui, té com aquesta cosa com que t'abraça, però alhora, òbviament, hi ha escenes Joc de Trons. Òbviament.
2: Venia pensant que segurament aquesta El Caballero de los Siete Reinos podria ser, enteneu-me, la Sugar d'aquest any, perquè comença sent una sèrie d'un gènere molt concret,
4: sí.
2: I de cop passa una cosa a la vida del Sir Duncan de Tol, que és el protagonista, que intervé en una acció d'una manera determinada, canvia completament el seu destí, i la sèrie canvia de gènere completament, i també podies detectar ràpidament quins periodistes no l'havien vist sencera, perquè hi havia molts comentaris de bueno, un Joc de Trons amb pets i pallassos, i dius, o no t'has enterat de res, o no l'has vist sencera, que és una cosa que també va passar amb Sugar. De manera també molt, molt destacada, i en aquest cas doncs estem un segle abans dels esdeveniments de Joc de Trons. Aquí el linatge de Targaryen encara està al Trono de Hierro, i en aquest cas doncs sobretot la sèrie és un viatge més d'aventures, estem en un context més aventurer amb aquest Duncan de Tol i el seu inseparable Egg, que podria ser una mica també el de Mandalorian i el...
1: I el Grogu.
2: Que també ens han enamorat moltíssim. I l'altre dia també, amb el Fede, dèiem que segurament dintre d'aquest top 5...
3: Fede, el nostre tècnic.
2: El nostre tècnic, jo crec que no cal ni...
1: És conegut,
2: ni presentació.
1: Ja.
4: Està saludant.
2: Mateix saludant.
4: Sí.
2: Però que realment ell destacava molt com aquesta cosa de... Segurament és molt més difícil entrar en un top 5 si estàs sota l'ombra de Joc de Trons que no pas si no ho estàs. Mm-hmm. I segurament hi ha alguna cosa de raó, sobretot després de, no sé si decepció de La Casa del Dragón, però sí que va haver una mica de...
1: Ha perdut oients, diguéssim.
2: Sí, és un programa a l'Univers de Ponent que ha perdut oients, i pensava, ostres, ara ja després de La Casa del Dragón una altra sèrie sobre l'univers de Ponent,
4: és que era exactament,
2: i a més,
4: el to que havia de tenir una altra sèrie
2: inspirat
4: de Joc de Trons,
2: en uns contes que es veu que el George R.R. Martin va escriure entre un llibre i un altre, així com una mica per divertir-se ell mateix amb el que escrivia, i va venir una mica doncs sota del radar. Primer ens van enamorar el to aventurer i una mica més informal, més distès.
4: Més còmic, no?
2: I de la parella més còmic, i després, doncs, jo crec que vam acabar fascinats per la, pel tractament de... No vull dir en quin gènere es converteix, però sí. Bé, acabes veient Joc de Trons.
3: Sí, pots dir-ho, sí, eh?
2: És així, acabes veient Joc de Trons, sí. Els últims tres capítols, sí. I jo espero que s'allargui molt, perquè sí que els comptes que estan inspirats a aquesta sèrie són curts, i es veu que la sèrie està a punt d'acabar, ja estaria a punt d'acabar-se.
1: Ja se'ns va fer curta, sí, ens va quedar molt,
2: molt curta,
1: curta.
2: Perquè eren
1: molt...
2: sis capítols de mitja hora.
1: Sí, sí, sí, volíem més.
3: És el tema.
2: I era com, és per favor, fes
3: capítolets són curts,
2: sis temporades, sí, sí, pots sí, fer? Sí. Sis temporades.
3: Més, més.
1: George, si ens estàs escoltant, que sabem que sí, escriu algunes aventuretes més, va. Sí.
2: I els actors d'aquesta sèrie ja s'han convertit en personatges famosos, que és una cosa que el Sir Duncan no volia i va confessar, i també el nen petit, doncs que...
1: Aquí hi haurà un problema molt gran quan Dexter Solancel es faci gran.
2: Sí,
1: perquè és que vull dir, el nen, o sigui, l'actor és meravellós amb la mida que està, diguéssim.
2: Sí, sí.
1: No sé, potser és bon actor també creixent, no? Però bueno, hauran d'adaptar una mica la història al creixement del nen.
2: Sí,
1: no sé,
2: sí,
1: és impossible que continuï tenint aquesta veueta i aquest des de nen petitet,
2: sí, sí.
1: No?
2: I ja per acabar molt ràpid, doncs a part d'això, del guió, la direcció, la interpretació, si podeu a l'acabar mirar-vos el making of d'aquesta sèrie que està a HBO també, que t'expliquen com han fet des de vestuari, des dels artesans, tots els escuts, el foc és real, tot, les marionetes, els vestits, les joies, una per una fetes a mà, i és una cosa que amb el món de la IA i els programes de, diguem, de CGI, doncs també cal
1: sí,
2: destacar,
1: sí.
2: Jo crec.
3: Doncs fantàstic, El Caballero de los Siete Reinos, probablement la sèrie amb la que ens ho hem passat millor,
1: sí,
3: de les que hem vist, no? Mm. O sigui, a nivell d'entreteniment, sí, sí, sí, sí. I el que t'aporta. I aquesta que va cap al camí del True Crime, una sèrie que està a punt d'entrar al top 3,
1: mm-hmm.
3: Està a la posició 4, s'ha quedat a les portes del top 3, que es diu Abandonados.
7: El día 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis. Han pasado 40 años. Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
3: Clar, és que la premissa ja et porta cap a un true crime diferent a l'habitual, al que estem acostumats a veure últimament, i inclús aquí a Catalunya tots fans de crims i tal. Això, aquí estem parlant d'una altra història, d'una història de la filla, sobretot, l'Elvira, la que estàvem escoltant, com la que estàvem escoltant amb el tràiler de la sèrie, com intenta reconstruir el seu passat a partir d'un fet crucial i traumàtic que va viure amb els seus germans, amb el Ramon i el Ricard, que eren més grans que ella era la petita, de fet ella tenia 2 anys, quan el 1984 els van abandonar a l'estació de França sense saber el nom dels seus pares, ni el cognom, simplement mamà i papà.
1: I parlant francès.
3: Parlant francès, i eren 3 nens que estaven a l'estació de França, ben vestits, a priori sense signes de violència ni res, simplement els havia deixat allà un home que l'única informació que tenien és que es deia Denis o algo semblant a Denis, i a partir d'aquí doncs es desgrana una història molt impulsada per l'Elvira de reconstrucció d'aquest passat a partir de no tenir gairebé cap mena d'informació, no? A partir de doncs, fer-se proves genètiques, on també en aquest true crime veiem els pares adoptius, que són magnífics, d'aquestes tres criatures. Total. I com també acaba sent una història doncs, de nou a través de l'Elvira anant a un programa de ràdio, fa més viral, fa més coneguda, i a partir d'aquí doncs comencen a haver inclús investigadors i investigadores aficionades que es dediquen doncs a reconstruir la trama, la història real per acabar coneixent els seus pares biològics, a poder ser, o la seva família biològica, o d'on venen, o a què es dedicaven els seus pares i per què.
1: O per què els van deixar, sobretot, no?
3: Per què els van deixar allà, no? Que és la gran cosa d'aquesta sèrie documental meravellosa, escrita...
2: Abandonat 3 nens.
3: Per Anna Ponsí,
4: per l'equip de, del Carles Porta, que es veu explícitament com treballen en aquest true crime. I deia que era diferent perquè aquí al final estem parlant de, no d'una història de crim purament, sinó d'una història d'amor i de com, i a més el que més em va sorprendre i el que més em va sensibilitzar amb la història, que és que aquests nens ja s'han fet grans i no busquen els seus pares amb, amb rancor.
1: Al contrari.
4: Al contrari. Mm-hmm. Busquen saber el per què va passar allò i el tenir respostes. No anar en contra d'algú que, no, amb, amb, amb rancor o amb violència, sinó simplement ens van estimar. Per què ho van fer?
1: És la gran pregunta. Sí, sí.
4: No, al final és...
1: Ens estimaven o no?
4: Aquest
1: no?
4: és el tema, no? Sí, sí. I aquesta és la grandesa de la història i de, del plantejament de, del true crime i com està estructurat. I des d'aquí doncs, ens traiem el barret de nou amb l'Anna Ponsí i l'equip de
1: Carles Porta. I que pot tenir continuïtat, perquè exacte. Anna Ponsí ja ha dit que han trobat una pista molt important i jo crec que si diu això públicament...
3: No, no, ja va dir Carles Porta va explicar l'altre dia al Versió RAC1 que hi haurà un nou episodi d'Abandonados en algun moment perquè... volen acabar de tancar bé una mica aquesta, aquesta història. Si voleu recuperar l'entrevista que li vam fer a l'Anna Ponsí al programa 50, en aquest especial, molt interessant també sobre...
4: En directe
3: sobre aquesta...
4: des del Docs Barcelona, el programa, i que es va, de fet, estrenar la sèrie allà.
2: Veieu primer la sèrie a Disney Plus, no?
1: Sí.
2: I potser després l'entrevista...
1: Són, són quatre capítols que no us deixaran treure el cul del sofà.
4: No, no, no. És espectacular.
3: Quina pompositat, no? No fa falta tant. No?
2: Com, com que no?
1: A més,
2: i tant?
1: Sí. Sí. El cerimonial de sèries
2: d'elèctrica. No, no, no treguis.
4: Per què ho has baixat?
2: Catalunya està a punt per de favor. Conèixer les tres sèries estàvem... més importants segons...
1: l'equip dels sèries d'elèctrica.
2: Els prescriptors números 1 d'aquest país.
4: Auto...
1: Autobombo.
3: Això t'ho dius tu?
2: És així. Home, abraceu, que us estic tirant piropos.
1: Que no sento ni els meus propis pensaments.
4: Ens està dient a tots.
3: Vinga, Sílvia, en el top 3.
1: En el top 3, jo crec que la sèrie més xocant de l'any, la que més, o sigui, no se m'acut res que m'hagi xocat més, és DTF St. Louis.
8: Is he your best friend?
9: Clark? Yeah, it's a cool guy. The day before Floyd was discovered, he had a DTF encounter. I want you to interview the wife.
8: I think that if he had life insurance, he'd feel better.
9: Yeah.
2: Ay, ay, ay.
1: Una sèrie que tu comences a veure una sèrie que arrenca amb una trama sobre matrimonis estancats i presumptes infidelitats.
2: Sí.
1: Hi ha un crim i tu no entens res. Aquí, què m'estan volent explicar? Aquí és desconcertant, és imprevisible, és superdifícil d'encasellar i superdifícil de recomanar, perquè és d'aquelles que o hi entres o no hi entres gens. Però la veritat és que...
3: Hem fet aquí... un top 3 divisiu. O sigui, nosaltres quatre hi hem entrat, però pot ser que molta gent siguin sèries que se'ls faci bola. Però nosaltres recomanem paciència i entrar-hi.
1: És alhora, comèdia negra, thriller, misteri criminal, reflexió sobre la crisi de la mitjana edat i una gran història d'amor.
2: Sí,
1: i dius,
2: i tot és això... l'amor, eh? Tot?
1: Sí. Estem molt emocionals,
4: estem emocionals.
1: D'això. O sigui, amb situacions superestravagants, bicicletes raríssimes, penis torts...
2: Bicicletes que han estat convertides per WhatsApp. O sigui, de la estranyesa i el riure que ens
4: podríem
2: provocaven.
4: Podríem dir que la bicicleta és un personatge més?
2: Sí.
4: Podríem
1: la bicicleta... No, bueno, i el penis, el gran misteri del penis no es revela fins al final.
2: Que al final ni és tan important. Sí, no, el misteri, dius, és
1: no,
2: igual.
1: No, és un MacGuffin.
2: El
1: el penis aquest. Bueno, tot per donar sentit a la vida, no?
2: Sí.
1: Al final, o sigui, gent que no està conforme amb la seva vida i intenten canviar-la d'alguna manera i va i resulta doncs, que els hi surt malament, no? Els hi surt malament.
2: Hi ha gent que no hi entra, eh?
1: Sí.
2: Jo no... Sí, és que no és una sèrie... Perquè és una sèrie és una mica rara.
1: Sí, és rara.
2: És una sèrie que tens més coses a dir.
1: No, digues.
4: I bé que no hi entri tothom. Vull dir, perquè...
2: Perquè també, doncs...
4: Vol dir que no és una sèrie mainstream.
2: Correcte,
4: en el sentit de...
2: que hi ha risc.
4: Clar, que hi ha risc.
2: En el tot, sobretot, però a mi és que m'ha semblat... Que per mi podria estar al número 1 perfectament. Exactament.
1: Per mi també.
2: Jo crec que per tu, Sílvia, sobretot.
1: Sí, sí. A més, entre les situacions aquestes superestranyes hi ha, per exemple, que un dels protagonistes és un intèrpret de llengua de signes. O sigui, el paper... clar, és que és això. És
3: quina
1: que té morts de riure.
3: Quina panxolina.
1: És que té morts de riure amb un concert, interpretant les lletres de la música del concert. No sé. És superestranya, superxula. Darrere de tot plegat, Steven Conrad, creador, guionista i director, que té altres fenòmens paranormals, també compatriot, no fa sèries normals. Crec que se'l pot qualificar d'expert en construir personatges rarunos i fascinants. Jo ja...
3: M'agrada molt aquesta medalla, eh?
1: El raro,
3: rarunos
1: no.
3: I fascinants.
1: Sí, sí.
3: Perfecte.
1: I aquest repartiment hem estat de gràcia. Linda Cardellini, David Harbour i Jason Bateman.
2: Linda Cardellini, la portera de béisbol d'aquest. Oh, és que per favor.
1: Impressionants.
2: A casa,
1: eh? Els tres.
3: Molt bé, doncs D.T.F. St. Louis en el número 3 d'aquest, diguéssim que tenim disponible.
0: Anem al 2, anem al 2.
3: Vols dir tu el 2?
0: El dic jo?
3: Vinga.
0: Rebalejar.
10: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
11: Que aquests fills de puta es queden al restaurant. Ens repugen a lloguer per 6. Això és legal?
12: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
13: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
14: Això es farà com sigui.
2: Molt bé.
1: Música.
2: Sèrie catalana, top 3.
3: Sí, sí,
2: molt content.
3: Sí, sí, HBO i TV3 ens porten aquesta història de gentrificació, una història que no hem sentit mai a parlar de res,
1: no.
3: Inversió.
1: No
3: que
1: sona,
3: es volen
1: no
3: quedar
1: res.
3: Amb edificis i amb pisos i fer fora la gent local. Doncs aquesta història que basada en la història personal també de Can Lluís, del restaurant familiar on el Pol Rodríguez executa aquesta venjança en forma de sèrie, la història que li va passar a la seva família i que, bé, com aquesta música. La cosa va cap amunt, cap amunt, cap amunt, cap amunt.
2: No para.
3: I
2: Eric Brits patrocina aquesta sèrie.
3: Eloi Cavaller.
1: Com amb aquesta temàtica es pot fer una sèrie tan frenètica?
3: Sí, sí, total.
1: És bestial, o sigui... És que
3: I no perdre el punt de lo social, no?
1: Correcte.
3: Que aquest és la grandesa, sí, sí. Total, n'hem parlat moltíssim d'aquesta sèrie i realment la reivindiquem molt des de que va estar a la Berlinale fent un cas històric de sèrie catalana que s'estrena a Berlinale Sèries i a partir d'aquí, doncs això, el recorregut que ha tingut ara HBO i que en principi en uns 6 mesos estaran obert per tothom a 3CAT, encara no hi ha data confirmada, però...
1: 3CAT TV3, suposo.
3: Suposo que sí. Mm-hmm. Ara serà peculiar també perquè, clar, és una sèrie que molta càmera en mà, molt moviment, veurem perquè no és una proposta d'artísticament habitual pel que és el públic TV3 i veurem llavors quines són les reaccions.
1: Com
3: també,
1: el rep.
2: Com el públic
1: també podia haver passat això amb Pubertat, no? Que també és una sèrie...
3: Però és més melodramàtica.
1: Sí, correcte, però també és una sèrie d'autora. I dius, a veure com va, i ha anat molt bé.
3: Molt
1: vull
3: bé.
1: Dir que
2: també
1: confiem,
2: és
1: no?
2: Una sèrie molt sobre la família, també, rebalejar. Vull dir que també pot connectar amb un públic més, podríem dir, tradicional de TV3, i jo crec que funcionarà molt
1: Esperem-ho.
2: Bé.
1: Esperem-ho.
3: Sí. Vinga, i anem al top 1.
2: Vinga,
3: Carlos Perelló, el dius tu mateix?
2: Tots alhora una mica, o...?
0: Vinga. No, bueno, digues
3: tu.
2: A Betterman.
15: Hver gang jeg snakker om en, så kommer det 1000 små runketroll ut av buskene på Twitter. De sklir liksom inn på en liten pytt av sperm.
3: S'entén perfectament aquest tràiler.
2: Un aplaudiment per aquesta... Sèrie noruega.
0: Un hombre mejor.
2: Que ens va enamorar, ja la vam programar al festival, després va arribar a Filmin, i realment... és una sèrie que podem dir poqueta cosa.
0: És que és espectacular.
2: Una sèrie sobre la cancel·lació, una sèrie curta, a més.
0: Sí, tres capítols, no?
3: Quatre.
2: Pots veure en un cap de setmana. Una sèrie...
1: Sobre l'empatia, també.
2: Sobre l'empatia. És que ja connectem amb diverses coses. Sí. Sobre l'amor, també incòmode.
3: Sobre l'amor no tant. No?
2: Bé, sobre l'empatia, vull dir, humana, l'amor.
1: Sí.
2: Clar, també amb masculinitat tòxica, que també és un tema que hem parlat, sèrie europea 100%.
3: Clous d'internet.
2: Vull dir que també ara estava pensant que engloba moltes coses de les que hem parlat. M'encanta perquè sempre al top 1 hem d'anar molt ràpid. També és aquesta cosa de dir, és el top 1, mira-la, confia en nosaltres.
1: Sí.
2: N'hem parlat molt aquest any.
0: Jo per mi és la sèrie més sensible de l'any. O sigui,
2: i alhora també sensible, i que si veus poc pots tenir una mala impressió del que vol dir 100%. Al final d'aquesta sèrie.
3: No, és que s'han de veure els 4 capítols.
2: Perquè si no,
3: és imprescindible.
2: Dius de què van.
3: És imprescindible.
2: O sigui, hi ha algo de dir...
3: Quan apareix el personatge del veí...
2: Sí.
3: Això ja... No,
2: és una sèrie rodona, una sèrie moralment difícil, una sèrie arriscada, interpretada brillantment...
3: I que genera divisió, també.
2: I que genera divisió.
3: És això, has d'afrontar que és un debat en marxa, la pròpia sèrie, i jo crec que segurament és de les sèries que ha conflictuat més o ha generat més debat a l'oficina, i crec que quan estàvem programant-la hi havia gent molt a favor, gent molt en contra, i crec que això ho generin sèries també és molt important perquè tracta de temes que són realment essencials.
1: Bueno, molt important el punt de vista en aquesta sèrie, a més, per tant,
3: és una sèrie importantíssima.
1: Això que dius.
3: Sí. Amb aquesta Betterman que la trobareu a Filmin, tanquem aquesta top 10, diguéssim, d'aquests primers 6 mesos de l'any.
0: Té un bon empat, un bon empat.
1: Què ha quedat fora?
3: Moltíssimes coses. Potent, Margot tiene problemes de dinero, El mago oscuro, Leyendas... Bueno, això ja veurem si remunten algunes per l'any vinent o no.
2: Sí. I ha quedat fora Netflix i Movistar, també.
1: Cert. Bueno. Però Empatia podia haver entrat perfectament, també.
3: Sí. Ens escoltem la setmana que ve per acabar la temporada.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Repassem les noves cançons de l'estiu de Tiets, de Fades, de Joan Dausà i Lil Dami.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Ja algú us preguntarà què fa aquest boig posant-hi aquí a l'Hotel Califòrnia. Home, posar cançons d'aquestes no va mai malament. Però és que avui tinc un argument a seguir en aquest Delicatessen aquí a KTFM. Avui escoltarem discos que fa 50 anys que es van publicar, o sigui, discos de l'any 1976, però uns àlbums que tenen com un denominador comú, per dir-ho d'alguna manera. Són discos en els que hi ha una cançó que destaca per damunt de la resta. Hi ha àlbums, aquests són els més complicats de fer, m'imagino, jo no sóc músic, però m'imagino que de cara a un músic ha de ser el més complicat de la vida, que és àlbums que acumulen un munt de hits. Hi ha discos que tenen fins a 4 o 5 cançons que són universals. I hi ha discos, doncs, que es coneixen sobretot per una sola cançó. És el cas d'aquest Hotel California de l'any 1976. A més, la cançó li donava títol a l'àlbum, cosa que reforça encara una mica més la qüestió. Discos internacionals, eh? Discos tots del 76 i que amaguen tots ells una perla. És com si fossin ostres que les obres i a dintre hi ha de tot, en alguns fins i tot hi ha brossa, però pam, hi ha una perla. Això és el que passava l'any 1976, per exemple, amb un àlbum que van publicar els Queen. Es deia Un dia a les carreres, A Day in the Races, i en aquell disc hi trobàvem aquesta perla.

els puristes o els més amants de Queen em diran, la resta de l'àlbum també hi ha coses interessants, sí, però hits no. En aquell un dia a les carreres de Queen sobrevolava aquest Somebody to Love per damunt de la resta. Tot és de l'any 76, tot celebra 50 anys d'història. I el 76 el gran Gigi Cale va publicar un àlbum que jo crec que és un dels seus millors àlbums, tot i que només per mi tenia un hit. Era aquell Trobador i un disc en el que hi havia una cançó que després va popularitzar sobretot Eric Clapton. Estem parlant del Cocaine.

Doncs efectivament, per a tots aquells, ja ho vam dir en el seu dia, un dia que vam fer un programa dedicat al bo d'Eric Clapton, que tots aquells que havíeu escoltat aquesta cançó de la mà d'Eric Clapton i pensàveu que era d'Eric Clapton, doncs penseu que la cançó original és de Gigi Cale, tot i que la va fer molt més popular Eric Clapton, i tot i que Eric Clapton va fer una versió que s'assemblava molt a aquest original de l'any 76. De fet, la de Clapton és, diria que d'un any més tard, 77 o 78. Gigi Cale, Cocaine, també d'una cançó extreta d'un àlbum que es diu Trobador, en el que destaca aquesta per damunt de la resta. I ara anem amb un artista que és que no és que hagi signat hits al llarg de la seva carrera, perquè no és la seva manera de fer, però va fer un àlbum l'any 76 també, que es deia Small Change, en el que hi ha una cançó que es va convertir en tot un hit, en tot un fenomen. És aquest Tom Traubert's Blues, i estem parlant del gran, enorme Tom Waits.

El que us deia, Tom Waits no ha estat mai un gran creador de hits, però aquest Tom Trauber's Blues sí que és una d'aquelles cançons que te la posen i deixes de fer el que estiguis fent i brindes i cantes, ni que sigui la tornada. Està extreta d'un àlbum, evidentment, del 76, que es diu Small Change, i és un disc en el que no hi ha hits, perquè és que hits i Tom Waits és una cosa que no lliga, però sí que està ple de cançons enormes. Un dia hauríem de fer un programa de Tom Waits, però és que de debò que no se sabria ni per on començava. Hi ha tantes coses bones, necessitaré fer una setmana sencera de Tom Waits. I un altre que tal, que també no és que sigui un tipus que jo crec que s'hagi proposat mai això de crear hits, però al llarg de la seva història n'ha fet molts. És el creador de hits com Blowing in the Wind, per exemple. Bob Dylan, que també el 76 publicava un d'aquells àlbums que no sé jo si va passar més desapercebut o no, és el Desire, i és un disc que comença amb una cançó que amb el temps es va convertir en tot un hit. I mira que parlar d'un hit d'una cançó que fa més de 8 minuts és molt dir, però això és un èxit amb majúscules. Hurricane.

Doncs, querida Bob Dylan, querida aquesta cançó, querida... És un hit tremendíssim. I una cançó que dura 8 minuts, però que es passa rapidíssim. El Hurricane, de Bob Dylan, extreta també d'un àlbum de l'any 1976, com era aquell disc anomenat Desire. Avui, per si us heu incorporat tard, estem així com molt nostàlgics. Hem agafat discos que ara celebren 50 anys, però discos que tenen una peculiaritat. Són àlbums que no és que tinguin un grapat de cançons conegudes, però sí que n'hi ha una que és la perla. Hem sentit Hotel California, Somebody to Love, Cocaine... vaja, tot un plegat de cançons d'aquelles que han passat a ser universals. I hi ha un disc també del 76 que es diu Song in the Key of Life, que és un disc del meravellós Stevie Wonder, que tampoc no és que el disc tingui moltes cançons populars o conegudes, però té aquesta, que això hi ha un abans i un després. Està dedicada a Duke Ellington, aquesta cançó es diu Sir Duke.

Doncs segurament que aquesta cançó l'heu sentit, entre altres coses, perquè es va utilitzar moltíssim en moltes sintonies de ràdio. Era aquests hits orquestrats que funcionaven la mar de bé per programes esportius i tota mena de magazines. Stevie Wonder, això es deia Sir Duke, com us deia, també d'un àlbum que no és que tingui moltes més cançons conegudes, però que tenia com a hit referencial aquesta cançó, que és una mica el que estem buscant en el dia d'avui. En aquest àlbum potser sí que trobaríem alguna cançó que sí que va transcendir una miqueta més, com per exemple el Peace of Mind, però la cançó que obria l'àlbum per damunt de la resta es va fer universal. No és que hagi estat mai una de les meves bandes favorites, però avui em venia de gust perquè l'àlbum és del 86, aquest More Than Feeling de Boston.

Guitarretes superpunyents, eh? Superagudíssimes en aquest More Than Feeling de Boston, any 1976, la cançó que ressonava per damunt de tota la resta. Tor per la Patti Smith. Patti Smith també té un àlbum, l'any 76, que es diu Radio Etiopia. El problema de la Patti Smith és que la senyora va fer un primer disc de debut, l'any 75, que es deia Horses, que estava però trufadíssim de cançons que es van convertir en hits amb el pas dels anys, i era com impossible tornar a repetir la jugada un any després. Però a Radio Etiopia hi han algunes cançons que sí que s'ho valen. D'entrada, la que obre l'àlbum, a les The Angels, per exemple, és una gran cançó. Però, per mi, el hit, i és una cançó que, tot i ser hit, té un títol d'aquells amb tota la irreverència. Pixant en el riu, es diu aquesta cançó. Pissing in a River, Patti Smith.

A mi em sembla un gran disc, eh? Radio Etiòpia de la Patti Smith, però sí que és cert que no és un disc que tingui un munt de clàssics com tenia el Horses, però avui es tracta el joc justament d'això, d'anar a buscar aquests àlbums que tenen una perla que salta per damunt de la resta. Pissing in a River, 1976. No cal que ho repeteixi, tots els discos són del 76. I he anat a buscar una cançó del 76 d'un àlbum que es diu Shake Some Action, un disc meravellós. No sé si considerar-la hit, perquè evidentment estem parlant d'una banda, doncs, underground, per dir-ho d'alguna manera. Fleming Groovies, l'any 76 publicaven aquest àlbum, el Shake Some Action, i la cançó que li dona títol, per mi és un èxit. Ara, jo no sé per la resta de la humanitat, però segur que això us sona.

Doncs un temazo, que dirien alguns, aquest tema del Flaming Groovies, el Shake Some Action. I tenia dues maneres d'acabar, però no sé si m'hi cabran les dues. La primera és que evidentment hi ha un disc que es diu igual que la banda, que és un debut, que és de l'any 76 i que és imprescindible, posat al dia com avui. Aquest sí que tenia diversos hits, però n'hi havia un que sobresortia per damunt dels altres.

podria ser aquesta una de les millors cançons de rock de la història, segurament. El Blitzkrieg Bop de Ramones, que debutava en l'any 76 amb el seu primer àlbum, amb aquesta cançó i unes quantes més que hi havia en el disc. I després vindria el 77, l'any vinent, 77, punky, haurien de tornar moltes coses. I per acabar, encara que sigui algunes notes, l'any 76 AC/DC van publicar dos àlbums. Els australians van publicar el High Voltage i el Dirty Deeds Don't Dare Cheap. Jo acabaré amb aquest perquè la cançó que dona títol a l'àlbum em sembla un gitarro. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat. Aquests dies hi ha molts festivals, no us en perdeu cap ni un, i nosaltres hi tornarem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Sigueu exigents amb la bona música, amb la d'ara i amb la d'abans.

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco amb clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.